0: té una carrera internacional també molt important. I doncs també li agraïm molt que pugui participar i pugui venir al concert aquest del dissabte. Sí.
1: Molt bé. La selecció l'ha fet el director Albert Santiago? De...
0: Diguem que
1: les peces...
0: aproximadament la meitat del programa, una mica menys de la meitat potser, és el mateix aquest de Sant Cugat.
1: Sí.
0: Diguem que hem conservat 4 peces o 5. Després els solistes també han proposat ells les seves peces, les que porten, diguem, de repertori o les que ja tenen, diguem, més assumides, i llavors també hi haurà unes peces que cantaran ells sols, les àries que cantaran ells sols, doncs les han proposat ells mateixos. I després hi ha altres peces que hem hagut de modificar perquè no tenim cap baix, per exemple, ni cap mezzo-soprano, i llavors algunes peces que eren per baix o per mezzo-soprano les hem hagut de suprimir i hem hagut de posar-ne altres que fossin per tenor o per soprano, no? Però, vaja, és que interpretarem les cançons més conegudes de tots els grans, en fi, no?, dels grans autors, Verdi, Puccini, Mozart, Bellini, en fi, no? Puccini ja l'he dit, no?
1: Sí.
0: Les grans cors d'òpera, diguem, que són coneguts per tothom, no? El Nessun Dorma, totes aquestes peces que són més representatives, diguem, de l'òpera, no?
1: Mm-hmm. Molt bé, tot sí. Això a l'escenari, suposo que ja hi cabreu tots. Quants cantaires sou ara, a Qualibet?
0: Aproximadament som uns 35
1: bé.
0: O així,
1: sí.
0: Potser vindrà algun reforç més i sí, ens posarem, estarem a l'escenari amb el pianista, això mateix, i esperem que el Foment s'ompli, perquè realment és un espectacle que valdrà molt la pena, perquè ja dic, les peces són totes reconeixibles i són peces que tothom coneix i tothom ha sentit alguna vegada a la vida, i llavors esperem que sigui, diguem, que sigui un èxit, no? Perquè,
1: sí.
0: Perquè en realitat nosaltres ho tenim molt ben estudiat,
1: sí.
0: Molt ben preparat i clar, doncs esperem que surti molt bé, sí.
1: Ah, ho fareu tot d'una tirada o amb mitja part?
0: Sí, no, tot d'una tirada, sí, perquè em sembla que les peces en final són unes 12, una dotzena o 12 o 13 peces i sí, llavors farem tot d'una sola tirada, sí, perquè a més és que anem, diguem, és molt dinàmic l'espectacle, perquè ara canta la soprano, després cantem nosaltres sols, després entra el tenor, després la soprano i el tenor junts, després nosaltres amb un altre, saps? O sigui que és un espectacle molt dinàmic, no és d'estar allà parats, no? I que sempre hi hagi la mateixa foto fixa a l'escenari i que vagi sentint com canten, no?, tothom. No, diguem que serà una cosa molt dinàmica i creiem que prou variada, perquè hi ha des de peces més intimistes, podríem dir així, fins a peces molt més festives i això, no? I llavors hi ha una mica de tot, que és el que és el món de l'òpera, de fet, eh? És aquesta, té aquesta dualitat, diguem, de tocar-te el cor, diguem, des d'un punt de vista així més suau, amb peces que t'envaeixen, diguem, tota l'ànima, i després altres peces que són enèrgiques i que són molt potents i doncs també donen molta vitalitat, eh? I molta energia, sí.
1: I heu estat treballant en aquests darrers mesos, doncs?
0: I hem estat treballant aquests darrers mesos, sí, clar, combinant amb encara amb els assajos de la novena que teníem aquest diumenge passat, perquè el director, l'Albert Santiago, és molt exigent i per més que ja hem fet 7 vegades la novena, diguem que ell segueix amb els assajos d'aquesta novena fins als detalls més insignificants, no? Cosa que li agraïm molt, perquè en realitat, doncs, és un... hi ha gairebé més que un assaig, és com una reflexió sobre l'obra, no? Que tothom, doncs, vas captant els matisos del que vas cantant. Clar, no és només cantar i ja està, no? Una lletra i amb una música i ja està, eh? Sinó captar tots els matisos. I amb això l'Albert Santiago és... en fi, és un mestre, eh? I per això ens permet aprofundir molt en aquestes peces.
1: I per tant, el que presenteu el dissabte, hi ha possibilitat de moure'l també a altres llocs?
0: En principi, principi ja no
1: crec...
0: O es
1: quedarà aquí,
0: Jo crec que es quedarà aquí, sí, que serà un concert únic i que després ja no... Vaja, això és molt difícil de dir, perquè aquestes peces que ja portes de molt de temps ja queden com en repertori, no? I llavors no se sap mai per on podrà sortir, diguem, si podrà sortir una altra oportunitat de tornar

0: parles a cantar o no, o... això ja es veurà, eh? Però en principi quedarà en el repertori i ja està, no? I amb això ja, ja donem per acabar aquesta etapa de, del món de l'òpera.
1: Molt bé, parlem de com es presenta el curs,
0: sí.
1: Eh? Perquè tenim alguna novetat,
0: sí,
1: no?
0: Sí, Jordi? Perquè aquest concert serà un concert molt especial per nosaltres,
1: sí.
0: Perquè justament el director, l'Albert Santiago, que porta endavant una pila de projectes i moltes activitats, fora de Molins també, perquè ell és de Sant Cugat i per tant doncs, porta projectes per tot arreu, doncs l'Albert Santiago al final d'aquest concert deixarà Quodlibet.
1: És el seu últim concert amb Quodlibet.
0: És el seu últim concert amb Quodlibet, sí. Sí, sí.
1: Per tant,
0: sí.
1: Hi haurà d'haver relleu a la direcció.
0: Hi haurà d'haver relleu a la direcció, sí. En realitat estem molt contents, l'Albert va entrar a Quodlibet el gener del 2023, és a dir, fa 3 anys i mig aproximadament o així, i ha estat una etapa molt fructífera amb ell. Nosaltres estem molt contents i molt, molt feliços d'haver pogut tenir l'ocasió de tenir-lo com a director, perquè ens ha obert, diguem, tot un món i ens ha expandit, diríem, més enllà de Molins de Rei, no? Sense oblidar que som de Molins de Rei, per tant, que tenim els nostres concerts aquí a Molins de Rei, com sempre, però l'Albert ens ha obert tot el món, diguem, no? Una cosa que... A veure, Quodlibet en la seva història ja ha anat fent concerts, eh? Ha fet concerts fora de Molins i fora de Catalunya, però en aquesta etapa especialment s'ha obert un món, diguem, que nosaltres no pensàvem que podríem arribar-hi, en principi, eh? o que no entraven els nostres plans a entrar-hi, no? Per exemple, la participació en l'òpera de la Flauta Màgica a l'escenari del Teatre de Sarrià, que, clar, una cosa és els concerts estàtics, diguem, d'una coral que es posa en unes tarimes i canta. Aquest era un espectacle, va ser un espectacle que vam participar com a actors, diguem, al mateix escenari. Per tant, era una cosa que era com nova i diferent. O, per exemple, aquesta sèrie de concerts de la novena que jo crec que mai s'havia fet amb un repertori tants concerts. És a dir, nosaltres portem fetes, en realitat, amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, amb el Salvador Brotons, hem fet 7 concerts, però aprofitant que teníem la novena en repertori, hem fet dues novenes més, és a dir, que ja portem 9 novenes fetes aquest any, eh? Diguem, des del novembre de l'any passat que vam començar el primer concert. Per tant, ha estat una cosa, diguem, com absolutament que se'ns ha obert el cel, no? No pensàvem que podríem fer amb un mateix repertori tants concerts i tan diversificats, des de Lleida fins a Tarragona, a Manresa o a Vilassar de Dalt, no? És a dir, que l'Albert ha explotat, diguem, o ha explotat una part de la coral que no era normal, diguem, o que no entrava en els paràmetres normals. A veure, jo dic jo que tampoc fa gaires anys que hi soc, que potser els històrics potser em desmentiran i diran que no, que això ja ho havíem fet altres vegades. Però l'Albert ens ha donat una confiança perquè ha apostat per repertori arriscat i ens ha arrossegat això, i nosaltres hem estat encantats de sentir-nos arrossegats i hem respost, jo crec que amb dignitat, diguem, a les propostes que ens feia, i eren propostes, això, arriscades, que potser per una coral d'una vila, diguem, de Catalunya normal, doncs potser no s'atrevirien a anar més enllà, i en canvi nosaltres ens hem atrevit. I jo crec que ha sigut amb èxit, és a dir, que allà on hem anat, doncs, la gent li ha agradat i ha estat molt satisfeta. Per tant, ha estat un període magnífic. Jo crec que eren 40 mesos, em sembla que ha estat amb nosaltres, una cosa així, i hem fet gairebé 30 concerts amb ell. És a dir, que més no es pot demanar, gairebé un concert cada mes, un concert al mes almenys.
1: Hi haurà el relleu aquesta tardor?
0: Sí.
1: I amb la perspectiva de, no sé, el més immediat deurà ser ja el concert de Nadal?
0: Sí, clar, el proper concert és el concert de Nadal, sí. Però, clar, nosaltres el fet de quan l'Albert ens va comunicar que ho deixava, clar, vam haver de començar a córrer cuita un procés de buscar un director nou. Clar, no ha estat fàcil, perquè el setembre tothom ja té, diguem, la previsió del curs, la té tancada, no? Llavors, buscar directors que poguessin estar lliures o que poguessin venir a fer-nos a nosaltres la direcció artística, diguem, del Quadlibet, no ha estat gens fàcil. La veritat és que vam tenir molts noms sobre la taula, hem hagut d'anar descartant noms. Amb això, la feinada que han fet el Jaume o que han fet la Imma, de trucar sense descans, diguem, fins que hem anat apartant els candidats que no podien ser, per la raó que sigui, i ens hem quedat amb un parell o tres de noms, diguem, i ara sembla que aquesta setmana ja tancarem el nom definitiu. Encara no el tenim, no el podem encara ni anunciar ni dir res, perquè encara n'hem de parlar, però sembla que sí, que ja tenim algun nom que ja podria dir que sí i que, per tant, ja podríem començar a treballar, a planificar tot el curs que ve, sí.
1: Perquè habitualment us trobeu un cop a la setmana, no?
0: Sí, ens trobem els dimecres de 9 a 11, 11 a 15,
1: sí.
0: I ens trobem al SEM, fem l'assaig al SEM, i això continuarà igual, diguem, això continua igual. I l'únic és que ara depèn del que digui el director, diguem, pel repertori de Nadal, potser haurem de fer algun assaig extra o alguna cosa més, perquè ja ho veurem, perquè, clar, tots aquests grans directors o aquests bons directors tenen les agendes molt plenes. I llavors, esclar, ells, per exemple, quan parlàvem amb ells, deia, sí, però jo és que ja tinc compromès, no sé què, o ja no puc, perquè jo ja tots aquests dos mesos pròxims no podré, perquè ja tinc tota l'agenda plena, no sé què, clar. Són gent que tenen un nivell, una talla, i llavors costa molt d'encaixar-los, diguem, no? Després ja, un cop acabi això, ja podrem, diguem, respirar una mica més, però ara, doncs, haurem d'adaptar-nos una mica uns als altres, no? Ells a la nostra realitat, i nosaltres ens haurem d'adaptar també al nou director, al que ens proposi,
1: clar,
0: diguem, no?
1: Clar, sí, perquè són directors que van combinant, suposo, altres cors, també.
0: Sí, tots aquests directors, la majoria porten diversos cors, o fan classes, o tenen, si participen en seminaris, o porten cursos de veu, o de direcció, de cant, o del que sigui. Llavors, esclar, són directors que, de fet, es guanyen la vida amb això, i llavors, clar, molts deien, no, és que jo només puc els dilluns venir a assajar, perquè tots els altres dies de la setmana ja els tinc ocupats, no? O l'altre, no, jo, és que, clar, jo és impossible perquè no sé què, perquè visc no sé on, i no podré arribar cada dia a venir, o cada dimecres venir aquí a l'assaig. Clar, llavors són gent que és molt ocupada. A veure, hi ha directors que potser no tant, però la majoria de directors van molt buscats, perquè hi ha moltes corals, petites i grans, de tota mena, eh? Llavors, és clar, els directors estan molt buscats.
1: Sí. Bé, tornant al concert de dissabte, em preguntaven si les entrades seran numerades també o no.
0: No. Les entrades es poden comprar a Entràpolis, com ja has dit al començament, a la introducció.
1: Al web d'Entràpolis.
0: Sí, a la web d'Entràpolis. I als estancs de la plaça i a l'estanc Margarit, a 12 euros. I llavors són entrades sense numerar, diguem. El Foment estarà obert, i el primer que arribi, doncs, podrà seure al lloc que més...
1: Podreu assajar el Foment el mateix dia o dia abans?
0: Sí, clar. Bé, han de venir la brigada instal·lar les tarimes, i després han de portar el piano i afinar-lo i no sé què, i nosaltres també anirem una mica abans i farem, diguem, la prova de so, que es fa sempre i així, i llavors a les 7, en principi, si no passa res, doncs farem el concert, sí.
1: Molt bé, recordeu, cors i àries d'òpera amb Quadlibet Grup Coral aquest dissabte a les 7 de la tarda, amb tots aquests elements que hem anat comentant, com a solistes la Núria Vilà, soprano, l'Antoni Lliteres, tenor, i el pianista Josep Bufón, tot això dirigit per l'Albert Santiago, per última vegada,
0: per última
1: amb Collibet Grup Coral. Alguna cosa, Jordi, que vulguis destacar?
0: No, només animar a tothom que vingui a sentir-nos, perquè de veritat que és una cosa que és emocionant, diguem, eh? Aquestes àries d'òpera sempre són molt emocionants, aquests cors d'òpera, eh? Perquè sí, són això, són molt coneguts i acaben tocant la fibra més sensible, eh?
1: Clar.
0: Llavors segur que serà un gran concert.
1: Molt bé, doncs que tingueu molta sort, que vagi molt bé el concert. El Jordi Castells, que és el president, quan fa ara aquests... Veu venir aquest any amb la Núria?
0: Sí,
1: vam venir... El temps passa tan ràpid.
0: Passa sí, de pressa, sí. No, és sí,
1: el gener,
0: el gener vam fer el relleu i sí, em sembla, no sé si el març o així,
1: sí,
0: vam venir els dos, la Núria i jo, sí, per fer...
1: Això,
0: per
1: tot aquest 2026.
0: Però tot és dintre d'aquest any, sí, això mateix.
1: Molt bé, doncs Jordi, que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Vinga, adéu.
1: Anem a buscar ja amb la maleta a la mà l'espai que compartim amb el Josep Ferrer. I ara mateix passa un minut de 11:45. Abans, però, deixeu-me dir que els serveis tècnics ens informen que ja hem pogut recuperar l'emissió online, ja era hora, estem contents. A partir d'ara, doncs, tots els programes que anem realitzant els tindreu disponibles també al nostre web. No els que hem fet en aquest període, en aquest interval de mitjans de la setmana passada fins ara, que no s'han penjat perquè, doncs, hem tingut aquesta dificultat. Però a partir d'ara ja hem recuperat l'emissió online i recuperem, si tot va bé, la normalitat. Vinga, passen 2 minuts a 11:45.

0: curs més, renovem la col·laboració al Bon Dia i Bona Hora amb l'Escola Municipal de Música Julià Canals. Un cop al mes, en dilluns, ens visitaran alumnes de l'escola, com ja és tradicional, i ens agrada rebre'ls aquí al programa. El que no és tradicional és saludar el Ricard Vila. Què tal, Ricard? Bon dia i bona hora.
1: Hola, bon dia.
0: Com a director de l'escola.
1: Exacte, aquest curs comença diferent.
0: Molt bé, ja vam anunciar, de fet la Pilar ens ho va dir el passat mes de juliol, que es jubilava,

0: sempre ha funcionat, així que endavant.
1: Molt bé. El Ricard no ha vingut sol, evidentment, avui, sinó que ve acompanyat de la Rosa Maria Sánchez. Què tal?
2: Hola, bon dia, Oriol.
1: Rosa Maria. La Rosa Maria és professora de piano.
2: Sí.
1: I avui vens acompanyada de dues alumnes.
2: De dues alumnes de Presto 2, que
1: Presto
2: és el,
1: 2.
2: La línia de l'escola més àmplia.
1: Molt bé. Que són la Emma Ramírez López. Què tal, Emma?
3: Molt bé.
1: Bon dia.
3: Bon dia.
1: La Emma té 12 anys i estudia a l'Institut Lluís de Requesens.
3: Sí.
1: Ha començat bé el curs?
3: Sí, molt bé.
1: No, ho hem bé, eh? Portem poques setmanes.
3: Sí.
1: I també acompanyar-nos la Laia Domènech Marchant. Què tal, Laia?
4: Bé.
1: Bon dia, també. Veig que estudieu... Tu tens 13 anys?
4: Sí.
1: Però estudies segon d'ESO, també, a l'Institut Lluís de Requesens. També ha començat bé el curs?
4: Molt bé.
1: Sí? Molt bé. Sí. Elles dues ens interpretaran després també peces de piano. I abans d'entrar amb el piano, com afronteu doncs aquest nou curs 26-27 a l'escola?
0: Doncs
1: tenim
0: moment...
1: la mateixa quantitat d'alumnes més o menys que l'any passat?
0: Sí, continuem amb el mateix, amb la mateixa dinàmica de començar per sobre dels 300 alumnes i de moment el curs ha començat molt bé i està encarrilat.
1: Molt bé, exacte. Fantàstic. De moment no tenim qüestions paral·leles d'agenda, eh?
0: Encara no tenim previst,
1: perquè acaba d'arrencar el curs. Veu començar com a les escoles, diguem?
0: Sí, el 8 de setembre.
1: El 8 de setembre.
0: Igual.
1: Molt bé. I avui anem a parlar de piano. La Rosa Maria ens ha acompanyat en alguna ocasió, però la Laia i la Emma, em sembla que són la primera vegada
3: sí.
1: que ens visiten. M'expliqueu, doncs, per què veu decidir-vos pel piano i no pas per un altre instrument, per aprofundir, doncs, amb els vostres estudis musicals?
3: Doncs, bueno, vam fer la roda d'instruments, on vam provar cada instrument, i, bueno, vaig tocar tots, i el que més em va agradar va ser el piano. I des del primer moment que el vaig tocar, em va agradar molt i sabia que el tocaria.
1: Molt bé, fantàstic.
5: I cal dir que la seva àvia li va comprar un piano
3: sí,
5: acústic.
1: Ah,
5: de
1: sí?
5: seguida,
1: sí.
5: de seguida.
3: De seguida, sí.
1: Molt bé, això és una bona aposta, eh? I la Laia, en el cas de la Laia?
4: Jo havia vist el piano i m'agradava veure com la gent tocava.
1: Sí, a l'escola mateix, vols dir? A l'escola de música?
4: Bueno, xarxes, sí.
1: A xarxes, sí. Molt bé.
4: I també tenia una cosina que el tocava, llavors jo a casa dels meus avis també hi havia un piano i em feia...
1: Massa gràcia. Senyals de piano...
4: Sí.
1: I llavors vas dir, he de fer piano. Però vas fer la roda també
4: d'instruments,
1: sí? I no et va convèncer cap altre que no fos
4: bueno,
1: el piano, eh?
4: M'agrada també el violí, però el piano el tenia molt clar.
1: Molt bé.
5: Fantàstic. Cal dir també que la Laia té dos germans a l'escola de música
1: sí.
5: que toquen. Què toquen?
4: La meva germana gran toca la flauta travessera i el meu germà mitjà, que és més gran que jo, toca el violoncel.
1: Molt bé. Els tres assajeu a casa...
4: Sí.
1: Sí, doncs és un bon entreteniment, no? Cadascú un instrument diferent.
4: Sí.
1: A més, deu sonar molt bé. Molt bé. Us posa molts deures, la Rosa Maria, o no?
3: No. Depèn la setmana.
1: Sí, us agrada fer classe amb
3: sí,
1: ella?
3: Sí, molt.
1: Sí? Molt bé. I toqueu peces clàssiques, bàsicament?
3: Sí, quasi sí? tot és clàssic. Algunes peces modernes també fent, però...
1: Molt bé.
3: Sí.
1: També heu fet audicions ja en públic, no? Amb
3: sí,
1: gent?
3: Sí?
1: Sí. Com ho porteu, això?
3: Bé.
1: Nervis o no?
4: Molts.
1: Molts nervis, Laia. Però això a base de tocar
3: sí.
1: i d'anar fent audicions, suposo que passarà, no?
3: Sí. Jo cada vegada menys.
1: Cada vegada menys,
3: sí,
1: veus?
3: Cada vegada menys.
5: I la Laia s'ho ha de creure perquè cada cop toca millor.
1: Una mica de nervis ja va bé, també, perquè això vol dir que estàs atent i amb tensió, però després ja anirà passant, no?
4: Sí.
3: Sí.
1: I com es presenta el curs? Bé?
4: Bé.
1: Sí? Amb ganes?
4: Sí.
1: Hem de dir que, per exemple, la Emma, a banda de la música, també t'agrada molt ballar.
3: Sí, m'agrada
1: molt. Que ens deies abans, sí?
3: Sí.
1: I estàs a alguna escola d'aquí Molins?
3: Sí, estic a una acadèmia d'aquí Molins.
1: En tenim moltes de ball,
3: sí.
1: eh? Està molt bé, això.
3: Sí, sí.
1: A quina estàs?
3: Al Tàndem.
1: Al Tàndem, molt bé.
3: Al Tàndem, sí, sí.
1: Està allà a la Llave d'Oro, no? Plaça Joan Vallès?
3: Sí, sí.
1: Bé,
3: per allà, sí.
1: Molt bé.
3: I faig, sí, dos classes a la setmana i també faig competició des de dos anys.
1: Caram, molt bé. Dansa urbana, bàsicament.
3: Sí, dansa urbana.
1: Sí? Sí. Molt bé, que està també molt de moda. I la Laia, li agraden les manualitats,
4: sí.
1: ens han dit, sí?
4: Jo a casa la que més practico és el ganxet.
1: El ganxet, molt bé.
4: Sí, perquè a primària tenia una mestra que aleshores el Peti ensenyava. Jo m'hi vaig apuntar perquè veia la meva àvia també com ho feia.
1: Molt bé.
4: I ara el practico perquè, bueno, el resultat és molt xulo.
1: T'agrada?
4: Sí.
1: Sí? T'hi poses una estona cada dia o què?
4: Cada dia
1: no. Estonetes?
4: Sí.
1: Sí? Molt bé. El ganxet, bàsicament...

0: solament o també t'agrada, no sé, pintar, dibuixar?
1: No tant, això no tant, eh? Més paperoflexia.
0: Paperoflexia, molt bé. I algun esport practiques? No. Centres amb aquestes manualitats, eh?
1: Sí.
0: Molt bé. I de les peces que ens interpretaran, perquè n'escoltarem algunes quantes,
2: sí,
0: avui,
2: sí,
0: no?
2: Sí, sí, portem un repertori maco
0: un
2: i variat.
0: Un repertori bonic avui, eh?
2: Sí, i paral·lel i simètric, perquè...
0: Atenció, paral·lel i simètric. Què vol dir això?
2: Paral·lel i simètric vol dir que totes dues toquen un temps de sonata clàssica. En sí. El cas de l'Emma toca el tercer temps de la sonata in opus 55 número 1 de Colau.
0: Caram.
2: I en el cas de la Laia toca el primer temps de la sonata in opus 36 número 1 de Clementi. Després totes dues, també, paral·lelament, toquen una peça de Lluís Maria Bosch, que és un compositor d'aquí, nascut a Barcelona, i va compondre dos àlbums, un que es diu Música dibuixada i un altre que es diu Música encantada, i cada una d'elles toca una peça d'aquests àlbums. Aquests àlbums, que són molt macos, tenen uns títols molt suggerents, per exemple, el de la Laia, que és l'adormir-se d'una fulla.
0: Carai!
2: Doncs t'has d'imaginar ja la fulla que va pel bosc, que el vent... Això, a mi em serveix molt aquestes imatges perquè després ells entenguin la partitura. I la de l'Emma, que es diu Cantarella, doncs també ens imaginem una nimfa que va ballant, tipus vals. I després, com que a mi m'agrada també molt el jazz, doncs hem inclòs una peça de quatre mans que els hi surt molt bé d'una compositora que es diu Marta Mier, que es diu Saxophone Blues i que és una delícia. És una suite de diverses peces i aquesta concretament és molt, molt maca.
0: Molt bé, doncs
2: molt
0: ara les escoltarem amb aquest primer dia de col·laboració amb l'Escola de Música, vigília de Sant Miquel. Que us heu passat bé la Festa Major?
1: Sí.
0: Què és el que més us agrada a la festa?
1: El camell.
0: El camell,
1: el
0: eh?
1: Camell, sí,
0: molt bé.
1: Sí.
0: Per tant, demà a les matines hi anireu, sí?
1: Sí, clar, clar.
0: Molt bé. I tu, Laia?
1: Les botigues al carrer.
0: Les botigues al carrer. Molt bé, eh? Doncs escolta, està molt bé. Alguna cosa més que vulgueu afegir? No? Què us sembla? Us escoltem, doncs, sí?
1: Sí.
0: Moltíssimes gràcies. Ara escoltareu a la Emma Ramírez López i a la Laia Domènech Marchant, alumnes de piano de l'Escola de Música. Avui també ens ha acompanyat la Rosa Mari Sánchez, professora, i el Ricard Vila, director. Gràcies als quatre, a les quatre, i que vagi molt bé. Bona festa, el que queda de Festa Major, eh?
2: Gràcies, igualment.
0: Gràcies.

Un minut i mig i arribarem a les 12 del migdia. Hem recuperat aquest espai de la setmana passada de l'Escola Municipal de Música per tancar el programa d'avui dimarts. Us hem acompanyat la Sílvia Artés, el Roger Doset i l'Oriol Romeu, amb tots els col·laboradors i col·laboradores que l'han fet possible. Celebrar, d'altra banda, i tornar a recordar que hem recuperat l'emissió online després de dies de dificultats amb internet i, per tant, doncs, ja funciona amb normalitat l'emissió online des de mig matí. I dir-vos que ara tindrem la remissió del programa No ho entenc, el programa de la Sílvia de Pares i el Jordi Roca, que hem encetat aquesta temporada. Tindrem l'informatiu Molins de Rei el dia a partir de la una, i a dos quarts de dues tenim també el programa PICAMA de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins. I a partir de les 4, la resta de programació d'aquesta casa, rica i variada avui, com cada dia, vaja, però avui teniu també moltes temàtiques diferents, fins la una de la matinada. Moltíssimes gràcies per seguir-nos i el bon dia i bona hora, i tornem demà a les 8 en punt del matí. Fins aleshores, que vagi molt bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat en fase d'emergència davant la previsió que avui i demà es puguin repetir les pluges intenses a Catalunya. El Departament d'Interior acaba de donar les darreres informacions al respecte. Ens amplia aquesta informació la Maite Polo. Bon dia, explica'ns.
2: Bon dia. Doncs deixem enrere els sistemes meteorològics que ens han afectat aquests últims dies, però no podem abaixar la guàrdia. Aquesta és la idea, perquè aquesta tarda i nit hi haurà tempestes que poden ser localment fortes, sobretot al litoral i al prelitoral. De tota manera, els experts no compten que quedi estancada la pluja, per això no emetran cap avís desalert. Santi Segalà és cap de l'àrea de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Creiem que durant el dia d'avui, fins i tot durant la tarda, aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa. Xàfecs i tempestes que podran ser localment forts a qualsevol punt del país. A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord, afectant primer, com deia, Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i finalment comarques de Girona.
2: Els experts recomanen que tothom estigui molt amatent amb les activitats si les fa a l'exterior aquesta tarda. Demà es preveu vent que escombrarà els núvols i dijous baixaran les temperatures. Es normalitzaran les temperatures per ser l'estació en què estem, la tardor. Qui hagi d'agafar tren o ferrocarril, que s'informi bé abans a través de xarxes, dels canals habituals, perquè encara hi ha afectacions. A carreteres n'hi ha dues de secundàries tallades al Vallès. També a les comarques de Girona n'hi ha dues de més afectades i es continuen les cerques paral·leles voluntaris, en el cas del menor desaparegut al Vallès Oriental, cap novetat al respecte de moment, i de la persona desapareguda també a Pineda de Mar.
1: Gràcies, Maite. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia i bona hora.
1: I el BOE ha publicat el decret de dissolució de les Corts i la convocatòria, per tant, d'eleccions generals anticipades per al diumenge 29 de novembre, fet que activa així el calendari electoral. Els partits tenen fins al 16 d'octubre per comunicar coalicions i les candidatures s'hauran de presentar entre el 21 i el 26. La campanya començarà el 13 de novembre i acabarà el dia 27 amb jornada de reflexió el 28. El Consell de Ministres tornarà a aprovar avui els dos decrets d'habitatge que divendres van quedar tombats al Congrés pels vots en contra de PP, Vox i Junts, tot i que ara la seva convalidació quedarà en mans de la Diputació Permanent. I Comissions Obreres i UGT han acordat convocar una vaga general de 24 hores aquesta tardor per reclamar salaris dignes que permetin accedir a un habitatge digne, tot i que la data definitiva es concretarà amb les organitzacions socials i el sindicat de llogateres. L'anunci arriba després de la manifestació multitudinària d'ahir a Barcelona, que es va saldar amb 13 detinguts.
0: Notícies en xarxa. Informació local.
4: Demà dimecres l'Associació Obrera organitza dos actes al voltant del moviment Maki, la resistència armada al franquisme. Primer, a les 6 de la tarda, s'inaugura l'exposició Octubre de 1944, els maquis a la Vall d'Aran i al Pallars. Es farà una visita guiada amb el comissari d'aquesta exposició, Josep Calvet, del Memorial Democràtic. I després, a les 7 de la tarda, hi haurà una taula rodona titulada Testimonis personals als maquis a Catalunya i a Molins de Rei. La periodista i col·laboradora de Ràdio Molins de Rei, Begoña Floria, coordinarà i conduirà aquest acte. Intervindran a la taula rodona Josep Calvet, del Memorial Democràtic, que parlarà dels maquis de Catalunya, Laura Mas, que és neta i filla de maqui i passador, que parlarà del comandant Mas, combatent, passador i guerriller, i també el molinenc Carles Martínez, que és historiador, és professor jubilat i membre de l'Associació Obrera, que parlarà d'accions llibertàries a Molins de Rei. Demà dimecres a la tarda a la Federació Obrera. A les 6, inauguració de l'exposició, i a les 7, taula rodona. També demà dimecres torna el cicle Clàssica a Molins a les 8 del vespre, amb un concert d'Albert Guinovart al piano, que es durà a terme demà a la Sala Gòtica. Les entrades, però, ja estan exaurides. I dijous hi ha el taller Cuina de les Emocions al Mercat a partir de 6:45. És un taller que servirà per mostrar com determinats aliments i maneres de cuinar poden contribuir al nostre benestar i ajudar-nos a gestionar millor les nostres emocions. Per participar-hi, cal que presenteu un tiquet de compra del mercat d'un mínim de 10 euros. I les inscripcions s'acaben demà dia 7 d'octubre i el taller és el dijous a la tarda a 6:45. És en activitat per adults. Dijous també hi ha la projecció d'un documental al SEM, un documental que parla de la cim que van fer els primers catalans que van pujar a l'Everest. Es commemora el 40è aniversari d'aquesta gesta i el SEM projecta un documental a les 8 del vespre de dijous per mostrar doncs, aquest ascens del cim de l'Everest dels catalans Toni Sors, Carles Vallès i Òscar Cadiach. El dijous a les 8 del vespre. L'entrada és gratuïta. Hem de recordar la defunció de la senyora Rosa Ferreter Miquel. Tenia 88 anys i l'acte de comiat és avui a les 4 de la tarda al tanatori. I la farmàcia de guàrdia avui és la Brun, que està al carrer Puigcerdà, número 53, al barri Bonavista. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
5: Ràdio Molins de Rei. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
6: Generació Chic.
5: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
7: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne?
8: That's good, yeah. A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
9: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
10: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
11: No, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
10: Ah, sí?
11: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
10: Així tot va més de pressa.
11: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
10: Molt bé.
12: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
13: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
7: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: tot i a totes. Tornem a ser aquí una vegada més a Ràdio Molins de Rei. Passen 9 minuts de les 5 de la tarda i venim aquí a parlar de coses que no entenem.
1: Coses que no entenem com cada setmana, Sílvia. Avui hem preparat un programa carregat de contingut, com sempre. Tenim invents vinguts del 1800,
0: No, o sigui,
1: de temps enllà. El secret de la Sagrada Família. Ai, el més preuat. El més destacat també de la travessa. Veurem com ha quedat el rànquing en aquests dos primers capítols que ja s'han emès. I comentarem també el programa de Soc i Seré i tindrem una miqueta de salseo del bo.
0: Així és, Jordi, en el safareig més proper parlarem de la Laura Escanes, del Carles Porta, gràcies per acompanyar-nos. La Oreja de Van Gogh, Belén Esteban, els Javis, i en clau estrangera tenim els safareig de l'Abat Guial, ja sé que és d'aquí, no? Crec,
1: sí,
0: però...
1: Sí, de Barcelona, de Mataró.
0: Però la Noah, i el Noah Brown no és d'aquí, aleshores, bueno, una mica
1: no,
0: en clau estrangera. I Jesse Williams, Avery, d'Anatomia de Grey, per als amics.
1: I també una notícia positiva que animarà, que animarà tots els cors, tot el que podeu fer aquest cap de setmana a Molins i més enllà cultura. I si ens queda temps, que esperem que sí, jugarem una estona al Rosca de Passapalabra amb una temàtica molt especial.
0: Tot això, però, serà després de la reflexió que us portem avui. Un escrit fet amb tota la ràbia que portem a dins.
1: Ai, ai, ai, eh? Tremoleu.
0: No us, fem esperar més. Comencem el programa. Soc la Sílvia de Pares.
1: I jo, en Jordi Roca.
0: Ja esteu escoltant, No ho entenc.
1: Comencem!
0: El dilluns va ser el Dia Mundial contra la Ràbia, escollit per el dia que va morir Louis Pasteur, l'inventor de la vacuna antirràbica. I llavors vaig pensar que hi ha moltes coses a la vida que ens donen ràbia. Imagino que alguna vegada us heu trobat en la situació d'estar, per exemple, en un hospital, o bé per vosaltres, o bé per acompanyar a algú. Tu també, oi, Jordi?
1: Sí, sí, sí, malament m'he trobat algunes vegades.
0: És que ningú s'escapa d'aquesta estampa, eh?
1: Ningú se n'escapa, i tant que no.
0: Per exemple, el pàrquing de l'hospital. Per què és tan car?
1: Per què, eh?
0: O directament, per què s'ha de pagar?
1: No ho entenc. O sigui, tu tens una urgència, a sobre t'has de parar a pagar el pàrquing?
0: Sí, és que és una cosa que no s'hauria de pagar de cap de les maneres. Ja en tenim prou amb haver d'anar allà per les raons que sigui, com per a sobre haver d'estar, o sigui, haver de passar per caixa cada vegada que hagis de sortir de l'edifici. Vull dir, és que no és just.
1: I a més que en aquell moment no estàs per pagar res. O encara que sigui per una bona notícia com un naixement. Corre, corre, que has d'arribar. Ah, no, espera un moment, eh?
0: No, no,
1: sisplau, que hem de pagar el pàrquing.
0: Sí, fa molta ràbia, això, eh? O, per exemple, les televisions dels hospitals.
1: O sigui, a sobre que estàs allà malalt, que ja prou de feina tens, per què s'ha de pagar la televisió a un hospital? És que no ho entenc.
0: Jo tampoc ho entenc. Jo no sé ara com està, eh? Perquè ara...
1: No, no, s'ha de continuar pagant, eh? T'ho dic jo, sí.
0: Val, ja m'ho confirmes, no? Igualment, si algú dels nostres oients doncs tenia aquesta confirmació, també ens ho pot dir a través del WhatsApp del programa. El diem al 691-438-847. 691-438-847.
1: Que ens expliquin tot allò que els hi fa ràbia.
0: Moltíssima, tot, tot. Ho volem saber tot, eh? Doncs has d'anar amb les monedetes i a posar ja les monedetes a la caixa.
1: És que no ho entenc, és que em sembla tan antic tot això.
0: Però quina poca vergonya, eh?
1: Ai, no tenen prou els malalts amb estar malalts i d'estar tot el dia en una habitació que s'obre. Doncs això, s'han de preocupar per si tenen suficient canvi amb monedes.
0: O l'aigua dels hospitals. Jo recordo, l'única vegada que m'han ingressat, que em van dir, escolta, mira, tu fas pipí sola i ja te'n pots anar de l'hospital. I jo, vinga, va, saps?
1: Perfecte.
0: Perfecte, dona'm aigua. I em porten un got. I dic...
1: Ai, no et van donar l'aigua?
0: I dic, va, em van donar l'aigua en un got, en un got. I clar, vaig demanar més. I em van dir, mira, millor que te'l vagin a buscar i comprar al restaurant.
1: Què?
0: Jo, perdona? O sigui, a veure... Va ser surrealista, eh? Jo no podia sortir d'aquella habitació i tenia la missió de fer pipí. I amb un got no hi faig, perdona, eh? Però amb un got no hi faig.
1: Ni tu ni ningú.
0: Diguem, o sigui, diguem a on de l'equació surt que vingui algú que vagi al bar, em compri l'aigua... No, això és una vergonya.
1: És una vergonya.
0: És una vergonya.
1: Bueno, i que a part se'n recordi d'anar pagant el pàrquing, Sílvia.
0: Sí.
1: Clar, i si a sobre estàs veient la televisió, vaja, que sí, potser surt-se ja està de l'hospital, però amb les butxaques buides també, eh?
0: Sí, i tant,
1: el pas
0: i tant.
1: Que anem.
0: I tant.
1: Mare meva, a mi una altra cosa, és que no només passa això als hospitals amb el tema de l'aigua, perquè és que hauria de ser gratuïta a tot arreu. L'accés a l'aigua és que ha de ser un bé universal,
0: 100%.
1: No? I, per exemple, una cosa que a mi em fa moltíssima ràbia és que tots els restaurants te la cobren i se'ls hauria de cobrar la cara de vergonya totalment,
0: sí, sí.
1: Perquè en molts països doncs, te la serveixen a la
0: denegat,
1: taula.
0: A mi m'han denegat el got d'aigua quan he entrat i he dit, sisplau, donem un got d'aigua perquè no puc més.
1: Però és que veure un
0: moment... I m'han dit, no, ho sento, has de pagar. Jo, adéu.
1: Però és que, perdona, l'Agència Catalana de Consum diu que els bars i els restaurants estan obligats sí. a oferir-te, això sí, aigua de l'aixeta de franc, sense que l'hagis de demanar expressament. De fet, en el mateix pàgina web de la Gencat s'afegeix que tampoc poden cobrar conceptes com el cobert o la taula, que jo no sé. Ja. O sigui, la taula, a veure un moment.
0: Sí.
1: Què vol dir que
0: parem,
1: jo...
0: Parem el...
1: sí, sí. No, sisplau, què vol dir que jo puc menjar al terra i em cobren menys?
0: Ah...
1: Això vol dir que si jo menjo amb les mans no em cobren el cobert? Perquè jo he estat en negociació, ojo, jo he estat en negociació, Sílvia, en un convit d'un casament,
0: sí.
1: on deien això, i em deien que sí, em donaven l'opció que si no volia els coberts, que me'ls portava de casa, em cobraven menys.
0: Baixaven?
1: Sí, que per les cadires em cobraven. Si jo em portava les cadires...
0: Tu t'imagines?
1: Que dius, a veure, un moment. Però clar, en els restaurants...
0: Quedaria una mica raro, vull dir...
1: No, mira, tu vas menjar a terra... No hi ha mesa disponible, no passa res. Ja menjo al terra i m'ho descomptes la taula.
0: Sí.
1: És que, a veure, hi ha coses que clamen al cel. I el tema de l'aigua, que
0: jo
1: no te la
0: donin... Jo m'he imaginat entrant a una boda amb la cistella del pícnic, saps?
1: Home, doncs mira, que cada assistent es porti que cada convidat la seva cadira, la seva taula, els seus coberts...
0: Les estovalles, tot.
1: Què vol dir cobrar pel cobert o la taula? És que no ho entenc, em fa molta ràbia. Igual que, ho sento, deixa'm dir-ho, pel pa. També em fa ràbia que em cobrin pel pa. Doncs que no me'l posin.
0: Ja, o a vegades te'l posen... i te'l cobren.
1: Sí, i tu estàs allà de... Ai, no sé si menjar-me'l o no, perquè no sé si me'l cobren. No. Doncs jo què sé, que em pugin un palet més la carta, un euro i ja està, però que em posin
0: un euro,
1: pa,
0: per favor,
1: sisplau. Bueno, no sé, alguna cosa.
0: T'has passat.
1: Però a mi aquestes coses no m'agraden. Sí,
0: més coses que haurien de ser gratuïtes i no ho són, Jordi, a veure.
1: Com què?
0: Com què?
1: Doncs com els lavabos.
0: Ah.
1: Sí, jo sóc molt d'anar al lavabo i crec que haurien de ser gratuïts, sobretot als públics, que per cert, o sigui, més... Anem pel principi, perquè jo ja m'estic indignant.
0: Sí,
1: no només haurien de ser gratuïts, sinó començar pel principi. N'hi haurien d'haver, això per començar, perquè moltes vegades no n'hi ha.
0: Totalment,
1: a Barcelona o busques equipaments públics o no trobes lavabos al carrer. Per exemple, a Madrid sí que en tenen.
0: Sí?
1: Sí. La contrapart és que et fan pagar. Que dius, home, per què et fan pagar si és un bé públic? Hi ha molta gent que té necessitat d'anar al lavabo doncs, moltes vegades per problemes fisiològics, etc. I clar, quan es troba, jo què sé, que és un diumenge i els equipaments públics estan tancats, no hi pot anar. I què fas?
0: I què fas, clar?
1: Clar, has d'entrar a un bar, pagar una consumició...
0: Pagar aigua...
1: Sí, etc. Per tant, no sé, jo crec que els lavabos que estan al públic, als carrers i així, doncs haurien de ser gratuïts o a les estacions de tren. Per què hem de pagar pel lavabo de la Renfe? És que no ho entenc.
0: No, jo tampoc ho entenc.
1: Vull dir,
0: és una
1: si ja has pagat el bitllet.
0: Sí, exacte, sí. Ah. Jo afegiria, ja que parlem del món dels lavabos, que hi hagués productes d'higiene per les dones.
1: Sens dubte.
0: Compreses, tampons, copes, tot i tot gratuït. I no només els lavabos, sinó que fos sempre gratuït. És un bé de primeríssima necessitat i és caríssim en molts casos. Sort que ara tenim la copa, o les calces menstruals, que es poden reutilitzar i almenys, bueno, fas la inversió i no se te'n van els diners pel vàter, mai millor dit.
1: Mai millor dit. I aprofitem per recordar a tots els nostres oients que amb la targeta sanitària teniu disponible a la vostra farmàcia la copa o unes calces completament gratuïtes. Només ho heu de demanar a través de l'app i és molt senzill, la veritat, el tràmit amb la vostra farmàcia.
0: Sí, a més és una bona manera de passar-te dels tampons a les compreses, que és algo més sostenible.
1: I tant.
0: Està clar que és genial aquesta iniciativa, però les que utilitzen les calces es necessiten més d'una per passar la setmana. O sigui que hauria de ser gratuït o almenys... Baixar una miqueta de preu,
1: Sí, totalment. I parlant d'hospitals i sanitat, tot el que envolta aquest món hauria de ser accessible per a tots. Ulleres, psicòlegs, les crosses i cadires de rodes temporals, perquè també necessites una crossa, no ho sé, per 3 dies i és que et val un pastissal.
0: A més, és el típic. És el típic de dir, algú té unes crosses que ha fet la inversió i aleshores es van passant de persona a persona, però clar, no hauríem de fer això.
1: Home, te les hauríem de poder donar una cosa si la necessites per vida. Bueno, però jo què sé, per una setmana, en sèrio, m'he de comprar una crossa, que hi hagi un banc públic de crosses.
0: Un banc públic de crosses, exacte. I també, poso sèria, tot el que envolta el postpart hauria d'estar inclòs també, perquè ens volquem moltíssim en l'embaràs, que està molt bé, però deixem tirada per terra a la mare quan pareix. I totes les fisios de sòl pèlvic, saber si tens una diàstasi, les consultores de lactància, tot això què?
1: Tot això, que no,
0: està superoblidat.
1: És molt cert, tothom se'n recorda molt de les mares quan estan embarassades, però ja quan han escoltat el nen, la mare desapareix.
0: No, la mare desapareix, és veritat.
1: Ja no existeix.
0: I aquí em tirareu una mica pel balcó, però jo demanaria que la llet de fórmula sigués gratuïta o bé que no sigui tan cara, perquè, escolta, donar el pit és una cosa de cada una i cadascuna ho fa o no per les raons que sigui. Partim d'aquí, Oh, Sílvia, és que podria donar el pit? No. perquè si no t'hi trobes, no saps lo dur que és, lo dolorós que és, o simplement perquè no et surt llet o perquè estàs en un tractament de medicació, és igual, per al que sigui. Deixem que cadascuna faci el que vulgui i vulgui pel seu cos.
1: Exacte.
0: I que la llet de fórmula sigui més accessible, baixant el preu o fer-la gratuïta, i no admeto discussió, ho sento.
1: No.
0: Ho sento, però no ho entenc, eh?
1: Exacte. Mira, que pugin el preu dels gin tònics al Congreso i comencen
0: favor.
1: A dedicar els diners amb aquest tipus de coses, no?
0: Més coses, va.
1: I si vosaltres pagueu per alguna cosa que us faci ràbia, de nou, i la voleu dir, recordeu que ens podeu escriure, ens encanta que ens escriviu, que ens truqueu o el que vulgueu, vingueu, podeu venir també aquí si voleu, o envieu-nos una nota de veu al WhatsApp del programa, que és el 691-438-847.
0: Doncs sí, a més, per exemple, tots els papers burocràtics, com fer-te el DNI...
1: Ai, tot això són WhatsApps?
0: Tant de bo.
1: El David, el tècnic del programa, sí? Tothom ens està escrivint de coses que vol dir que fossin gratuïtes.
0: La gent té molta ràbia,
1: té molta ràbia, està molt indignada, no m'estranya.
0: Tots els papers burocràtics, com fer-te el DNI, passaport, carnet de cotxe, hauria de ser gratuït també, com la targeta sanitària, que, a veure, jo no vull donar idees, perquè la targeta sanitària ho és, però és que és cert, no només això, sinó tot el que envolta, totes les fotocòpies per fer el tràmit, la foto, Jordi, tu t'has fet un DNI últimament?
1: No, per sort ja fa temps que no me'l faig.
0: Et demanen una foto, que està molt bé.
1: Sí, que per cert no et deixen ni escollir com surts, no te la deixen ni veure moltes vegades.
0: Tu t'has gastat els diners, surten 80 fotos, perquè venen ara, no sé per què, 80 fotos. Abans eren 4, ara et venen com 16 o 22, no ho sé, moltíssimes. I només l'has d'ensenyar, o sigui, fan una fotocòpia d'aquesta foto i ja ni se la queden. És un despropòsit.
1: Sí, sí, totalment. I després no ens oblidem també de, però bueno, això ja és una guerra molt perduda, de les comissions bancàries, o de les comissions, aquelles coses que no entenem mai, quan compres les entrades per internet, algun concert o al teatre, que ho fas tu, compres tu!
0: Sí, comissió de gestió. Quina, si l'he fet jo.
1: Exacte.
0: Paga'm a mi, sisplau.
1: No ho entenc.
0: Rebaixa.
1: No ho
0: Escolta,
1: entenc.
0: I la màquina de les benzineres que et dona aire per inflar les rodes?
1: També.
0: Abans s'havia de pagar i...
1: Abans això.
0: No s'havia de pagar
1: i ara
0: sí. Ara
1: mare
0: sí.
1: Meva, treuen els quartos per tot,
0: Arroba cartera, totalment. Sí, sí. Què més tenim gratuït i què més ens cobraran en un futur? És que això no ho podem permetre.
1: Això no ho podem permetre, Silvia. No. I a més, parlant de rodes, el transport públic hauria de ser gratuït. Bueno, mira, torno una mica com els babús. Comencem per pensar que funcioni bé.
0: Ah, sí.
1: Ja, de moment, això.
0: Sí.
1: Després, quan aconseguim que funcioni bé...
0: Ah, no, però, per
1: doncs,
0: exemple, la xarxa d'autobusos...
1: Sí, funciona
0: millor,
1: bé.
0: No?
1: Ja, la xarxa, per exemple, a Barcelona del metro o el tramvia... Vaja, en realitat, tot el que no sigui Rodalies funciona prou bé, hem de dir. Home, i així potser, si hem d'incentivar el transport públic enfront del transport privat, pel
0: Exacte.
1: Tema de la contaminació, etc, doncs ajudaria que molta gent l'agafés o que el rebaixessin encara més, perquè són diners, Jo ara que vinc fins a Molins, que són dues zones, déu-n'hi-do els quartos,
0: Una, Jordi,
1: és una zona?
0: Estàs pagant dues zones.
1: Però des de quan?
2: Tu creus que és normal?
1: Des de fa molt? Per què no m'aviseu els de Molins d'això? Mare meva, jo aquí pagant dues zones.
0: Sort que ho han tret, el tema.
1: Veus? Si és que no ho entenc, Sílvia.
0: Està clar que hi ha moltes coses que ens fan pagar i que des d'aquest programa reivindiquem. Perquè fa ràbia.
1: Fa ràbia.

0: A veure, Jordi, posem-nos seriosos.
1: Vinga,
0: i sigues sincer.
1: Ho intentaré.
0: Quantes vegades has ajornat l'alarma d'avui abans de decidir-te a treure un peu de sota el llençol?
1: Uf, a veure, avui unes 3 vegades, eh?
0: M'ho crec.
1: La de les 7, la de les 7 i 5, la de les 7 i 10, i aquelles, sempre n'hi ha una de o m'aixeco ja o perdo el bus, sí, això segur. Sí. Però per què m'ho preguntes, Sílvia, això ara?
0: Doncs mira, perquè s'ha acabat la bona vida de prem el botó.
1: Com que s'ha acabat?
0: Sí, i de retardar 10 vegades l'alarma.
1: Ai, sí, hi ha gent que 10 i tot, mare meva.
0: Jo
1: sí, tu ets de les de 10, sí, jo amb 3 ja vaig bé.
0: Avui us vull parlar de Pavlov.
1: Perdona, però això que és un mètode rus de meditació per treballar la voluntat a primera hora, a mi em vindria bé això, eh?
0: Més aviat és un mètode de tortura medieval adaptat al segle
1: però
0: XXI.
1: Però Sílvia...
0: Sí, tu escolta, mira, és un rellotge intel·ligent dissenyat per acabar amb els teus mals hàbits.
1: Ah, bueno, de moment pinta bé.
0: Sí, mira, si ajornes l'alarma, et menges
1: això
0: les ungles...
1: Això em passa, jo menjo una mica les ungles a vegades, eh?
0: O pica xocolata a mitjanit...
1: Això no em passa, veus?
0: Descàrrega elèctrica assegurada.
1: Què dius? Sí. Així segur que t'aixeques, eh?
0: I tant.
1: Mare meva, m'encanta.
0: I és que el rellotge et pot enviar un xoc regulable entre 50 i 450 volts.
1: Déu-n'hi-do, però això, Sílvia, vols dir que és inofensiu?
0: És inofensiu per la salut, diuen,
1: però
0: és tan desagradable per al teu cervell que ho associa de seguida. Aleshores,
1: bueno,
0: o t'aixeques el llit a la primera o aniràs patint descàrregues.
1: Ostres, doncs, Sílvia, si tu n'has d'anar a patir 10, tela, eh? Perquè jo amb 3 he servit.
0: Jo amb això m'aixeco a la primera.
1: Però t'imagina't el cortisol, eh? Aixecant quan sona l'alarma amb una descàrrega elèctrica.
0: No.
1: Però així segur que no et quedes dormit. Escolta, és una solució.
0: Seguríssim.
1: M'agrada. Però això no és un smartwatch, o sigui, no és un rellotge, és un castigador portàtil,
0: sí,
1: Sílvia.
0: Sí.
1: Però la meva pregunta és, ara que hi penso, perquè no ho entenc gaire bé, com s'ho fa per saber si estic fent trampa? Si... I també una altra pregunta, això és legal?
0: Doncs mira, se sap si estàs fent trampa perquè connecta l'aplicació del mòbil.
1: Ah, i em pot detectar.
0: Et pot detectar el moviment.
1: Vale, com els rellotges aquests,
0: sí,
1: que et controlen la son, no? Exacte, i que et monitoritzen.
0: Sí.
1: Vale.
0: I fins i tot té opcions on per apagar la descàrrega t'obliga a fer 10 flexions.
1: Ah, això m'agrada! Ja m'imagino la Sílvia.
0: Sí, jo.
1: Una descàrrega, vinga, 10 flexions.
0: Però...
1: I si no les fas bé, te'n continua fent de descàrregues o no? Això molaria,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, això s'hauria de comprovar, però
1: això
0: no ho faré.
1: Això és una mica Teniente O'Neill, saps? Sí. Com d'entrenament militar pel matí.
0: Però si no vols fer les flexions, pots escanejar un codi QR.
1: Ah, bueno, això està
0: però, bé. Però, escolta, l'has de tenir enganxat a l'altra punta de la casa, si no, no té gràcia, saps?
1: Clar, si l'enganxes al cantó d'allí no té gaire gràcia.
0: I és totalment legal.
1: És totalment
0: legal.
1: Sí. Bueno, m'ha agradat, eh? Aquest invent pot ser una solució. Si el trobo, potser me'l compro i ja,
0: doncs mira,
1: ja us informaré, eh? I vinga, abans parlàvem de l'edat medieval, no? I ara al·lucinarà, Sílvia, amb aquest invent del passat. És que és molt xulo, el vaig trobar i vaig al·lucinar. Imagina la situació. Ens posem a l'any 1899, eh? O sigui, fa 128 anys, ja. Bueno, 127, que encara no m'ha arribat al 2027. Déu-n'hi-do. Plena nit a Londres, Sílvia, eh?
0: Fantàstic.
1: Si tu vas a Londres, sí, al Big Ben, molta boira, fa un fred capella, eh?
0: Amb molta
1: perquè
0: boira,
1: ja ho sabem,
0: sí.
1: I plou a bots i a barrals, com aquests dies que hi havia avisos del Meteocat,
0: sí, sí.
1: Doncs igual. Diu, què és el que més et vindria de gust trobar tu en aquest moment?
0: A veure, potser un paraigua, no?
1: Un paraigua, per exemple, sí, o no sé, potser estem pensant...
0: Potser algú calentet, no?
1: Algú calentet, sí. Algun lloc on refugiar-te,
0: sí.
1: Potser, però algú calentet aniria
0: sí.
1: bé, no?
0: Sí, sí.
1: Doncs mira, els victorians tenien el seu propi miracle, que és la Plutolam. M'encanta. M'encanta.
0: Si llegeixes ràpid, és com...
1: Sí, una mica, sí. Que no era una làmpada normal, no, era una farola de carrer, atenció, que servia cafè calent.
0: M'encanta.
1: O sigui, la mateixa farola et servia cafè calent. Estem parlant del 1899.
0: És fantàstic.
1: És fantàstic.
0: Però aquí tenia una comporta o alguna cosa. Vull dir, és que ara estic pensant en un fanal i no hi ha lloc.
1: Fanal.
0: Sí, no hi ha lloc.
1: T'imagina que obres una comporteta i et baixa el cafè. A veure, el sistema aprofitava la mateixa escalfor de la flama de gas, perquè clar, és que abans l'enllumenament públic era de gas, no
0: sí,
1: era elèctric,
0: exacte.
1: Però bueno, que ho podríem fer elèctric, no
0: sí,
1: passa
0: sí.
1: res. Per tenir aigua bullint a punt, dintre de la farola. Del fanal, meravellós.
0: Sí, sí.
1: I ficaves una moneda, en aquell moment tenien penics, no tenien pounds, i et dispensava el cafè. També tenia més opcions, pels que no els agradava
0: gràcies,
1: el cafè.
0: Gràcies.
1: té, xocolatades feta i, atenció, fins i tot brou de carn calent, que aquí ens faltaria l'opció vegetariana.
0: Exacte, sí, sí.
1: Però bueno, així que...
0: No, això ja sí
1: que,
0: bé, està bé.
1: Si això no... sí que era un bon servei. Ostres. Públic, perquè de fanals n'hi ha a tot arreu. Dius, ai, mira, tinc molt fred, me'n vaig cap a casa, m'agafo un brou al fanal. Boníssim.
0: Brou al fanal, m'encanta.
1: Mare meva.
0: El que jo no entenc és per què no ho tenim a cada cantonada, això.
1: Jo tampoc,
0: què passa?
1: Sílvia.
0: Per què no s'ha instaurat? Per què no s'ha quedat?
1: Doncs mira, perquè la Picardia ens pensàvem que era espanyola i no. Ai. Ve de lluny. La gent de l'època va descobrir de seguida que si ficaves un tros de metall rodonet podies simular una moneda falsa.
0: Ja, tots ho hem fet amb les...
1: Amb les màquines de vending, no?
0: No.
1: Amb què?
0: Amb les... com es diu? Les cabines. Les cabines telefòniques.
1: I doncs, clar, el cafè et regala... Ai, el cafè, el fanal et regalava el cafè igualment. Van fer tant de frau que l'empresa va fer fallida i les van haver de retirar totes.
0: Quina pena, ara podríem tenir fanals amb cafè.
1: Ara podríem tenir fanals amb cafè, amb sopa, etc. Ho dit d'una altra manera, Sílvia, va ser el primer hackeig de la història.
0: Totalment.
1: De les màquines de vending o d'autoservei. Va ser el d'una farola victoriana al 1899. Ja deia jo, Sílvia, que això de fotre-li cops a les màquines expenedores per veure si queu la xocolata gratis, la xocolatina, no ho havíem inventat nosaltres, eh? Doncs vinga, anem a descobrir ara el perquè de tot plegat. Som-hi!

0: Falten dos minutets per... Bueno, que hi ha un minutet per arribar a dos quarts de sis de la tarda d'aquest primer d'octubre. I, Sílvia, tu sabries... És que això és heavy, també,
1: a veure,
0: eh?
1: A veure.
0: Que la Sagrada Família està enganxada amb cola?
1: Què?
0: T'ho prometo, Sílvia, amb cola.
1: No.
0: Que sí, que sí, que sí, que sí.
1: Què és això, Art Attack?
0: Art Attack, una miqueta. A mi em sona
1: el
0: també...
1: El meu Hunge Art Attack.
0: Em sona també una minoritat de la classe d'ahir 5 dels cargols, la veritat.
1: Sí, sí, una mica sí, perquè...
0: Però, sí, Sílvia, la Sagrada Família, estem parlant de la mateixa Sagrada Família,
1: De Barcelona,
0: De la Barcelona. Una de les obres arquitectòniques més espectaculars. Sí, sí, la de Gaudí, sí, sí, sí, la que va venir el Papa Lleó, no estem ara?
1: Sí, sí, estem
0: aquí. El Papa Lleó a visitar-la. I resulta que porta més de 24 tones de cola. I abans que m'ho preguntis, no, no és la cola blanca que fem servir...
1: No és l'Art-Atac.
0: A l'escola, no és superglú. Bueno, sí que és superglú, ara ho descobrirem.
1: Sí?
0: Es tracta d'una adhesiu epoxi estructural especial que es diu Loctite, el que passa que és especial, és l'Octite EA 9497.
1: EA!
0: EA!
1: Vinga!
0: Que te vamos a enganxar, exacte. Que s'ha utilitzat en la construcció de les sis torres centrals. Jo sí que encara estic trepant.
1: A veure, un moment. Què és el que està enganxant exactament?
0: Tu t'imagines els arquitectes de la Sagrada Família, els constructors allà enganxant les torres de la Sagrada Família amb cola?
1: T'imagines que s'ha d'enganxar els dits.
0: Però et quedes, perquè és molt forta,
1: Si amb el Loctite no pots...
0: Bueno, mira, una figureta arquitectònica menys, no? Ja la tenim. Doncs sí, mira, enganxa pedra i acer. Les torres estan formades per grans panells prefabricats i aquest adhesiu el que ens ajuda és a unir els diferents elements perquè treballin conjuntament. És per això que s'han necessitat, com deia, més de 24 tones per enganxar aquests 826 panells i més de 2.100 elements de pedra. I aquesta cola no només ha d'enganxar, perquè, clar, també ha de resistir al canvi de temps, de temperatura,
1: la
0: humitat, i fins i tot, que es diu ràpid, les vibracions del metro que passa per sota.
1: Per tant, és una cola que ha fet més proves que alguns candidats a oposicions.
0: Gairebé, gairebé. Així que recordeu que si algun dia us diuen que la Sagrada Família està enganxada amb cola... No és cap broma, és enginyeria, Sílvia. I ara, que també ens agrada, canviem de tema, una mica de safreig, que portem moltes coses avui, nacionals, internacionals, del 3CAT.
1: Però abans...
0: Som-hi!
1: Abans...
0: No, abans res, Sílvia, anem al salseig, perquè et deixi directament.
1: M'encanta, va.

0: Per fi.
1: És que no podia esperar, Sílvia, no. Per això t'he dit que van res, que vull anar directe. Per que si fi. No, després no em deixes dir el que vull dir i vinga, va, què
0: podem,
1: vols dir?
0: Que per fi podem comentar la travessa.
1: Vinga.
0: La travessa. Jo he estat esperant molt de temps perquè m'encanta la travessa i hi ha dos capítols molt intensos a la
1: molt
0: plataforma
1: intensos,
0: de 3Cat.
1: Ja? Només sí, començar?
0: Sí. Sí, sí, però no us preocupa perquè jo us faig el resum.
1: Ai, vinga, va.
0: Els 5 cèntims de cada programa.
1: Vinga. Recordem em recordes les parelles?
0: Sí.
1: Jo només me'n recordo del Miqui Núñez i la Raquel Sanz,
0: sí?
1: Perquè aquesta em va com impressionar una mica.
0: Perquè són
1: Raquel...
0: els meus preferits.
1: Ah, és veritat, també. Perquè la Raquel Sanz no me l'esperava. Hi havia la Carolina Ferre també, que anava amb no sé qui.
0: La Carolina què?
1: Ferre.
0: Qui és aquesta? Ah, sí, sí.
1: Sí. Com que qui és, Sílvia, que tu mires el programa, com que qui és aquesta?
0: Tinc apuntat només els noms.
1: Sí, ah, sense cognom.
0: I la Nerea, que són les valencianes.
1: Vale.
0: Són amigues valencianes, són presentadores.
1: Hi havia una pregunta que et vull fer. Hi havia els germans Casas, no?
0: Sí.
1: La Sheila
0: sí, sí.
1: I el Cristian. Parlen en català o no?
0: Parlen en català.
1: Ah, molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí. Porta molt de temps vivint a Madrid, però estan parlant en català per també recordar una mica. Se'ls escapa alguna coseta en castellà, però no passa res.
1: Ah,
0: ens
1: molt
0: encanta
1: bé, molt bé.
0: Perquè estan parlant
1: no
0: tota l'estona.
1: No sabia, tenia el dubte.
0: I que
1: més hi havia?
0: Tinguis algú que estàs acostumat a parlar castellà i parlis català, és difícil
1: és
0: canviar.
1: Difícil.
0: Tots els que vivim a Catalunya i ens passa això, sabem lo difícil que
1: sí,
0: és.
1: Sí,
0: eh?
1: Sí, totalment.
0: Sí, sí.
1: Qui
0: després,
1: més tenim?
0: Tenim la parella del búnquer Jair i Neus.
1: Ah, sí, sí, sí. Els còmics.
0: Les activistes Gador i Carlota.
1: Sí. No hi havia també, Sílvia, unes esportistes?
0: Hi havia esportistes que són exjugadors de bàsquet, Víctor
1: vale.
0: I Laia.
1: Dues amb... de música, no, també?
0: Els tiets.
1: Ah.
0: Els tiets, sí, sí, sí. I les unes amigues, Jessica i Natàlia, que és una model, i l'altra és gimnasta.
1: Ah, molt bé. I què ha passat en el primer capítol?
0: Ha sigut intens,
1: sí?
0: Ha sigut intens, sí. Hi han hagut de córrer per camins pedregosos, rutes amb bici, han hagut de nedar i han hagut de fer calla.
1: I tot això només en el primer capítol?
0: Sí,
1: sí,
0: sí. A més, l'única cosa que va passar en el primer capítol, bueno, l'única, a veure, moltes, però la Neus, per exemple, de la parella del Jair,
1: sí?
0: Va patir una hipotèrmia.
1: Ostres, què dius?
0: Sí, just després d'anar amb el caiac i això va fer que no pogués acabar el tram i, per tant, anessin directament a la fase eliminatòria.
1: A sobre, pobra!
0: Sí.
1: Perquè cada setmana en cau una.
0: Cada
1: o
0: setmana.
1: Sigui que ja han caigut dues parelles.
0: Han caigut una... Sí, han caigut dues parelles.
1: I ens
0: sí,
1: ho explicaràs
0: sí.
1: O no?
0: I tant.
1: Oh?
0: Sí, sí.
1: Spoiler.
0: A la fase eliminatòria van anar juntament amb les amigues Jessica i Natàlia, la model
1: vale.
0: I la gimnasta, i després de fer la prova de classificació dels residus més... Era la prova, l'eliminatòria.
1: Vale.
0: Havien de classificar els residus més comuns de les platges de Mallorca, per exemple, borilles, microplàstics, tovalloletes i
1: o sigui
0: uns quants
1: no,
0: més.
1: O sigui que no tot són proves físiques.
0: No, hi ha
1: també
0: molt de
1: ha
0: coco,
1: mentals,
0: sí,
1: molt
0: sí,
1: bé.
0: Sí. Van guanyar les amigues i el Jair i la Neus van haver de dir
1: van
0: adéu a la
1: adéu, ai, quina pena.
0: Sí,
1: em sap greu que marxin.
0: A mi també, perquè a més la Neus ho deia, em sap molt de greu, perquè la muntanya és el nostre espai, no sé què, però bueno, no és el mar.
1: Exacte, bueno, mira, són coses que passen. Per tant,
0: sí.
1: Queden 7 parelles en la competició, però has dit que hi havia 2 capítols ja que podem veure.
0: Correcte. El segon dia han hagut de córrer, fer barranquisme, nedar a mar obert, i aquí ja s'ha començat a veure els punts forts i febles de cada parella. Els tiets, per exemple, van aconseguir un avantatge molt bona, que en l'últim tram del segon capítol, en lloc de fer-ho amb bici, que eren 10 quilòmetres, ho han fet volant en parapent.
1: Oh, mira, els ells.
0: O sigui,
1: m'encanta.
0: Sí,
1: molt
0: sí.
1: Bé.
0: La resta, aquest últim tram, l'han liat molt.
1: Sí?
0: Sí, sí, havien d'anar amb bici per... Amb aquests 10 quilòmetres no trobaven el camí perquè hi havia
1: es
0: molt de
1: trencall.
0: I els dos tots han acabat en el mateix lloc perquè anaven
1: tots
0: seguint...
1: Tots s'han perdut igual,
0: tots,
1: no?
0: Tots
1: han seguit a la
0: sí,
1: massa,
0: sí.
1: El primer que anava i ara tots perduts.
0: Totalment. Jo soc fan, per exemple, de la Nerea i la Carolina, tot i que crec que no guanyen. Jo segueixo dient que guanyaran el Miqui i la Raquel.
1: Vale, perquè en aquesta fase eliminatòria d'aquest segon capítol, qui ha caigut?
0: Ha caigut la Nerea i la Carolina.
1: La Nerea i la
0: sí.
1: Carolina, vale.
0: Sí,
1: aleshores,
0: sí, sí.
1: En el pòdium, a qui tenim?
0: Tenim, en primer lloc, el Miqui i la Raquel.
1: La Miqui i la Raquel, que són els teus preferits,
0: sí.
1: Molt bé. Que tens contactes dintre del 3Cat,
0: no.
1: Ja t'han dit que guanyarien
0: no.
1: Ells.
0: No, però ja et vaig dir que és una parella que s'avenen molt bé... I jo ho vaig veure en... Jo ho vaig veure, no sé.
1: Tu ho veus, m'has tingut aquesta intuïció.
0: Sí.
1: En segon lloc,
0: els
1: aquí
0: tiets.
1: Tenim els detallets. M'agrada, eh?
0: Ho fan superbé,
1: Ah, Sílvia.
0: Ho fan molt bé i tinc dubtes de si guanyaran o no, Però jo em segueixo quedant amb la meva opció inicial.
1: Molt bé.
0: I, després,
1: I la medalla de bronze?
0: Per la Gador i la Carlota, les activistes.
1: Vale.
0: Que, tot i que sembla que no fan soroll, però elles van tirant, saps? I la Gador, per exemple, és una nedadora excepcional, perquè és una activista, sobretot de la fons de la vida marina, I clar, quan veu aigua, es diu, este és mi sitio.
1: Vale. Però ho fa molt bé. Bueno, doncs ho seguirem de prop al programa de la Laura Escanes, la Travessa, la setmana que ve, nou capítol, però és que TV3 també s'ha estrenat la segona temporada de Soc i Seré, presentada per l'Àngel Llàzar i la Júlia Bonjoc. Amb dos equips de 50, mare meva, persones cadascun que no es coneixen i venen de tots els racons i de tots els indrets de Catalunya. El primer repte consistia a aconseguir 15 banderes de municipis catalans. Cada bandera es guanya responent preguntes sobre els pobles. Jo no sé si en sabria,
0: Jo
1: tu
0: no,
1: sabria respondre les de Molins, Sílvia? Sí, no?
0: Sí, les de Molins. Bueno, no ho sé,
1: Ui.
0: No ho sé.
1: I són unes preguntes...
0: Hi ha preguntes que tela, Sí.
1: Que són molt concretes,
0: molt friquis, sí, molt
1: bueno,
0: concretes.
1: I que posen a prova de debò si estàs a tope amb la cultura catalana. Aquesta prova era per agafar avantatge.
0: Sempre
1: per
0: es veu que el capítol té una prova d'avantatge i després la prova eliminatòria. O sigui, hi ha dues proves a cada capítol. En el segon dia teníem el repte, que era el repte eliminatori, que era fer una música d'havaneres, o sigui, una cançó.
1: Ai, m'encanta.
0: Cada equip havia de cantar-ne una i tenien uns directors d'orquestra i 60 minuts per assajar-les. Que tenien l'avantatge, doncs tenien una mica més.
1: Vale.
0: Finalment van guanyar els vermells, perquè
1: equips,
0: van
1: no?
0: de colors, amb les de suadores de colors, i els verds doncs marxen a casa.
1: Oh,
0: 50 persones
1: 50
0: de cop.
1: 50 i a casa, els eliminem, fora. Tasca.
0: Sí. Tot això en el primer capítol.
1: Mare meva, sí que en el segon capítol entenc que s'han dividit en 5 equips
0: clar,
1: de 10
0: aquí va diferent,
1: persones.
0: Aquí va diferent. Vale. O sigui, mai t'has de quedar amb un color d'aquests, són els vermells, perquè sempre va canviant.
1: Vale, i ara tenim els verds, els liles, els blaus, els vermells i els taronges. I com en l'anterior capítol, doncs han fet una prova per guanyar un avantatge, i l'han guanyat, en aquest cas, els blaus.
0: Sí.
1: Aquest avantatge, Sílvia, els ha permès fer moviments de gent als equips, no? És escollir una miqueta
0: qui
1: volen que sigui.
0: Sí, han tret a una dels blaus i han dit tu aquí.
1: Ai, però quina pena, no, la que han tret? Sí. Perquè si ets tu la que et treuen. Tu vas de blau, Sílvia,
0: Jo vaig de blau, sí.
1: A veure si t'haguessin tret.
0: No, però han mogut a la gent dels equips.
1: Gent,
0: per exemple, hi havia germans que els han separat i coses d'aquestes.
1: Vale.
0: Bueno.
1: I aleshores hi ha hagut una ronda eliminatòria.
0: La ronda eliminatòria doncs, ha tractat sobre un repte històric.
1: Vale,
0: s'havia d'ubicar a 5 viatgers del temps en l'any exacte.
1: Vale.
0: És a dir, l'equip que aconseguia col·locar més viatgers a l'any correcte guanyava. Aquests viatgers eren actors disfressats que recitaven un moment de la vida i els concursants havien d'ubicar-lo. Ha sigut molt immersiu.
1: Però llavors, Sílvia, qui ha marxat?
0: L'equip taronja ha guanyat i el verd ha marxat.
1: Ai, ha marxat un... El verd està de mala sort, mira que és el meu color preferit, i ha marxat tant en el primer capítol com en el segon.
0: Sí, la resta es manté. Però jo us dic que no us quedeu amb els colors, perquè cada capítol es veu que canvien els equips. Jo no havia vist mai a Soc i Seré. La qüestió és que vagi marxant gent i es quedi només una persona...
1: Amb un premi, entenc,
0: amb un premi
1: no?
0: de 50.000
1: euros. 50.000 euros.
0: Sí.
1: Déu-n'hi-do. Doncs estarem pendents també a les següents entregues, a la setmana que ve, que suposo que en tindrem una altra. I ara anem amb la crònica dels famosos, perquè aquesta setmana, Sílvia, un dels noms que més ha sonat per motius diferents, és el de la Laura Escanes. Ha ofert dues entrevistes perquè, clar, ha estat de promoció
0: clar, de la
1: nova temporada de La Travessa i la gent doncs, ha aprofitat per preguntar-li cosetes. Una al matí de Catalunya Ràdio i l'altra al diari Ara, on ha deixat anar una reflexió una mica suculenta sobre el món dels influencers.
0: Sí, i trobo que és un tema molt necessari. Ella mateixa posa en dubte aquesta necessitat de dir la seva a qualsevol tema. A l'Ostrell li va dir literalment: soc un perfil molt buit, no em puc donar tanta importància ni opinar d'actualitat.
1: Clar, doncs directe sense filtres, sí. Perquè justament en aquesta entrevista amb el Ricardo l'Ostrell doncs li demanaven sobre el tema de l'habitatge i ella doncs no es va voler mullar, que l'han criticada molt per això, però clar, ella diu que bueno, que tenir milions i milions de seguidors no et converteix en un expert ni en geopolítica ni en economia,
0: gràcies, sí,
1: ni
0: totalment.
1: En habitatge ni de res, i que si no domines un tema doncs potser és millor no fer el show.
0: Totalment, a l'entrevista de l'Ara també parla de la pressió, dels haters.
1: Ai, els haters. Nosaltres no tenim haters, no? Espero no ho entenc.
0: No.
1: Bueno, si els tenim, que ens escriguin, també.
0: Sí, sí.
1: No, no passa res. En el 69-438-847, haters, també sou benvinguts, de moment,
0: Sempre,
1: Sempre.
0: Però ella, això dels haters, doncs, ho fa amb una diferència i assegura que ara les crítiques ja no la pertorben com abans. Ara s'ho agafa, doncs, d'una altra manera.
1: Molt bé. I atenció perquè de la part més reflexiva passem a un moment molt més íntim. El 25 de setembre va penjar una imatge a xarxes que va commoure bastant els seus seguidors. Una nota escrita a mà per la seva filla, amb el Risto Mejide, la Roma, I doncs en un missatge molt bonic, la veritat, la nena deia que estimava molt els seus pares i que eren els millors del món. A qui no li agrada això? I llavors la Laura va compartir aquest text que ho deia tot amb un lloradita de bona mañana. Res de polèmica, és un moment de complicitat familiar i ja està. Però Sílvia, el titular que més ha pres foc a les revistes del cor ha estat un altre. És que la Laura Escanes ha donat molt, aquesta setmana. Va ser en un podcast de Podimo xerrant amb l'actriu la Blanca Suárez per la revista Hola, que parlaven d'amor i parella, quan l'Escanes va reconèixer, sí, obertament, que li havien estat infidel en el passat.
0: Això sí, cal dir-ho tot, Va compartir l'experiència, però sense donar noms ni assenyalar de quina de les seves exparelles va ser directament. Va preferir no entrar en detalls morbosos, però tothom sap a qui es referia, no?
1: Tothom ho sap.
0: Sí.
1: Sí o no? Sí, sí. Ho diem nosaltres o no, Sílvia? Bueno, a qui es referia? Tu què creus?
0: A l'únic que sé.
1: A l'únic que sabem, no? Jo crec que també. Bueno, per avui, Sílvia, ens hem quedat sense més temps pel safreig. El safreig és que podríem fer, no sé, jo demanaríem ampliació a Ràdio Molins, perquè podríem fer...
0: Home,
1: no, és que no ens dona més temps, Sílvia, perquè si no, no arribem al final. És que el safreig hi ha molt.
0: Un altre dia,
1: ni dels Javis. Ja, els Javis, a veure, en parlarem molt, perquè amb la seva nova pel·lícula estarem setmanes i setmanes i setmanes, justament l'acaben d'estrenar. Passem a la notícia positiva, que també ens agraden les coses positives i alegrar una miqueta als nostres oients.

0: Avui us volem parlar d'una iniciativa que va néixer a Suècia i que parteix d'una idea molt senzilla com potent. Tan senzilla com potent. Què passaria si, davant d'una aturada cardíaca, poguéssim enviar algú a ajudar abans que arribés l'ambulància?
1: Seria meravellós. Uau, i això, sí. Sílvia, a Suècia és una realitat. El sistema, a veure si ho dic bé, es diu
0: no, ho diràs
1: SMS...
0: bé.
1: Sí, Libradar, eh? Ho dic com accent italià, però és Libradar, no passa res. Que podríem
0: traduir
1: com a rescatadors per SMS, ara per WhatsApp, eh? I va començar a funcionar l'any 2010. El funcionament combina tres elements: els serveis d'emergència, la tecnologia dels telèfons mòbils i una xarxa de ciutadans formats en reanimació cardiopulmonar, la coneguda RCP, que per cert, deixeu-me dir que tothom n'hauria de saber.
0: Sí.
1: I això des de les escoles s'hauria ja d'ensenyar i s'haurien d'anar fent cursos periòdicament.
0: Fin de la cita.
1: Fins aquí la meva reivindicació d'avui.
0: Imaginem-nos la situació. Una persona truca al 112 perquè algú ha patit un col·lapse i no respira amb normalitat. La central d'emergències activa els recursos sanitaris corresponents, però al mateix temps el sistema informàtic pot localitzar voluntaris formats que es troben a prop del lloc on s'està produint l'emergència.
1: Exacte, aquests voluntaris que, doncs, per exemple, estan prenent un cafè al cantó d'un lloc on algú ha patit una parada cardiorrespiratòria, doncs reben una alerta al seu telèfon mòbil.
0: Seria com l'equivalent a algun mèdico en la sala, però més extens, no?
1: Sí.
0: Sense haver de cridar.
1: Sí, sí.
0: El teu mòbil directament, no?
1: Exacte, sí, perquè clar, a més, pensem en grans ciutats, doncs les ambulàncies arriben molt més ràpid.

0: de l'emergència.
1: D'aquesta manera, mentre l'ambulància està de camí, una persona formada pot començar la RCP i, si és necessari i està disponible, es pot aconseguir un desfibrilador. I per què és tan important? Doncs perquè per una aturada cardíaca cada minut compta, com has ben dit, Jordi. La possibilitat de supervivència disminueix ràpidament quan no es fa cap intervenció. I a Catalunya, Jordi, tenim alguna cosa semblant?
0: Doncs sí, no és una idea exclusiva de Suècia. El que passa que a Catalunya és una miqueta diferent. També existeix un sistema amb una filosofia semblant. Es diu l'ACR, Respon, del sistema d'emergències mèdiques del SEM. A través d'aquesta aplicació, el sistema pot activar primers interventors que es troben a prop d'una possible aturada cardíaca. Això sí, solen ser persones que tenen la formació i les capacitats requerides per actuar davant d'aquest tipus d'emergència, com ara les policies locals, els bombers o els infermers. No és tant com la ciutadania en general.
1: I a més, a Catalunya també tenim una eina per saber on hi ha desfibriladors.
0: Això és molt important,
1: molt, eh? Sí. L'aplicació 061 Salut Respon incorpora un mapa que, mitjançant la geolocalització, permet consultar els DEA connectats amb el SEM que tenim més a prop. D'aquesta manera, davant d'una aturada cardíaca, podem saber on trobar el desfibrilador mentre arriba l'ajuda professional.
0: Clar, perquè moltes vegades passa això i no sabem on trobar un desfibrilador. Sobretot pensem en equipaments públics que normalment molts ja en tenen.
1: Sí.
0: Si tenim una biblioteca a prop, si tenim òbviament un hospital, si tenim un CAP, si tenim l'Ajuntament, tots aquests llocs habitualment en tenen i és vital anar-lo a buscar, eh? Sempre
1: sí.
0: I quan hi hagi alguna altra persona que iniciï la RCP. En fi, posem-nos una mica musicals, Sílvia, perquè és que quasi no hem escoltat música avui i ara doncs volem escoltar a la Su i al Carlos Sandes amb aquesta Barcelona tropical perquè l'estiu no vol marxar.

0: obrim cartellera d'octubre i us fem dues propostes a Barcelona. En primer lloc, a l'Auditori de Barcelona, el 13 d'octubre d'aquí uns dies, però teniu un concert solidari contra l'Alzheimer i l'envelliment, amb veus com Beth, Joan Garrido i o Mariona Escoda, entre d'altres.
1: I més cosetes, Sílvia, a Barcelona. La setmana vinent tindrem aquí a l'estudi alguns...
0: Atenció!
1: Ai, que
0: atenció.
1: Bé, que tenim convidats i
0: primers
1: convidades! M'encanta!
0: Sí.
1: Recordeu, tothom que vulgui que pot venir
0: I
1: de
0: tant,
1: públic
0: i
1: a participar. Nosaltres més que contents. Doncs tindrem els membres de la companyia Les Viaix i ens podran explicar una mica més sobre el musical que estan preparant per la sala Gaudí per aquí, per d'aquí poquet, el 12 de novembre.
0: Sí, el musical es diu El

0: Diu que odiava els musicals.
1: Ja m'encanta, aquest sóc jo.
0: I per dur-lo a terme, tenen oberta una campanya de Verkami.
1: Participeu-hi.
0: Sí, perquè els hi queda pocs dies, per tancar-la. Només escats 20 dies, ja tenen més del 50% recaudat. L'objectiu d'aquesta campanya és poder estrenar al Teatre Gaudí de Barcelona El tio que odiava els musicals. I no us preocupeu, perquè en parlarem estesament dijous que ve, perquè els tindrem aquí, asseguts en aquesta taula, parlant de tot el que envolta aquest món musical, d'on ve, qui actua, dates, tot, tot en directe a No ho entenc.
1: I sobretot en directe al No ho entenc, dijous vinent. Però va, si esteu pensant en com omplir l'agenda d'aquest cap de setmana, Molins de Rei, agafeu llibreta i bolígraf, perquè el poble ve ple de teatre, humor, esports, jocs i propostes per totes les edats. Que Molins feu moltíssimes coses.
0: Sembla que seguim de festa major.
1: Mare de Déu.
0: Arrenquem aquest mateix divendres 2 d'octubre amb una nit dedicada 100% al riure i a la comèdia. A les 8 del vespre, el Teatre de la Penny obre portes per acollir l'espectacle de stand-up de Marc Serrats titulat Vaques Plaques.
1: Ja m'agrada.
0: Sí, programat dins del cicle Espènica. Serrats, un dels monologuistes més destacats del teatre català, ens ofereix un show d'humor àcid, irònic i molt reflexiu, on tracta temes com les incerteses, les frustracions i les contradiccions de la vida quotidiana de la seva generació.
1: Però és que, a més, a la mateixa hora, si heu...
0: Opcions.
1: Doncs també sabeu que a les 8 del vespre el Foment inaugura la cinquena temporada del seu cicle Molins Night Cabaret. Aquesta gala d'obertura anirà a càrrec de l'humorista, actor i imitador Ledo Mutante, conegut pel seu ritme trepidant a l'escenari. Presentarà un espectacle molt fresquet que barreja monòlegs, improvisació directa amb el públic i caracteritzacions de personatges populars.
0: Propostes culturals per dissabte.
1: Vinga, dissabte.
0: Des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, la planta baixa de l'edifici El Molí es converteix en el punt de trobada dels apassionats dels jocs de taula.
1: Oh, com m'agraden els jocs de taula, Sílvia.
0: Amb una jornada oberta d'estratègia i simulació històrica. S'hi podran trobar taulers de gran format, partides guiades per monitors explicatius i taules per provar wargames i jocs de rol que recreen batalles i fets històrics rellevants.
1: Sí, ja us dic jo que aquí a Molins teniu per tots i per tothom, perquè també el jovent de Molins té una cita indispensable al pati de l'escola al Palau. A les 7 de la tarda aquest dissabte arrenca el Chi-Talent, un certament on els joves locals mostren en directe les seves habilitats en disciplines com la música, el ball, el rap o les arts escèniques. Jo puc participar, Sílvia, o no?
0: No, no ets jove.
1: I un cop acabades les actuacions, a 2:15 de la nit, la festa continuarà amb una sessió de DJ a càrrec del DJ Llivina, amb els hits més de moda, organitzada com un espai nocturn saludable, pensat, atenció, específicament per a nois i noies d'entre 13 i 17 anys.
0: I per als amants del teatre de tota la vida, el mateix dissabte a les 8 del vespre, a la sala principal del Foment Cultural, presenta l'obra Un viaje sin retorno. Aquest drama ambiental en l'Espanya de la postguerra durant els anys 50 s'endinsa les vivències d'una companyia d'artistes itineraris que lluiten per sobreviure. És una història emotiva d'amor, la pèrdua, la dignitat i la passió pel món de l'espectacle en temps difícils. Recordeu que les entrades tenen un preu d'entre 10 i 12 euros i es poden adquirir a la plataforma d'Entràpolis.
1: I acabem el repàs de l'agenda cultural de Molins d'aquest cap de setmana amb les activitats pel diumenge. A 2:15 del matí arrenca la tradicional bicicletada Miquel Torti Pijuan. Hi participarà, Sílvia, la bicicletada?
0: Sí.
1: Oh, m'encanta! Una cita clàssica del calendari esportiu i popular de Molins, amb punt de trobada i sortida des del passeig del Terraplè. Es tracta d'una pedalada d'uns 6 quilòmetres, Sílvia, faràs?
0: Bueno, en realitat jo no m'apunto.
1: Ah, ja m'has tratllat.
0: S'apunta la meva família, però jo no.
1: Totalment.
0: Jo vaig animar.
1: Molt bé, això també està molt bé. Ens fan falta el suport. I es fa a ritme passeig, sense caràcter competitiu.
0: És familiar.
1: I inclou també un punt d'avituallament. I és perfecte per participar-hi, com diu la Sílvia, amb família, amb els nens, amb les colles d'amics. Així que encara sou a temps d'inscriure-us i participar. Doncs vinga, Sílvia, una última proposta abans de passar a jugar.
0: Doncs mira, a les 6 de la tarda el Foment Cultural inaugura oficialment la seva nova temporada de ball de tarda de diumenge.
1: M'encanten els balls.
0: Sí. La música en directe anirà a càrrec del grup musical Pentagrama Trio, que oferirà un repertori varietat que va des dels clàssics de ball de saló, com el vals, el paso doble,
1: el tango. Oh. Un dia anirem, i portaràs un dia, Sílvia, ballar diumenge a la tarda. Però estem a dijous i nosaltres sempre acabem el programa jugant una miqueta,
0: sí,
1: no?
0: Sí, una miqueta.
1: Vinga, va, el tècnic que jugui també, el David, eh? Vinga.
0: Sí, posa't el micro, que volem que suïs.

0: Però no us penseu que aquí els jocs són perquè sí, eh? Tots tenen un motiu. Sílvia, tu sabies, i David, sabeu que l'any 1990 l'Assemblea General de Nacions Unides van proclamar oficialment l'1 d'octubre, és a dir, avui, com el Dia Internacional de les Persones Grans? No ho sabíeu, no?
1: No, però
0: doncs ara
1: sí.
0: Ara ja ho sabeu.
2: No ho sabíem, doncs, mira,
0: va ser una crida global per reprendre un gran repte, que és el canvi demogràfic i la necessitat de garantir els drets, sobretot la dignitat total i el benestar de la nostra gent gran. Perquè més enllà de les xifres, què celebrem realment avui? Doncs celebrem la memòria viva dels nostres pobles, la saviesa de la gent gran, que això és molt important, i el treball de tota una vida, doncs, de totes aquestes persones que ens han ajudat a construir el món en el que vivim
1: sí,
0: avui.
1: Sí, també és un dia de reivindicació per combatre l'edatisme, afavorir l'envelliment actiu i recordar que la participació de la gent gran és indispensable en la nostra societat. És per això que avui tornem a jugar a la ronda del passapalabra.
0: Vinga.
1: En paraules per sobre i en honor a la gent gran,
0: així, eh? És temàtic,
1: sí.
0: Eh?
1: Temàtic.
0: Comencem?
1: M'encanta, vinga, va.
0: Vinga, va, amb la A. Comença per A, conjunt de nutrients i horaris de menjar que porten energia i salut. La Sílvia sempre mira amb una cara de... No, entiendo nada. Podem
1: a
0: passar
1: veure,
0: a la següent, eh?
1: Torna-hi.
0: Conjunt de nutrients i horaris de menjar que porten energia
1: nutrients
0: i salut.
1: Nutrients i horaris.
0: Clar, per
1: nutrients?
0: Exemple, l'esmorzar, el dinar, ah, el sopar, què són? Comença per A.
1: Passa palabra.
0: Passa palabra.
1: No val mirar internet, eh?
0: Comença per la B, el testat general de salut física i emocional i satisfacció vital.
2: Benestar.
0: Benestar, molt bé, perfecte. Amb la C, comença per ser acció de transmetre i escoltar informacions amb claredat i empatia.
2: Comunicar.
0: Sí, ja es queda com flipant. Sort que tenim el David aquí, sí, perquè si no...
1: No jugaríem a res, eh?
0: La D, activitat que manté la persona activa, participativa i sociable.
1: Amb la D.
0: Amb la D, comença per la D.
1: D'esport.
0: D'esport, no, que comença per la D.
1: De...
0: Res, saltem.
2: Vaja, vaja.
0: Molt malament avui, eh? Comença...
1: Però tu també pots, encara que ho parlis,
0: no, no, no,
1: tu també pots.
0: No, no,
1: jo
0: no perquè em sé les respostes. Ah. Comença per la E, apreciació i respecte cap a la persona, fomentant la dignitat.
2: Empatia.
0: Empatia, molt bé. Amb la F, tractaments per millorar la mobilitat, la força i la flexibilitat corporal.
1: Jo no vull jugar.
0: Ja no vull jugar més.
1: Amb quina, amb la F? Tractaments la... per què?
0: Per millorar la mobilitat, la força i la flexibilitat corporal. Estem molt malament, eh?
1: Fisioteràpia. No,
0: fisioteràpia.
1: No ho sé.
0: A veure,
1: no,
0: provem.
1: No,
0: fisioteràpia.
1: No. Què no?
0: No, malament.
2: Fitness.
0: Fisioteràpia, Sílvia,
2: no,
0: molt bé.
2: No és fitness.
1: No, no, és fisioteràpia, tractaments.
0: Exercicis, vinga, a començar per la G. Exercicis físics de baixa intensitat per la vitalitat.
1: Gag, no, és broma.
0: No, gag, no. En general, en general. Com la classe de la EGB, de...
2: Gimnàstica.
1: Ah.
0: Exacte, molt bé. Amb la...
2: T'has dit donar una pallissa, Sílvia.
1: Però molt,
0: totalment,
1: eh?
0: Totalment, eh?
1: Sí.
0: Acabem amb la... comença per la... Rutines per netejar i cuidar el cos... I
1: higiene.
0: El... Exacte, molt bé. Amb aquesta acabem, eh? Perquè no ens dona temps. A més, fem una última. Vinga, la I. Comença per la I. Pèrdua involuntària de líquids o sòlids en moments...
1: Incontinència.
0: Fonti... Incontinència. Això no només passa a la gent.
1: No.
0: Eh? Però, bueno, bastant bé. Continuarem jugant la setmana que ve, eh?
1: Ni tan mal, no?
0: Ni tan mal. Ens encanten aquests jocs sí, temàtics, però ja és hora
1: d'anar acomiadant. Eh?
0: Demanem més temps al programa, eh? A l'emissora, em
1: I
0: sembla,
1: tant,
0: Sílvia.
1: I tant,
0: eh?
1: Estem 3 hores, com a mínim.
0: Mare meva, vinga, hora de dir-nos adéu.

0: I fins aquí el programa d'avui, 60 minuts, que com sempre els han fet possibles gràcies al Jordi Roca,
1: al nostre tècnic, al David Rius, moltíssimes gràcies, i a la Sílvia de Parés.
0: A vosaltres us esperem el pròxim dijous de 5 a 6 de la tarda, i si us heu quedat amb ganes de més, ens trobareu de nou en antena els dimarts de 12 a 1 del migdia, repetint el programa.
1: O quan vulgueu, a la web de la ràdio, a YouTube i a Spotify.
0: Fins la setmana vinent.
1: Bon cap de setmana. Adéu. Adéu.

0: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
1: Bon dia. Esquerra Republicana condemna amenaces i insults en referència a la polèmica i als temes que han ocorregut en el marc de la Festa Major per la retirada d'una pancarta i la pregunta que van fer al ple. Ho expliquem avui a l'informatiu. Per altra banda, l'Associació dels Amics del Museu comença el curs amb una sortida i també posen sobre la taula alguns temes que tenen encara que tirar endavant amb l'Ajuntament i que asseguren de moment no avancen i estan encallats. La gent gran, que és protagonista de la programació d'aquest mes d'octubre de l'Ajuntament en diferents activitats, i també destaquem que torna el cicle de música clàssica a la vila. Comença demà dimecres i s'allargarà fins al mes de maig, un concert al mes. En esports, doncs, actualitzem la situació dels equips sènior del club de bàsquet Molins. Ja tots els equips han començat ja aquest cap de setmana la temporada esportiva. Aquests són els principals continguts informatius d'avui dimarts 6 d'octubre. Comencem. Comencem, com sempre, amb la informació de servei. En primer lloc, el temps, amb el nostre meteoròleg, el Jordi Miralles. Bon dia, Jordi.
2: Hola, Sílvia, bon dia. Hem tingut un matí relativament tranquil, amb nuvolositat variable que va en augment, i de cara aquesta tarda ja podem agafar el paraigua perquè esperem pluges. No seran, en principi, pluges tan fortes com les dels últims dies, però sí que haurem d'agafar el paraigua. Tingueu en compte, no serà pluja continuada sense parar, ni molt menys, però sí que s'espera risc de ruixats aquesta tarda a qualsevol punt de Catalunya, després de les pluges que aquest matí hi ha hagut cap al sud i a ponent. La previsió per demà ens indica nuvolositat entre variable i abundant, sobretot a primeres hores del matí, cada vegada, però, amb més clarianes. Tot i això, demà a la tarda, novament, tindrem risc de ruixats, de precipitacions, i, per tant, doncs, no acaba de fer net. Serà a partir de divendres que l'atmosfera s'estabilitzarà una mica més i podrem parlar d'un temps més assolellat, sense risc de pluges i amb temperatures que es mantindran estables, encara superiors a les normals per l'època de l'any. Les mínimes al voltant dels 17-18 graus, les màximes al voltant dels 25.
1: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, el Servei de Rodalies informa que avui el servei té afectacions en diferents línies pel temporal de pluges al cap de setmana i d'ahir dilluns. Renfe està pendent dels treballs d'adequació de la infraestructura per part d'ADIF després del temporal de pluges, i a mesura que es va recuperar la via es fan marxes exploratòries amb trens buits per garantir la seguretat de les persones usuàries i dels professionals ferroviaris. Hi ha algunes línies en servei pel que afecta Molins de Rei. La R4, la R4 Sud, entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de Sants, estan funcionant els trens. I acabem els serveis amb la farmàcia de guàrdia. Com sempre, avui és la Milà, del carrer Riera Mariona, número 3. Esquerra Republicana condemna qualsevol tipus d'amenaça i insult. Ho ha dit avui la portaveu del grup en referència als atacs verbals que hi va haver en alguns actes de la Festa Major contra l'alcalde i la consellera d'Interior. La polèmica ve del ple de la setmana passada. En el torn obert de preguntes, Esquerra Republicana va plantejar per què la Guàrdia Urbana va retirar una pancarta en un acte de l'Ateneu Molei, que es feia en l'últim cap de setmana de Festa Major, una pancarta on hi posava "Benvinguts, puta Espanya". Esquerra preguntava quin protocol o reglament hi ha a l'Ajuntament per regular l'ús o la retirada de pancartes. Durant el ple, Miguel Zaragoza, regidor de Govern, va dir que la Guàrdia Urbana va retirar la pancarta per la queixa d'uns ciutadans que consideraven que el text era ofensiu per ells, i va afirmar que en cap cas hi havia una instrucció política. També va voler recordar Zaragoza que després de retirar la pancarta en uns altres actes de Festa Major hi va haver crits en contra de l'alcalde i també es van fer proclames amenaçant la consellera d'Interior, i aquí va retreure a Esquerra Republicana que no ho condemnés públicament. La portaveu d'Esquerra ha volgut explicar avui a Ràdio Molins de Rei la seva posició, que no va poder expressar al ple perquè en el torn de preguntes no es permet fer una rèplica o entrar en debat. Marta Espona, portaveu d'Esquerra, ho ha volgut deixar clar avui.
3: Que nosaltres estiguem presents en una celebració festiva de la Festa Major, com era, doncs, els versots dels Dimonis de Molins de Rei, i allà es diguessin unes expressions que es van dir, això no vol dir que nosaltres hi estiguem d'acord. Aleshores, lamento, en tot cas, la polèmica que es va muntar en el ple exigint que nosaltres condemnéssim aquesta actitud en contra de l'alcalde, de la consellera. Evidentment que la condemnem, però, en tot cas, la nostra pregunta anava per una altra banda, i era per saber si realment, doncs, existia un protocol a l'Ajuntament que reguli, doncs, què fem amb les pancartes.
1: és la portaveu d'Esquerra, la seva pregunta demanaven els criteris o si hi havia algun reglament per retirar una pancarta i també es demanava que s'expliqués a l'entitat a qui li havien retirat, que era en aquest cas l'Ateneu Molell.
0: Molins de Rei al dia.
1: L'Associació d'Amics del Museu comença el curs. Continuen amb les sortides culturals, en fan una 7 aquesta temporada i la primera serà el dia 18 d'octubre a Tàrrega per visitar el Mas de Colom, una finca als afores que ha estat casal agrícola, monestir cistercenc, hospital republicà durant la Guerra Civil, després una caserna militar i des del 54 que pertany a la família Pons, propietària de Borges, i també visitaran el Museu Trepat, empresa de material agrícola, i dinaran en un hostal de la zona. És la primera activitat de la temporada. I sobre com afronten aquest inici de curs, doncs des d'Amics del Museu expressen incerteses perquè la relació amb l'Ajuntament pel registre del Museu Municipal està aturat, segons diuen. Un tema que fa anys que està sobre la taula, la legalització, l'acreditació del Museu Municipal, ja que no està reconegut oficialment com a museu. El president d'Amics del Museu ha dit que esperen que el consistori posi en marxa el que es va comprometre al gener amb uns acords que es van marcar, que a hores d'ara no s'han complert. I també lamenten que els caps de setmana, per altra banda, els diumenges, quan obre el museu del carrer Pintor Fortuny, no hi ha ningú que atengui, ningú de l'Ajuntament que atengui els visitants. Josep Monfort és el president de l'entitat.
4: En els museus de Molins de Rei, ni a Can Ametller, ni a Pintor Fortuny, l'Ajuntament hi posa ningú, com fa en canvi en el Museu del Renaixement, que hi ha personal que fa l'atenció i que fa, diguem-ne, la visita, doncs ens trobem que, per com a mínim, en el de Pintor Fortuny, haver-hi algú que no sigui només el vigilant, perquè el vigilant es limita a estar a la porta i prou que entres en el museu i no hi ha ningú, a part de que també serveix per vigilar, serveix per atendre els que venen. I si entren les persones que venen els diumenges, que sempre en venen, doncs si volen saber coses o nosaltres ens oferim a explicar-los allò que vulguin saber, no? Hi ha molta gent que descobreixen una cosa molt esrei que ni la coneixien.
1: Expliquen que per compensar-ho voluntaris Amics del Museu fan torns per atendre els visitants cada diumenge, que obren de 11:45 a 14:00 tots els diumenges al museu que hi ha al carrer Pintor Fortuny, i que Can Ametller també en visita lliure tots els dissabtes a la tarda de 7:45 a 9:15 i els diumenges al matí també de 11:45 a 14:00 obren. Doncs aquest és un dels temes que preocupa Amics del Museu. De moment, pel que fa a les propostes culturals, sortida a Tàrrega el diumenge, les inscripcions es fan demà per socis i dijous per socis i públic general de 5 a 7 de la tarda al Museu del carrer Pintor Fortuny. La gent gran és protagonista de bona part de la programació d'aquest mes d'octubre. Hi ha una vintena de propostes per commemorar el Dia Internacional de les Persones Grans. Els propers dies hi ha propostes com rutes saludables, sortides als parcs de salut, per combinar activitat física i benestar emocional. La setmana passada ja hi va haver algunes activitats, com la lectura del manifest, entre d'altres, i una programació que centra també en la salut i en la prevenció. També seran protagonistes en temes com xerrades, tallers de psicoeducació sobre l'Alzheimer o una sessió sobre l'edatisme. La cultura i el coneixement també formaran part d'aquesta programació, amb les conferències de l'Aula d'Extensió Universitària, una cantada de la Coral Cor Dona, la presentació d'un llibre o visites guiades al Museu del Renaixement. I també un any més es commemora les Noces d'Or el 24 d'octubre al restaurant Samarang. La regidora de Gent Gran, Jessica Revestido, ha destacat els objectius d'aquesta programació.
5: Visibilitzar el que està molt interrei, que tenim una cartera, podríem dir cartera de serveis o conjunt d'activitats que són susceptibles d'interessar i molt a la gent gran, com pot ser des d'activitats culturals, activitats esportives, també hem preparat alguna activitat organitzada amb el CAP, amb el Casal Cívic de Riera Bonet, és a dir, que el que ens interessa fer veure és que Molins de Rei és un municipi que treballa també per la gent gran.
1: A Molins de Rei hi ha unes 5.000 persones que tenen 65 anys o més. Com dèiem, propostes diverses durant tot el mes. La setmana passada una festa, per exemple, a la Bidisco, també un taller d'expressió artística, la lectura del manifest institucional o tallers de memòria com el que s'ha fet aquest matí. Els propers dies, avui a la tarda, 16:45, al Casal Cívic de la Riera Bonet, activitat al Parc de Salut. Demà també al Parc de Llobregat, activitat al Parc de Salut, a 11:45, i dijous sortida des del poliesportiu municipal per fer una ruta saludable, i a la tarda, novament, activitat al Parc de Salut. Tota la programació la trobareu al web de l'Ajuntament, també l'anirem recordant aquí a Ràdio Molins de Rei.
6: Molins de Rei al dia.
1: I ja tenim les dades de l'atur registrat que ens fan arribar des de l'Observatori Comarcal del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Es tracten de dades de persones que estan inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya. A les dades a 31 de setembre hi ha a Molins de Rei 913 persones aturades. Això és un 6,6% d'atur. Ha baixat respecte a fa un any un 1,4%. I com és habitual, tenim la taxa d'atur per sota de la mitjana del Baix Llobregat, aquí 6,6%, a la comarca 7,7%, i a nivell de Catalunya la taxa d'atur és del 8%. Aquí a la nostra vila, ara mateix, com dèiem, 913 persones aturades, un 6,6% d'atur.

0: El club de bàsquet ha començat ja la Lliga. El passat cap de setmana van començar la Lliga els equips de promoció, els equips base, la majoria de partits disputats a casa, el poliesportiu municipal i amb bons resultats. Tot i així, el passat cap de setmana, per la pluja, ja sabeu que es van suspendre les activitats, per tant, els partits de dissabte a la tarda i de diumenge al matí, per tant, en aquests trams horaris no es van poder disputar alguns partits. Tot i així, sí que molts equips base van poder-ho fer a les altres franges del cap de setmana. I els dos sènior, que ja van començar la Lliga fa dues setmanes, el masculí no li estan anant massa bé els primers partits de Lliga, el femení va guanyar fa dos caps de setmana a Vilafranca i aquest ha perdut el partit que van disputar a casa. Ens ho ha explicat Miquel Sánchez, de la Junta del Club.
1: El sènior masculí no ha arrencat amb gaire bon peu pel que fa a resultats. No està tenint massa sort amb el tema lesions, ja que des de la pretemporada han tingut alguns incidents i va perdre en un partit ajustat fa dues setmanes a casa contra els Monjos i aquest cap de setmana va perdre per el sènior femení, per contra va obtenir una victòria fa dos caps de setmana a Vilafranca i aquest cap de setmana va patinar a casa contra el bàsquet femení Cornellà per 45-53.
0: Aquest proper cap de setmana, diumenge que ve a la tarda, hi ha el derbi local. A 6:15 al Poliesportiu Municipal jugarà el sènior masculí del Club de Bàsquet Molins contra el Manyanet Molins. I el femení, el sènior femení, que té jornada dissabte a 6:00 PM, però fora, més un desplaçament llarg per jugar contra el Valls.

I abans d'acomiadar-nos, repassem ràpidament algunes propostes de l'agenda d'activitats. Demà, dimecres, l'Associació Obrera organitza una inauguració d'exposició i una taula rodona. El tema és el moviment Maki, la resistència armada al franquisme. Primer s'inaugura una exposició de l'octubre del 1944 que situa els moviments dels maquis a la Vall d'Aran i al Pallars. Hi haurà la inauguració i una visita guiada a càrrec del comissari. I després de les 7, una taula rodona amb testimonis presencials, personals, que parlaran dels maquis a Catalunya i també aquí, a Molins de Rei. Hi haurà Josep Calvet, el Memorial Democràtic, Laura Mas, filla de Ineta de Maki, i també Carles Martínez, del Molinenc, que és historiador, professor ja jubilat i membre de l'Associació Obrera. Demà aquesta taula rodona a la Federació Obrera, doncs, com dèiem, a partir de les 7 de la tarda. I també demà dimecres torna el cicle Clàssica Molins amb el compositor, intèrpret, el pianista Albert Guinovart, conegut per molts musicals, però que també té una obra molt àmplia. Interpretarà diferents temes propis demà a la Sala Gòtica, tot i que les entrades ja estan exaurides, per tant, ple a la Sala Gòtica demà dimecres. I dijous, si voleu anar al local del SEM, projectaran un documental que commemora el 40è aniversari dels primers catalans que van pujar a l'Everest l'any 1985. Toni Sors, Carles Vallès i Òscar Cadiach, que van aconseguir desplegar la bandera catalana al cim més alt del món, a l'Everest. Doncs dijous a les 8, entrada gratuïta, si voleu anar a veure aquest documental al local del SEM. I també recordem aquesta sortida a Tàrrega que fan els amics del museu. Demà de 5 a 7 de la tarda podeu apuntar-vos-hi als socis i demà passat també les persones no sòcies. I res més per part nostra. A punt i final a l'informatiu d'avui dimarts. Tornem demà amb més temes. Fins llavors, que vagi bé i que acabeu de passar un bon dia.

0: Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magazín sobre salut relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins, PICAM, Associació de Pacients, al Servei de Pacients. Avui entrevistem a la Berna Moreira. Ella és la presidenta de l'associació PICAM. És llicenciada en Història de l'Art, fa tallers des de l'any 2011 per a pacients oncològics en cuidados de la pell i maquillatge. Ha fet formació en cosmètica i maquillatge en diferents escoles, com és Cascarra i Cosmètica Natural i Aromateràpia a Manantial de la Salut. És consultora d'imatge i estètica oncològica i fa diversos tallers relacionats amb el cuidado de la pell en pacients oncològics, l'impacte dels tractaments oncològics i l'abordatge dermocosmètic. I avui ens parlarà d'una jornada solidària molt, molt, molt interessant. Pinzellades per la vida. És un taller solidari de pintura per la sensibilització del càncer de mama que es farà el dia 16 d'octubre per la tarda de 16:30 a 19:30 en el Casal Cívic de Molins de Rei, Riera Bonet. Bon dia, Berna. Encantades de tenir-te de nou avui amb nosaltres.
1: Hola, bon dia. Moltíssimes gràcies per convidar-me aquí. Ja sé que sóc de PICAM també, però sembla un plaer estar amb vosaltres i que me convideu, perquè sempre hi ha molts invitats. No
0: exacte,
1: sé com us ho feu.
0: Exacte. I a més, avui tens que parlar-se d'un tema important, de les pinzellades per la vida. Sí. Bueno, llavors, dimecres, el dia 16 d'octubre, dimecres 16 d'octubre organitzeu a Molins de Rei la jornada solidària Pinzellades per la vida. Què hi trobaran les persones que s'hi apropin i quin és l'objectiu principal d'aquesta activitat?
1: Bé, pensem que el mes d'octubre és el mes del càncer de mama. El càncer de mama és un càncer que està patint avui en dia moltes persones, i dic persones perquè ja sabem que hi ha tant homes com dones com altres gèneres que pateixen aquesta malaltia, no?
0: Sí, no,
1: llavors se'ns ha acudit fer una jornada de sensibilització on convidem a tothom de Molins de Rei qui vulgui a personalitzar la seva tote bag de tela, o sigui una bossa de tela, uh-huh. Que hi pintarem amb una plantilla.
0: Sí, sí.
1: Amb pinzell o tipus estèncil o així, pintarem un llaç rosa. El que passa, per què diem personalitzar? Pues perquè el cotó rosa cada un se'l farà barrejant blanc i rosa, uns se'l faran més rosa, els altres se'l faran més clar, uns altres li podran posar punts, com vulguin, no?
0: I pel costat floretes.
1: I pel costat, si volen, flors, com cadascú vulgui, no?
0: Molt bé.
1: Llavors, bueno, la idea és que sigui un espai participatiu, per visibilitar la lluita contra el càncer de mama, intercanviar vivències i també poder recordar les persones que estan passant per la malaltia que no estan soles, no? Que tothom aporta dins del que pot el seu granet de sorra. És una activitat oberta a tothom, poden anar nens, poden anar persones grans, i es fa per una donació solidària de 5 euros que inclou tant la bolsa com tot el material. I la bolsa, evidentment, se la podran emportar.
0: Sí, sí, sí. Bueno. Només tenim que portar tisores, no?
1: Sí, perquè no, potser no en tindrem per tothom, de tisores.
0: Res més.
1: Sí, perquè a vegades no sé com anirem de les plantilles i llavors potser se l'han de tallar.
0: Pintura i la bossa i tot això, tot vosaltres.
1: Tot nosaltres, i els pinzells també.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs bé, doncs aviam, el que acabaves de dir tu ara, estem a les portes del Dia Internacional del Càncer de Mama, que és el 19 d'octubre. Quina és la realitat actual de la malaltia pel que fa a xifres de diagnòstic i supervivència a Catalunya i a Espanya, Berna?
1: Bé, mira, les xifres d'Espanya no les he portat, però sí he portat les de Catalunya.
0: Sí.
1: A Catalunya es diagnostiquen per any 5.300 casos nous.
0: Mare meva.
1: Nous. Què vol dir això? Que aquí deixem a part aquelles que són recidives, recaigudes...
0: No? Sí, sí.
1: I a la província de Barcelona, sols a la província de Barcelona, hi ha uns 4.000.
0: Mare meva.
1: És el tumor més freqüent en dones... I gràcies als programes de cribatge i la investigació, la taxa de supervivència als 5 anys ja frega el 90% aquí a Catalunya.
0: Déu-n'hi-do, sí, sí, sí.
1: Tanmateix, no ens hem de confiar perquè el que està passant, i estem detectant, i nosaltres a l'entitat ho detectem molt perquè cada vegada deixem perruques a dones més joves. O sigui, abans estàvem parlant... de per sobre dels 45 i ara hem de parlar de dones entre 35 i 45 anys que realment està augmentant molt aquesta xifra. Per tant, el que nosaltres demanem o reivindiquem és que es continuï ampliant la detecció precoç.
0: Control, sobretot, no?
1: Sí, que es facin controls, per exemple, ja dins dels centres d'atenció primària, que es facin activitats per aquesta detecció precoç. Que les persones no pensin que és una cosa de les persones grans o a partir de que tens la menopàusia, sinó que ja ens estem trobant amb persones molt joves.
0: Carambes.
1: Que estan patint càncer de mama. I el que passa és que la manca d'informació fa que es detecti tard, no? Perquè poden pensar que és un fibroma, una cosa del pit, una anomalia...
0: No, i a més, si no hi ha l'obligació... Bueno, obligació no, però vull dir que estigui ja preparat per poder fer els controls, perquè abans es feien els controls a partir, no sé si eren dels 40 o 45, que et feies mamografies i coses d'aquestes, no?
1: No, més tard.
0: Més tard.
1: Més tard, doncs. Molt més tard, sí. Imagina't. Sí, molt més tard. Abans era a partir dels 55. Sí, sí, ja passada la menopàusia. Uh-huh. I encara abans, encara es feia més tard. Però, de fet, nosaltres quan fa 20 anys varen començar, la majoria de dones que tractaven estaven per damunt dels 55 i la majoria estaven de 60 cap amunt. I ara resulta ser que la majoria de dones que estem tractant estan dels 55 cap avall.
0: És una mentida, eh? Mare meva.
1: Ah. Allà...
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do. La investigació és la gran esperança, evidentment.
1: Sí, evidentment.
0: Llavors, quins avenços o assajos clínics recents s'estan aplicant actualment que ens permetin ser optimistes?
1: Bé, aquí tenim hospitals de grans referències mundials, no? Per exemple, tenim la medicina de... Estem molt avançats en medicina de previsió i immunoteràpia.
0: Sí.
1: Llavors, per exemple, centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital de Mar, estan iniciant assajos clínics d'avantguàrdia amb teràpies CAR-T, o sigui, van a detectar unes parts de la molècula específiques, que es diuen així. Val?
0: I com es diu, dius?
1: CAR-T.
0: CAR-T.
1: CAR, de cotxe, que en anglès,
0: sí, sí, sí.
1: Guionet, i una T.
0: Sí, sí.
1: Per tumors sòlids de mama amb HR2 positiu. Un dels noms dels assajos, perquè els assajos clínics reben noms, un és el Caterina.
0: Ja. Yeah.
1: Així que també hi ha, per exemple, noves combinacions de fàrmacs, que això no ens ensenya, fàrmacs combinats amb anticossos, que és el conjugar-se, ataquen a les cèl·lules tumorals sense danyar el teixit.
0: Yeah?
1: Llavors, en moltes ocasions ens venen, pacients i ens diuen no, a mi m'han dit que no se'm caurà el cabell o que se'm caurà però una mica, però jo ja vull estar assabentada per si se m'acau aquesta mica o és una mica més.
0: Clar.
1: Per què? Perquè els estan donant tractaments que són combinacions de fàrmacs i que danyen molt menys el teixit bo. Per així dir.
0: Bueno, sí,
1: atacant
0: sí,
1: molt més
0: no?
1: les cèl·lules tumorals de malignes.
0: Uh-huh.
1: Això fa que millori molt la qualitat de vida a les persones.
0: Això és cert.
1: També per referència, abans trobàvem moltes o totes les pacients que ens venien, ens deien, no, és que passo 4 o 5 dies malament, trec i tal... avui en dia aquestes són les menys. Clar. Els tractaments avui en dia, moltes persones ens diuen, no, jo passo un dia, diu, sí que estic xof, estic cansada, però puc, dins el que cap, fer una vida normal, sense excessos, però una vida normal. I això és molt important per la qualitat de vida del pacient i també per l'adherència al tractament.
0: Sí, clar.
1: Perquè, clar, quan un pacient es troba molt malament pot decidir deixar de prendre el tractament.
0: Sí, senyora.
1: I això és molt important.
0: Sí, tant que sí. Això és importantíssim, eh?
1: I després tenim aquí, que no oblidem, que tenim un gran centre de referència com és l'Institut Català d'Oncologia i el Centre d'Investigació EDIBEI.
0: Sí, sí.
1: Mal, que aquest any, justament abans del mes de juliol o així, el mes de juny o així, o sigui, això fa 4 dies perquè les vacances no compten,
0: exacte,
1: ha estat acreditat com el Centre d'Excel·lència en Oncologia Completa, Comprehensive Cancer Center, per l'Organització Europea dels Instituts dels Estudis de Càncer. Organization of European Cancer Institutes. És el reconeixement europeu més prestigiós a l'actualitat. D'acord?
0: Sí, sí.
1: Que certifica que la recerca del laboratori, un cop es prova que funciona, es trasllada d'una forma immediata i directa al tractament del pacient al llit i a l'hospital.
0: Molt bé.
1: Això vol dir que qualsevol qualsevol estudi que està donant uns resultats positius pel pacient, els pacients ràpidament es beneficiaran d'aquests tractaments.
0: No tenen que esperar, com no abans, 10 anys. No. Molt bé, no?
1: Llavors, els estudis i assajos clínics claus aquí a EDIBEI i a l'ICO estan centrats molt en els biomarcadors de resistència i la metàstasis, que és un dels grans reptes.
0: Sí.
1: Exacte. L'equip de recerca en càncer de mama d'EDIBEI lidera estudis per entendre per què certs tumors desenvolupen resistència en els tractaments.
0: Sí, sí, sí. És curiós, sí, sí.
1: I això, sobretot en teràpies dirigides, com són els inhibidors, en tumors amb receptors hormonals.
0: Sí, sí, és curiós.
1: També hi ha assajos clínics en càncer de mama triple negatiu, que participen activament en assajos clínics de la biòpsia líquida. D'aquest tema de la biòpsia líquida ja en vàrem parlar en el seu dia. El 2018, nosaltres, quan ja era una cosa recent descoberta, ja havíem parlat de la biòpsia líquida, que és un gran avantatge que detecta a través de l'ADN tumoral en la sang les possibles recaigudes. I això fa que ens avancem amb molt a que aparegui el tumor realment en fet. Perquè sí, ja detecta el que són, amb la pròpia sang ja es detecta si hi ha cèl·lules tumorals, no? Si hi ha cèl·lules malignes. I després, pues, hi ha amb noves combinacions d'immunoteràpia adaptada. I després, ja que pensar que també s'està fent la humanització i el desescalament del tractament. Són estudis que per identificar pacients que poden beneficiar-se de tractaments menys agressius. Saps?
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: Això fa que els hi donin menys toxicitat.
0: Clar.
1: Això, doncs clar, què passa? Que la pacient té més eficiència en el seu tractament, però també alhora millora la seva qualitat de vida.
0: Oh, i tant, sí, home, i tant que sí. Sí, sí.
1: I, bueno, una miqueta aquest és el panorama d'aquí, del Baix Llobregat, no? De Barcelona i el Baix Llobregat.

0: pacients tenen unes seqüeles o cròniques, com ara és el cas del limfedema,
1: clar,
0: la qual exacta, o com ara tu, Maria Cinta, que això inhabilita molt. Les persones no es poden imaginar realment el mal que pot arribar a fer, perquè a la pressió del braç, doncs, realment està apretant tota la musculatura i nervis del braç.
1: Sí, sí.
0: I això inhabilita moltíssim. Te queda un braç completament inútil, no? Després te poden desenvolupar fatiga permanent, el que
1: també
0: se'n diu
1: també,
0: fatiga
1: també,
0: crònica.
1: També. Sí, sí.
0: Moltes pacients diuen, no, ostres, és que no sé què em passa, però és que jo m'aixeco bé,
1: sí,
0: però és que a les 3 hores ja estic esgotada. Mm. És que em caic, és que no rendeixo el que havia de rendir. Això és una fatiga crònica. Quin és l'avantatge avui en dia? L'avantatge avui en dia és que ho reconeixem. Anys enrere d'això no se'n parlava, et deia, ja estan salvada i punt.
1: Ja està,
0: sí,
1: clar.
0: Però clar, te quedava, no estava reconegut.
1: Clar.
0: Com a mínim ara sabem que això existeix, no? La fatiga crònica que pot sortir, el dolor articular.
1: Dolor també, sí.
0: El dolor articular, l'artrosis que s'avança, alteracions hormonals.
1: També, també.
0: I emocionals. Totes aquestes coses són unes seqüeles que queden i que cal continuar a veure, hi ha que continuar posant focus, no?, amb el que és el càncer metastàsic, perquè també aquí tenim un problema. El càncer metastàsic a vegades és recaiguda, darrere recaiguda, perquè no saben trobar el tractament per aquest càncer.
1: Clar, sí, sí.
0: Llavors, des de les associacions, el que moltes vegades demanem és una atenció multidisciplinar, no?, amb més temps a les consultes i un suport emocional i una continuïtat per la integració laboral i social.
1: Sí,
0: perquè,
1: sí,
0: clar, una persona quan acaba, moltes vegades no pot tornar a la seva feina amb les mateixes condicions que abans del tractament.
1: Això està, vale? Clar, sí que és veritat, sí.
0: Pot treballar, però no té. Si una persona té l'infedema, no la pots estar posant picant a màquina.
1: Exacte. Sí,
0: perquè,
1: sí.
0: Perquè, bueno, no, ho farà una estona, però i cada persona és un cas, val?
1: No, però està clar, les seqüeles que hi ha són molt, molt, molt importants, sí que és veritat, sí.
0: Sí.
1: Després de tot el que hem repassat sobre les xifres, els avenços a l'icoidivell i les seqüeles que pateixen moltes pacients, per què és tan important que la ciutadania s'involucri i vingui aquest dimecres 16 d'octubre a la jornada Pinzellades per la Vida?
0: Penso que és fonamental, no? Perquè, mira, en el càncer hi podem estar tots. Hi ha un càncer de mama, pot aparèixer, ja hem dit, a qualsevol edat.
1: I tant.
0: No és una cosa que hem de pensar a llarg plaç. Aquí pot caure tothom i en qualsevol edat. I ja s'ha vist que no hi ha afecte sols a dones, sinó també al sexe
1: masculí.
0: Alguns
1: homes, sí, és curiós.
0: Exacte.
1: Sí, sí.
0: Llavors, no és només un taller de pintura, és un acte de comunitat, de suport real, d'esperança, de que cada persona ve a pintar la seva tote bag, no?, la seva bosseta, i ens ajuda bàsicament en tres coses essencials. Una, a trencar l'aïllament. Demostrem a les pacients i a les seus familiars que no estan sols en aquest camí, no? Que la societat s'involucra.
1: Sí.
0: Donar veu i visibilitat. Recordem que la lluita no dura un sol dia, sinó que és una cosa permanent, és una cosa continuada. Demanar més recursos per la investigació, una prevenció inclusiva, una atenció en les seqüeles. I l'atenció inclusiva, la prevenció inclusiva és important, perquè
1: és bàsic, sí, és veritat.
0: Perquè ara ens estan deixant a les persones que tenen més de 80, 85, com que ja són grans, pues, per a què?
1: per no? aquell noi també i també poden tenir-ho, sí que és veritat, sí.
0: I un teixit, i crear un teixit de xarxa local gràcies a donació de 5 euros i a la col·laboració entre PICAM, el Casal Cívic, l'Ajuntament, el CAP i a l'Escut Solidari de la Guàrdia Urbana.
1: Hombre, i tant.
0: Podem continuar oferint acompanyament gratuït i tallers durant tot l'any aquí a Molins de Rei. I bueno, una miqueta és això, eh?

0: el pegat aquest de la Guàrdia Urbana que van fer l'entrevista l'altre dia amb el agent 078 José Pulido, que és el que sí. ho ha redactat sí. i que ja començareu a tenir-ho aviat, suposo, ja.
1: Aquesta setmana ja el divendres ja els comencem a vendre dins el casal, qui
0: casal
1: vulgui
0: cívic,
1: venir
0: a les tardes, divendres,
1: tarda,
0: divendres
1: sí,
0: a les tardes
1: de 4 a 6, qui vale. Vulgui venir de totes maneres, ens
0: també.
1: Poden enviar un WhatsApp, aquell qui vulgui un escut, que m'enviï, ai no puc passar, doncs que m'enviï un WhatsApp, que Molins és un esquitx de poble que és petitó i en un moment un s'apropa on sigui i li dona l'escut, i de totes maneres ja saps que s'han involucrat a vendre'l
0: també algunes botigues de Molins
1: sí,
0: de Rei,
1: al Cardona, la pastisseria Cardona, també la
0: ja
1: poden
0: té,
1: adquirir sí, sí.
0: a la piscina també,
1: a la piscina en tindrà,
0: que i ja anirem
1: sí,
0: dient d'això
1: sí.
0: Veig que els tenim que inscriure per anar al casal cívic a Molins de Rei.
1: Sí, us heu d'inscriure en el casal cívic.
0: Vale,
1: el telèfon està a la mateixa web, poseu casal cívic en el buscador de Google
0: vale.
1: i trobareu el telèfon.
0: Vale.
1: És millor perquè, bueno, bé, tenim, és per 50 persones.
0: Vale, vale,
1: d'acord?
0: Vale. Tenim, ojalà, ojalà s'omplin.
1: 50 bosses, però clar, sí, és que la sala té un límit.
0: Clar,
1: i
0: clar,
1: les pintures
0: clar.
1: També.
0: Teniu algunes altres iniciatives, a part de moment són les Pinzellades per la Vida del dia 16 d'octubre. El dia 19...
1: Bueno... Estarem, el dia 19 estarem aquí a la part de la plaça del Mercat, com sempre.
0: Com sempre.
1: Sí, i bé, tenim alguns altres projectes, però de moment no els comentarem.
0: Ja els anirem dient.
1: Sí, perquè aquests són en col·laboració amb l'Ajuntament de Molins de Rei i del Centre d'Atenció Primària, que ens han invitat a unes jornades, a unes xerrades que fan, però encara està la cosa que l'hem d'acabar de madurar.
0: Bueno, bueno,
1: de,
0: bueno.
1: De parlar una miqueta.
0: Bueno, llavors, per la gent que estigui interessada, que és bastant important, que sàpiguen això de les Pinzellades per la Vida, que només tenen que inscriure's en el casal cívic de Molins de Rei, Riera Bonet, carrer Calacòrdia número 5, no tenen que portar ni bossa de res, només les tisores. Tisores sí, per si no n'hi ha prou, per la gent que s'inscrivi. La donació són 5 euros i ja està. I si volen més informació, doncs enviar un WhatsApp a Picam, que recordo quin telèfon és el 672021403.
1: Mira, et dono el telèfon del casal
0: sí,
1: cívic,
0: sí.
1: que és el 93
0: sí.
1: 680
0: sí.
1: 09
0: sí.
1: 96
0: 96, casal, perfecte. Sí, sí, més que res perquè, bueno, per poder-se inscriure. Perfecte, perfecte, doncs escolta, no ens deixem res més, no?
1: Em sembla que no.
0: Vale, doncs ja està. Llavors, Berna, com tu ja saps, sempre per acabar demanem a la persona entrevistada una cançó que li dediquem i també una frase que l'hagi motivat o bé un llibre. Quina frase o llibre ens
1: bueno,
0: portes?
1: Jo avui porto una frase que m'he inventat arrel del taller aquest de les pinzellades i diu: pinzellades d'esperança que ens uneixen perquè ningú camini sol enfront de la malaltia.
0: Ah, nena, doncs pues molt bé.
1: Coses que us recomano, per exemple, si teniu l'oportunitat i tornen a fer la trena del teatre, doncs aneu-la a veure.
0: Vale, vale, vale, sí, sí,
1: per
0: la vam veure.
1: Per sortir
0: una
1: mica.
0: Vale, vale.
1: I després, com a cançó, mira, m'agrada molt una dels gossos que amb Dani Falcó i Macaco, que parla de caminar junts i per això m'agrada.
0: I que es diu Corren.
1: Es diu Corren.
0: Dels gossos.
1: Sí, dels gossos.
0: Doncs molt bé, Berna, te la dediquem. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies.
0: Esperem que sigui un gran èxit, això. I també el dels pagats de la Guàrdia Urbana, que són en benefici de Picam, com ja vam dir i ja hem
1: Exacte.
0: Comentat.
1: I des d'aquí vull donar les gràcies a la Guàrdia Urbana per haver-ho fet i en el José especialment, perquè ens ha fet moltíssima il·lusió
0: i
1: són uns parches, uns pagats, tu dius,
0: sí?
1: Que són molt xulos.
0: Sí. Amb el llaç de color de rosa.
1: Amb el llaç de color de rosa a sobre de lo que és la roda de molí i a l'escut.
0: I va posar un escut que protegeix una causa que uneix. Exacte. És molt maco, aquest,
1: és una frase preciosa.
0: Sí, sí, felicitats, sí. Felicitats a la Guàrdia
1: I
0: Urbana.
1: I moltes gràcies a vosaltres per l'entrevista.
0: A tu.
1: I a Ràdio Molins de Rei.
0: A tu, a tu. Gràcies.

Fins aquí el programa d'avui. Agraï l'entrevista a la Berna Moreira i rebeu una salutació de tot l'equip del programa, l'Anna, jo mateixa, les persones que també col·laboren per fer les entrevistes, la Eli i avui el David, que estan al control de so, i com no, a Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 2:15. Que tingueu molt bona setmana.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El jutge Pablo Llarena aixeca les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Aquesta ha estat la reacció de dos dels beneficiats, Oriol Junqueras, d'Esquerra, i Jordi Turull, de Junts.
2: És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
3: És una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre. És una esmena a la totalitat a la por ellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
0: És dimarts 6 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a molts punts de Catalunya. Sònia Kerr.
4: No seran tan excepcionals com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia. Imna Solent és la subdirectora.
5: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
4: El temporal deixa dos morts i dos desapareguts a qui encara busquen. També hi ha 10 línies de rodalies encara amb afectacions i a molts municipis es continua treballant per reparar els desperfectes.
0: Volem saber, doncs, quina és la previsió del temps per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, Sant Tornem-hi amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja al Penedès, al Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona, però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. N'estem pendents a la xarxa.
0: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres.
4: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
7: No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente.
0: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i a la modista Asunción Bastida a la nova temporada.
4: La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.
0: Els esports, dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després, Joan Barberà.
8: Avui a Fontejau, el FIAC Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el FIAC Girona juga a Europa, on va competir i guanyar un títol, la Casballo, l'any 2007.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Impuls definitiu al retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat s'ha succeït en només unes hores al llarg d'aquest matí. Primer, el Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de Dolors Bassa pel delicte de malversació i ha marcat doctrina. I tot just pocs minuts després, el Tribunal Suprem ha aixecat l'ordre de detenció a Puigdemont i els exconsellers seguint aquesta decisió del Constitucional. Mont Carvajal, bon dia.
9: Bon dia. Els exiliats ja poden tornar perquè ningú no els detindrà. El Suprem els ha aixecat l'ordre de detenció moments després que el Constitucional ha avalat amnistiar l'exconsellera Dolors Bassa i, per extensió, la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Els partits independentistes ho han celebrat molt. El secretari general de Junts, Jordi Turull, content i emocionat, ha dit avui que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels tres diputats de Junts que romanen fora.
3: perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
9: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó sinó justícia i que el conflicte polític persisteix. En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i ser candidat a unes eleccions.
2: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
9: El govern espanyol i català també s'han pronunciat. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
7: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
9: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principi d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
10: Mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix, i com els deia abans, doncs amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya. Sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem doncs que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats, avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
9: Com serà aquest retorn de l'expresident Carles Puigdemont encara no se sap ni quan ni com. Aquesta tarda compareixerà des de Waterloo i ho podria explicar.
0: Des de França, un altre dels afectats per la decisió del Constitucional i el Suprem, Lluís Puig, ha explicat a la xarxa que té la intenció d'ocupar el seu escó al Parlament tan bon punt se li apliqui l'amnistia.
11: El primer que faci quan el calendari ho tingui establert és anar a recollir el llaç groc que els meus companys col·loquen a cada sessió del plenari i seure en aquesta butaca de la qual es van fer fora, jo penso que desproporcionadament i segurament il·legalment també.
0: I un apunt més en clau judicial, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès l'execució de la pena de 2 anys de presó a l'expresidenta del Parlament, a Laura Borràs.
4: Decisió que el Tribunal pren després de l'índult parcial concedit pel govern espanyol arran de la condemna per falsedat documental quan dirigia la institució de les Lletres Catalanes. Borràs va ser condemnada a 4 anys i mig de presó, però a finals de juliol el govern espanyol la va indultar parcialment.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. Tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies, Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase l'emergència del pla Inuncat. I és que a part de les incidències i afectacions als aiguats, que han causat 2 persones mortes i 2 de desaparegudes, continuen. I una afectació encara més d'aquests aiguats de les últimes hores són els problemes que encara arrossega la xarxa de Rodalies. Les línies R1, R11, R2, R2 Nord, R8 i R3 concentren bona part de les incidències que han provocat aquestes tempestes, tant les d'ahir com les del cap de setmana. Tot i que el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar ha recuperat el servei ferroviari, el servei alternatiu per carretera segueix entre Arenys i Massanet.
4: En total, 8 línies de Rodalies mantenen habilitats serveis alternatius per carretera per fer front a les incidències. A més de l'R1, l'R4 fa amb bus el trajecte entre Terrassa i Manresa, i l'R2 enllaça també per carretera Granollers Centre i Sant Celoni. Els usuaris també han hagut de fer front aquest matí a alguns retards i demores.
12: Està tot molt col·lapsat i molt malament. Massa gent i massa descontrolat tot. Tot descontrolat, ja és a fons, fa temps.
13: Fem de Reus ara aquí Sants i avui ha anat bé.
14: Bastant bé.
13: Potser 10-20 minuts de retras, però és lo normal. També com sortim molt d'hora, doncs el problema està més cap endavant, quan ja vas avançar més el dia, però ara no, bé, molt bé.
0: I a tot això, què diu Protecció Civil de cara a les properes hores? Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia, doncs el nivell de perill és de 4 sobre 6, però no es descarta que si algun xàfec queda estancat la pugin. Protecció Civil demana extremar les precaucions amb les activitats a l'exterior, sobretot, i els desplaçaments. Santi Segalà és cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya i Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
15: A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord.
5: Tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
14: Els bombers treballen per restablir afectacions de la mobilitat a les comarques més afectades. A les carreteres n'hi ha dues detallades al Vallès, a Castellà i entre les Franqueses i Canovelles, i dues més a comarques de Girona. Aquest matí, 4.400 abonats estaven sense electricitat a comarques barcelonines i continuen les cerques del menor desaparegut al Vallès Oriental i de l'home que tot apunta que se'l va endur l'aigua al Maresme, a Pineda de Mar. Se sumen a les dues víctimes mortals a Montornès i Tordera.
0: De fet, a Granollers, més de 400 persones participen en aquest operatiu de rescat del nen de 12 anys desaparegut diumenge, mentre la ciutat mira també de tornar a la normalitat. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de baixos i soterranis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
16: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
17: Avui la ciutat s'ha llevat era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
16: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, el nen de 12 anys desaparegut diumenge, i participen més de 400 persones entre professionals i voluntaris.
0: També el Vallès Occidental va recuperant la normalitat. Si bé l'arribada de més pluja per avui manté en alerta la major part de municipis, Ripollet s'ha endut de moment la pitjor part i avui l'Institut Jaume Tuset ha hagut de suspendre les classes pels desperfectes que han deixat els aiguats. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
18: L'Ajuntament treballa per intentar solucionar els problemes i per intentar reubicar els alumnes en altres espais per continuar el curs amb normalitat. El regidor d'Educació, Òscar López, explicava quines són les afectacions que han portat a aquesta situació.
19: Amb les pluies torrencials d'aquests dies, amb aquestes pluies inusuals, que diguem, doncs s'ha entrat aigua per diverses parts dels sostres i inclús ha entrat aigua també al quadre elèctric de la planta superior. Llavors sí que els nostres tècnics deien que, clar, que no es podia fer classe, ha caigut també el guix dels sostres i les fuites, que diguem, estan, no només estan localitzades en algun punt concret, sinó que també són més generals a diversos espais. I per tant sí que això impedeix que es faci classe amb normalitat.
18: De fet, a hores d'ara no hi ha una data de quan es podrà tornar a oferir classes en el centre educatiu. L'arribada de més tempestes durant les properes hores no facilita la situació, si bé sembla que el pitjor ja ha passat. A part d'això, avui també hi ha hagut problemes amb la R4 en alguns trams on s'han hagut d'oferir busos de línia.
0: Doncs justament i davant de tot plegat, el govern ha aprovat un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades.
4: Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneca.
10: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que ha tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell d'Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
4: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
1: Notícies en xarxa.
0: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment l'aprovació, de nou en Consell de Ministres, dels decrets d'habitatge que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics. Amb un marcat discurs de precampanya, el president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que com a mínim es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments. Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van decaure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
7: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
20: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a empreses de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant dos anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
0: Això mentre al carrer continuen els desnonaments. Avui a Sant Cugat, el que hi havia previst al carrer d'Eusebi número 8, a la Floresta, ha quedat ajornat. S'ha fixat una nova data per l'1 de desembre. Una trentena de persones convocades pel sindicat de llogateres s'han concentrat des de primera hora davant de l'habitatge per intentar evitar aquest llançament i ho han aconseguit. Ràdio Sant Cugat, Joan Garcia.
21: La comitiva judicial ha arribat a 11:15 del matí en què estava previst el desnonament i ha parlat amb en Nic, la persona que viu a l'habitatge, i amb l'advocat de la propietat. Finalment, el desnonament no s'ha executat. Escoltem Nick Wells, la persona que viu a l'habitatge.
22: Senyora del comitè judicial ha sigut molt comprensible i ens han donat un marge de temps per trobar una solució i em sento molt més tranquil. Havia tret gairebé, bueno, havia estava preparant totes les coses per si li haguessin fet fora i llavors ha sigut molt necessari, evidentment, però em sento millor, no sé què dir.
21: En Nick assegura que la seva voluntat és trobar un altre lloc on viure i abandonar l'habitatge.
0: En relació als aldarulls d'aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle, els ha diferenciat de la mobilització pacífica. Batlle ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta.
23: Ahir vam tenir dues realitats ben evidents que es van posar ben de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar, doncs, en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte, doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
4: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
0: El govern de la Generalitat referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó. Ha estat a la Comissió d'Educació del Parlament on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell, bon dia.
2: Bon dia. Niu ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
3: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
2: Niu ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Presó provisional per als tres detinguts per ferir a trets dos guàrdies civils a Terrassa.
4: Així ho ha decidit el Tribunal d'Instància de Terrassa, que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per als tres detinguts. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra agents de l'autoritat. Els fets van passar dijous, després que els agents detectessin un vehicle sospitós a l'AP7 que va fugir intentant atropellar els policies. Més tard el van localitzar al barri de Camperallada, on els atacants els van fer una emboscada i els van tirotejar.
0: Troben dos homes morts al carrer Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells, ni tampoc indicis de criminalitat.
4: Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia els dos cossos al carrer d'Empordà, tocat del terme municipal de Figueres. Els Mossos han acordonat la zona per poder fer l'aixecament dels cadàvers. Les primeres indagacions conclouen que una persona, que és un home gran, ha mort per causes naturals quan entrava en un vehicle. L'altre s'hauria suïcidat.
0: És moment per la cultura. El Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador André Ricard i la modista Assumpció Embastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. André Ricard, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Assumpció Embastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Disseny Hub i el metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a pretext, i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
8: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
6: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.
0: I del disseny al cinema, els directors de The Blair Witch Project rebran el Premi Honorífic del Terror Molins, que enguany celebra la 45a edició.
4: La direcció del certamen de Molins de Rei, al Baix Llobregat, en vol reconèixer el paper clau en la reivindicació del terror contemporani. Els cineastes nord-americans tornaran a Europa el 15 de novembre, 27 anys després de l'estrena del seu film de culte al Festival de Cannes, el qual Terror Molins considera que va ser una proposta petita i radical, que va acabar sent un fenomen global sense precedents i va esdevenir una obra fonamental per al gènere.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barbara. Bon dia, Joan. Dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després.
24: Bon dia, Marta. Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep a 3:15 del vespre el Dinamo de Bucarest. És l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la Casballo Girona, l'any 2007. El mític Casballo comptava amb Marc Gasol com a jugador. Gasol és ara, precisament, el president i creador del bàsquet Girona. Escoltem el tècnic del conjunt català, Moncho Fernández.
25: La data històrica serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
24: També té cita europea en el món de la cistella el Joventut Badalona. En la segona jornada de la Champions, els verd i negre reben el Hapoel israelià al Palau Olímpic. Ràdio Ciutat de Badalona, Ferran Vinaixa.
5: La sisena Joventut torna avui a la FIBA Champions League per debutar a la competició europea contra el Ney Eslija israelià. El partit es disputarà a 8:45 del vespre i el públic podrà entrar sense problemes, a diferència del que va passar el curs passat quan es va enfrontar un equip israelià, en aquell cas el Hapoel Holon, i va ser a porta tancada pel conflicte bèl·lic que es viu a Palestina. L'equip verd i negre afronta el partit amb il·lusió després de conquistar la Supercopa de l'ACB. El conjunt israelià comparteix el grup H amb la penya, el Telecom Bonn i el Porto. El Ney Eslija compta amb jugadors destacats com Nathan Knight, amb experiència a la NBA. El Joventut vol començar la competició europea amb victòria i mantenir les bones sensacions. Isaac Nogués destaca la importància de guanyar el màxim de partits possibles.
9: Tenim clar el que hem de fer, hem d'intentar córrer per la manera en la que defensen. Crec que ens pot sortir molt més rentable córrer el màxim possible, passar-nos la bola, jugar una mica doncs, a la nostra línia, en atac i també defensar bé, que al final si et desconnectes, doncs al final tothom és professional i si no doncs un bon nivell defensiu tothom et pot guanyar.
5: Pel partit d'avui són baixes confirmades entre Tomic i Yannick Crack, que continuen lesionats. El partit entre catalans i israelians es jugarà al Palau Olímpic a partir de 8:45 del vespre.
24: Gràcies, Ferran Vinaixa, des de Ràdio Ciutat de Badalona. En futbol, la portera Cata Coll ha abandonat la concentració de la selecció espanyola absoluta per molèsties al quàdriceps. No viatjarà als Estats Units per jugar 2 compromisos internacionals. I la selecció masculina juga avui a Croàcia, 8:45 de la nit. Escoltem el seleccionador Luis de la Fuente parlant de Lamin Yamal.
11: Lamin tiene ansiedad siempre porque quiere ser el mejor. Es que es un ganador nato. Y entonces en todo quiere estar, es muy competitivo y es normal. Esa tiene la ansiedad del gran deportista, del talento especial, del genio que quiere estar siempre al nivel que él sabe que puede dar. No es mala, no lo hablaba, no quiero que tenga un sentido peyorativo la ansiedad, todo lo contrario, el que quiere competir, el competidor de verdad está ansioso hoy y estamos ansiosos de que llegue la competición, él está ansioso también porque llegue la competición.
24: Un partit especial per al terrassenc Dani Olmo, que recordem va jugar a Terres Curates ara fa uns anys.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 3:15, hora de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
2: L'assassinat de Juli César es va endur moltes coses, entre elles el projecte de la primera biblioteca pública de Roma, però la idea ja hi era present i continuaria el seu camí, que es faria realitat l'any 39 abans de Crist, quan Gai i Napoleó obria la primera biblioteca a l'Atrium Libertatis, finançada amb els botins de les seves campanyes militars a Il·líria. La primera que acolliria la ciutat, que n'arribaria a tenir 28, tal com ens explica Enric Serit, director del grup de recreació històrica Projecte Fènix i l'encarregat de dirigir l'activitat Entrem en una biblioteca romana.
3: És d'època de Dioclecià, perquè el que diu, hi ha monuments que es van fer en època de Dioclecià. Segurament això és segle IV, finals del IV, començament del V. Però el que, la relació del regionarium aquest s'adona molt, hi ha molts elements, per exemple, de Trajà, tots els fòrums augustos, o sigui que moltes coses ja venien de 4 segles enrere. O sigui que hi havia coses noves com el Septiceum, que era Septimi Sever, que va fer una font raríssima, una cosa, una raresa, que això és molt posterior, no? Però això és del segle IV, segurament del segle IV, del 380, 390. I aquesta relació és importantíssima perquè ens parla del que hi havia a Roma, aqueductes, termes, fonts, serveis de prostitució públiques i privades, nombre de cases, nombre de viles, tot això ens ho diu aquest document, i clar, és d'una importància tremenda.
2: Un espai públic amb unes normes que marcaven el seu dret d'ús.
3: Com els arxius nostres actuals, no va tothom, són públics. Tu tens que demostrar una miqueta, no tens que demostrar aquests no sé qui, no sé quants, però sí que tens que estàs fent un treball sobre aquella recerca, sobre aquell tema, i les biblioteques també funcionaven així. A veure, la gent pobra, no teníem temps, teníem preocupats per menjar, no teníem temps, home, millor hi havia algú. Alguns esclaus o lliberts grecs, que sí que eren erudits, que hi havia gent que donaven classes, que eren professors, que els interessava temes literaris, també. O sigui, tenien que tenir una miqueta d'excusa per poder accedir. Tot això que estic dient és una mica hipotètic. Pel tema de com eren els romans, de com gestionaven el tema de les classes, molt classistes, no? Però sabem que molt més oberts que en base als grecs, molt més, i, bueno, ara, no entrava qualsevol, no? Aquesta és una idea bastant generalitzada entre els historiadors que estaven estudiant aquests temes de les biblioteques.
2: Una de les biblioteques que l'Enric destaca és la Trajana, fundada per l'emperador Trajà l'any 114 després de Crist i que envoltava la famosa columna. Dividida en dues seccions que separaven les obres llatines de les gregues, en el seu moment fou l'arxiu principal de l'Imperi Romà i s'hi poden trobar des d'obres literàries fins a documents oficials. És l'única gran biblioteca que va sobreviure fins a la caiguda de Roma.
1: Calaix Actiu, secció de El Calaix.
0: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: El jutge Pablo Llarena aixeca les ordres de detenció a Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la doctrina marcada pel Constitucional, que aquest matí ha avalat l'amnistia a l'exconsellera Dolors Bassa per malversació, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Aquesta ha estat la reacció de dos dels beneficiats, Oriol Junqueras d'Esquerra i Jordi Turull de Junts.
6: És una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament.
7: És una victòria de l'independentisme contra tots aquells que van ordenar i van perpetrar la repressió de l'1 d'octubre. És una esmena a la totalitat a la Porellos i a tota la repressió de l'Estat que ha perpetrat contra l'independentisme.
4: És dimarts 6 d'octubre de 2026 i tenim més titulars. Arriba una nova tongada de tempestes que poden ser localment fortes a molts punts de Catalunya. Sònia Kerr.
8: No seran tan excepcionals com les de les últimes hores, però Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia. Imma Solés, n'és la subdirectora.
9: Recomanem que aquesta tarda i aquesta nit, davant de les pluges que poden haver-hi, doncs tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tinguin que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar, i sobretot també estar molt amatent de la informació de les autoritats.
8: El temporal deixa 2 morts i 2 desapareguts a qui encara busquen. També hi ha 10 línies de rodalies encara amb afectacions i a molts municipis es continua treballant per reparar els desperfectes.
4: Volem saber, doncs, avui més que mai, quina és la concreció de la previsió del temps per les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
10: Bon dia, Sant Tornem-hi amb les pluges intenses. De fet, ja hem tingut un reguitzell de tempestes destacables les últimes 2-3 hores. Han arrencat del Camp de Tarragona, sobretot arran de mar. A ciutats com Tarragona ja hi ha caigut el cel i enfilen aquestes tempestes ja al Penedès, al Garraf, arriben fins al Llobregat o en alguns indrets de la resta de l'àrea metropolitana. Compte perquè al llarg d'aquesta tarda i sobretot d'aquest vespre tindrem una senyora escombrada de tempestes, les més destacables, una altra vegada a l'àrea metropolitana i al Camp de Tarragona. Però és que a gran part de Catalunya, aquesta tarda, aquest vespre, aquesta nit, tindrem trons. Compte amb alguna tamborinada intensa, per exemple, però passatgera, que hi haurà cap a les comarques de Lleida i de l'Ebre. La màxima acumulació d'aigua als dos Vallesos, al Barcelonès, al Maresme, també a la Selva i al Baix Empordà. Aquesta propera nit aquestes tempestes marxaran, però demà en tindrem de noves. A mig matí algunes a l'àrea metropolitana i demà a la tarda a molts indrets del país, però vistes i no vistes. Estem pendents a la xarxa.
4: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres.
8: El president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
11: No vamos a permitir que haya ningún desahucio más como el que sufrió Mari Carmen o como los que hemos visto después de que cayeran los reales decretos ley el pasado viernes. Ni durante lo que resta de legislatura, ni esperemos durante la siguiente.
4: En cultura, el Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador Andrés Ricard i la modista Asunción Bastida en la nova temporada.
8: La Bienal d'Arts Digitals serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions.
4: En esports, dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després. Joan Barberà.
12: Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la que es va jugar a Girona l'any 2007.
4: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
4: Impuls definitiu al retorn a Catalunya de Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig. Tot plegat s'ha succeït en només unes hores al llarg d'aquest matí. Primer, el Tribunal Constitucional ha avalat l'amnistia de Dolors Bassa pel delicte de malversació i ha marcat doctrina. I pocs minuts després, el Tribunal Suprem l'ha seguit i ha aixecat l'ordre de detenció a Puigdemont i els exconsellers. Mont Carvajal, bon dia.
13: Bon dia. Els exiliats ja poden tornar perquè ningú no els detindrà. El Suprem els ha aixecat l'ordre de detenció moments després que el Constitucional ha avalat amnistiar l'exconsellera Dolors Bassa i, per extensió, la resta de dirigents de l'1 d'octubre. Els partits independentistes ho han celebrat molt. El secretari general de Junts, Jordi Turull, content i emocionat, ha dit avui que la sentència és una victòria de l'independentisme i també dels 3 diputats de Junts que romanen fora.
7: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
13: Turull ha afegit que l'amnistia no és perdó sinó justícia i que el conflicte polític persisteix. En la mateixa línia s'ha expressat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ja podrà tornar a fer classes a la universitat i ser candidat a unes eleccions.
6: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
13: El govern espanyol i català també s'han pronunciat. Per al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, és la culminació de l'agenda del retrobament.
11: El mensaje de la convivencia entre catalanes. El mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017, precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
13: El govern català també se n'alegra, però no ho veu com a punt final, sinó com a principi d'una nova etapa, i Carles Puigdemont serà rebut amb normalitat institucional a Palau, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
14: Mateix que en la rebuda i en l'atenció que ha fet el president Illa a tots els expresidents de la Generalitat. Per tant, exactament el mateix. I com els deia abans, doncs, amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya, sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant i celebrem doncs, que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
13: Com serà aquest retorn de l'expresident Carles Puigdemont? Encara no se sap ni quan ni com. Aquesta tarda compareixerà des de Waterloo i ho podria explicar.
4: Avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya. Tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels últims dies, Protecció Civil demana no abaixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el pla Inuncat. I és que per les incidències i afectacions dels aiguats, que han causat dues persones mortes i dues de desaparegudes, continuen. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. El nivell de perill és de 4 sobre 6 a Catalunya, però no es descarta que si algun xàfec queda estancat, la pugin. Protecció Civil demana extremar les precaucions amb les activitats a l'exterior i els desplaçaments. Santi Sacalà és cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya i Ma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
16: A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord.
9: Tothom estigui molt amatent d'aquelles activitats que tingui que fer a l'exterior, d'aquells desplaçaments que tingui que fer, mirar el radar meteorològic, veure en el lloc on es volen desplaçar o en el lloc on estan, quina és la previsió meteorològica per veure què pot esperar i sobretot també està molt amatent de la informació de les autoritats.
15: Els bombers treballen per restablir afectacions de la mobilitat a les comarques més afectades. A les carreteres n'hi ha dues detallades, al Vallès Oriental, vull dir, i han continuat les tasques de recerca del menor desaparegut en aquesta comarca, precisament, i de l'home que tot apunta que se'l va endur l'aigua al Maresme, a Pineda de Mar. Se sumen a les dues víctimes mortals a Montornès i Tordera.
4: Afectacions també molt importants per viatjar per tren avui a Catalunya. Rodalies, les línies R1, R11, R2 i R2 Nord, també l'R8 i l'R3, concentren bona part de les incidències que han provocat les tempestes d'ahir i també del passat cap de setmana. Tot i que el tram entre l'Hospitalet de Llobregat i Arenys de Mar ha recuperat el servei ferroviari, el servei alternatiu per carretera segueix entre Arenys i Maçanet. Mataró Ràdio, Marta Gómez.
17: A Arenys de Mar avui ha tornat el desconcert entre els viatgers de tren que després de la suspensió del servei d'ahir tenien dubtes de si es podrien traslladar. A primera hora del matí, els que anaven en direcció a l'Hospitalet de Llobregat han pujat al tren. Els que es dirigien cap al nord del Maresme, però, han hagut d'afanyar-se a trobar una alternativa, com el servei per carretera que ha ofert Adif. Les cues per pujar als autobusos en plena hora punta s'han fet més que evidents i els grans perjudicats, de nou, els usuaris.
18: Sempre el mateix. L'horari canvia, sempre amb problemes, és complicat.
19: Derecho a pataleta tenemos, pero esto es horroroso, ya te digo, horroroso.
20: El autobús ya está lleno y no sé a qué hora llegaré a casa.
17: Per ara, als usuaris encara els caldrà una mica més de paciència, però sobretot temps. La línia R1, la més concorreguda de la xarxa de Rodalies, ha acumulat retards durant tot el matí per una nova incidència de senyalització entre les estacions d'Arenys de Mar i Mataró i una incidència tècnica a l'estació d'Arc de Triomf de Barcelona.
4: Això pel que fa a la mobilitat. A Granollers, més de 400 persones participen en l'operatiu de rescat del nen de 12 anys desaparegut diumenge, mentre la ciutat mira de tornar a la normalitat. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de baixos i de soterranis. Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
21: Granollers s'ha llevat amb tots els accessos practicables i els carrers força nets i els edificis educatius a punt, excepte el centre Vallès, on hi ha el centre de formació d'adults, els cursos PFI i l'escola oficial d'idiomes, que requereix comprovacions. L'hospital, on ahir havia entrat aigua, ja va recuperar la normalitat a la tarda i continua reprogramant les visites suspeses ahir. L'alcaldessa de Granollers dona detalls de la situació de la ciutat.
22: Avui la ciutat s'ha llevat. Era l'objectiu que es pogués restablir la normalitat. Primer la circulatòria i que avui ja tothom pogués entrar, sortir de la ciutat en els seus llocs de treball, les escoles es poguessin obrir amb el màxim de normalitat possible. Sabeu que després com a ciutat i com a territori tindrem feina.
21: Els bombers de la Generalitat coordinen tots els efectius de diversos cossos des del centre de comandament avançat situat al Palau d'Esports de Granollers, que també abarca municipis de la conurbació i més enllà. Paral·lelament continuen la recerca d'en Rami, tenir el nen de 12 anys desaparegut diumenge. Hi participen més de 400 persones, entre professionals i voluntaris.
4: Doncs justament el govern ha aprovat aquest matí un primer paquet d'ajudes per a les zones més perjudicades. Ho ha anunciat la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque.
14: Per afrontar la recuperació posterior tant a les pluges de Terres de l'Ebre com les d'aquest cap de setmana, que ha tingut un abast major, des del Garraf fins a l'Alt i Baix Empordà, el govern, el Consell Executiu d'avui, ha aprovat un primer paquet extraordinari i urgent i ampliable de 75 milions d'euros per poder fer front als danys causats per aquests aiguats.
8: El govern de la Generalitat agraeix molt la prudència a tota la ciutadania i ha expressat el seu condol a familiars i amics de les dues víctimes mortals.
4: Mentrestant, a les Terres de l'Ebre continuen treballant per recuperar els camins i els accessos afectats pels aiguats de la setmana passada. Això sense perdre de vista el cel davant la previsió de pluges intenses a les pròximes hores, que tot just ara us explicàvem. Anem fins a l'Ametlla de Mar per conèixer quina és la situació. La Cala Ràdio, Mireia Caparrós.
1: A l'Ametlla de Mar, la força dels barrancs ha malmès camins i platges, s'ha endut el pont de fusta del GR92 a l'Estany i ha afectat accessos a diverses urbanitzacions. A Santes Creus, els arbres arrossegats per la barrancada omplen gairebé fins dalt els passos soterranis. Els equips els han de tallar i retirar abans de poder recuperar el pas. A Sant Jordi, l'aigua barranca el paviment del camí que passa sota la Nacional 340 i el barranc de l'Estany queda enforat de més de 2 metres. Aquest matí, responsables municipals, serveis d'emergència i tècnics s'han reunit per valorar els desperfectes, calcular-ne el cost i estudiar a quines línies d'ajuts es pot acollir l'Ajuntament. Xavier de la Fuente és el regidor de Mobilitat.
2: A l'urbanització de l'Estany vam tindre que obrir un accés provisional durant la nit perquè si és una emergència poder accedir, i ara encara estem traient per poder restablir aquesta situació de normalitat.
1: L'Ajuntament ja retira arbres i restes arrossegades, treballa per tornar a fer transitables els punts afectats i ha habilitat passos alternatius per als veïns que havien quedat aïllats.
5: Notícies en xarxa.
4: L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez defensa personalment l'aprovació novament en Consell de Ministres dels decrets d'habitatge, que l'han portat precisament a dissoldre les Corts per manca de suports polítics. Amb un marcat discurs de precampanya, el president espanyol ha demanat als partits que validin d'aquí a un mes l'anomenat decret Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant i on s'espera que com a mínim es validi el decret que rebia més suports, l'antidesnonaments. Carina Bellbé, bon dia.
3: Bon dia. Pedro Sánchez es posa en mode campanya electoral. El seu discurs posterior al Consell de Ministres ha estat tota una declaració d'intencions de com el PSOE vol centrar la campanya en l'habitatge. Ha parlat de la necessitat de canviar les majories al Congrés per validar les seves polítiques, com els dos decrets que van de caure divendres i que avui el govern espanyol torna a aprovar perquè els validi la Diputació Permanent.
23: Este gobierno ni tira la toalla ni deja tirada a la gente. Será evidentemente el 29 de noviembre cuando los españoles y españolas decidan sobre el rumbo que quieren darle a su país. Puede que el Parlamento haya dado la espalda, insisto, a la calle, pero este gobierno de coalición progresista con estas medidas demuestra que no lo va a hacer nunca.
3: Per poder portar-los novament a votació s'han hagut de retocar els dos textos. S'han incorporat novetats importants, com una línia de finançament de 10.000 milions d'euros a empreses de fins a 50.000 euros sense interessos per comprar el primer habitatge. També 280 milions en avals per concertar la construcció d'habitatge i 400 milions més per ajudar els proveïdors d'habitatge social. A més, inclou el compromís que l'empresa pública Casa 47 adquireixi milers d'habitatges de la Seguretat Social per destinar-los a pisos. Com Junts no és determinant, si els partits mantenen els vots de divendres, el text que podria prosperar a la Diputació Permanent seria el del primer decret. És el que limita els desnonaments de famílies vulnerables, dificulta la compra de pisos a fons voltors i inclou la regulació de lloguer de temporada i d'habitacions, a més de prorrogar durant 2 anys els contractes de lloguer. En canvi, la Diputació Permanent podria tombar el segon decret, el de la renovació automàtica dels lloguers, si el PNB hi vota en contra, com va fer divendres al Congrés.
4: Mentrestant, continua la mobilització al carrer.

0: Una manifestació de país, del món rural, del món de la muntanya.
1: El col·lectiu considera que a les comarques de muntanya els principals problemes actuals són el gran nombre de segones residències, la major dificultat per denunciar desnonaments i la pressió tant dels apartaments turístics com, en el cas de la Seu, de l'augment de preus a Andorra, que els darrers anys ha viscut un fort increment de població, bàsicament estrangera.
2: Per cert, en relació als aldarulls, aquesta passada nit a Barcelona, després de la manifestació multitudinària també per la crisi de l'habitatge, el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Ballà, els ha diferenciat de la mobilització pacífica. Ballà ho atribueix a un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera violenta.
3: Ahir vam tenir dues realitats ben evidents que es van posar ben de manifest. Per una banda, una manifestació molt multitudinària participada per ciutadans que expressaven la seva preocupació per un problema social ben important. I després va derivar doncs en una situació, quan es va acabar la manifestació, d'un grup d'unes 2.000 persones que van actuar de manera molt violenta, absolutament condemnable. Demanem i exigim és que el dret de manifestació i el dret de concentració es faci en ple respecte doncs, al mobiliari públic, en els béns públics i al conjunt de la ciutadania.
4: Hi ha 13 detinguts, 11 dels quals passen avui a disposició judicial. L'Ajuntament calcula que els danys superaran els 42.000 euros i la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha explicat que els Mossos revisaran les gravacions per determinar si hi ha més persones implicades.
5: Notícies en xarxa.
2: El govern de la Generalitat referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler fer retrocedir aquest sistema. Ho ha afirmat la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament. Allà també hi ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre. Esther Minguell, bon dia.
6: Bon dia. Niubó ha explicat que cal ajustar el model d'educació inclusiva basant-se en el decret del 2017 i a través del pacte de país amb les aportacions de la comunitat educativa i els partits polítics. Ha explicat al Parlament que treballa per poder fer un repartiment més just dels recursos segons la complexitat dels centres.
7: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
6: Niubó ha explicat que disposen d'un nou protocol per preveure, detectar i gestionar incidències en les proves que fa l'alumnat català en resposta a les crítiques dels partits polítics als errors de PISA. Demà reunirà el Consell d'Educació de Catalunya amb els partits en el marc del gran debat educatiu.
2: L'actualitat d'avui també passa per l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, que ha aprovat avui en un ple municipal extraordinari una modificació de crèdit per valor de més de 35 milions i mig d'euros. Ho ha fet per tal d'impulsar actuacions estratègiques en habitatge, espai públic, mobilitat i equipaments esportius. Mitjans de l'Hospitalet, Montse Quiñonero.
8: El ple de l'Hospitalet ha aprovat inicialment una modificació de crèdit de 35,5 milions d'euros procedents del superàvit de 2025. El 75% d'aquests diners, 27 milions, es destinaran a adquirir 5 edificis sencers al Samuntà, a la zona nord de la ciutat, amb 148 habitatges per incorporar-los al parc públic municipal. L'Ajuntament exercirà el dret de tanteig després que la propietat hagi comunicat la seva intenció de vendre'ls a un fons d'inversió. Els llogaters actuals mantindran els seus contractes i quan els pisos quedin lliures es destinaran a lloguer assequible. Així ho ha explicat Jesús Usillos, portaveu del grup municipal del PSC.
9: Els contractes de lloguer vigents, inclosos els de renda antiga, es mantindran i els veïns i veïnes podran continuar vivint a casa seva. Aquests pisos, per tant, s'incorporaran de manera permanent al patrimoni públic. No tornaran al mercat lliure ni seran un actiu financer amb el qual poder especular.
8: La resta dels diners serviran per renovar l'enllumenat, remodelar carrers i reformar el camp municipal de rugbi. La modificació s'ha aprovat amb els vots a favor dels socialistes i els comuns, les abstencions del PP i Esquerra Republicana i el vot en contra de Vox.
2: Evidentment no era Montse Quiñonero, era el nostre company de mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta, qui ens ha oferit aquesta informació. I ara és moment per la cultura. El Disseny Hub de Barcelona reivindicarà el dissenyador Andrés Ricart i la modista Assumpción Bastida en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digital serà l'altra fita d'un centre que treballa en la renovació de les seves col·leccions. David Navarro, bon dia.
10: Bon dia. Andrés Ricart, Disseny en ús, serà la primera exposició de la temporada i servirà per reivindicar un dels referents del disseny industrial català. La seguirà Asunción Bastida, Barcelona i l'Alta Costura, la primera retrospectiva dedicada a l'única representant femenina en el nucli més destacat de la moda espanyola. Però l'any estarà marcat per l'obertura de la connexió entre el Design Hub i el Metro. Una mostra, Aurelia Muñoz, el tèxtil com a

0: text i una projecció, Ressonàncies, la ciutat que ressona, ocuparan un vestíbul que es convertirà, com ha explicat el cap de programes de l'equipament, Lluís Nacenta, en un nou espai expositiu.
1: Doncs intentarem interpel·lar a persones que a les 9:05 surten del metro Correcuita per no arribar tard a la feina. I els artistes han entès molt bé el repte. Han entès molt bé el repte. Han renunciat totalment a la dimensió contemplativa i estan creant uns impulsos sensorials, sensibles, molt, molt interessants.
0: Ressonàncies formarà part d'una nova edició de la Bienal d'Arts Digitals, que tindrà el Disseny Hub com a epicentre. Tot plegat mentre la nova direcció treballa per fer una renovació profunda de les col·leccions permanents, que podria veure la llum a finals del 2028.
2: I a Vilafranca del Penedès avui s'ha presentat les línies de treball de l'EVA amb veu alta de cara al curs 2026-2027. Serà marcat per l'estrena de La Capelleta, un projecte de dinamització cultural comunitària que portarà l'oralitat i el patrimoni pels països catalans de tot el territori. Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler.
3: La novetat d'aquest any es diu La Capelleta de l'EVA, un projecte cultural i comunitari en format de peça artística itinerant inspirada en les antigues Sagrades Famílies, les capelletes de visita domiciliària. Dissenyada per l'artista Marta Peribáñez, la capelleta passarà de poble en poble i serà acollida durant unes setmanes per entitats i comunitats locals. Al seu voltant s'hi podran generar lectures, tallers, converses, celebracions i altres activitats, amb l'objectiu que cada municipi deixi la seva empremta abans de traspassar-la al següent. El 17 d'octubre, el Vinceum de Vilafranca acollirà una xerrada sobre la tradició de les capelletes domiciliàries a càrrec del politòleg Víctor Rodríguez i l'endemà, Pacs del Penedès celebrarà la festa de sortida. La primera destinació serà la Segarra, de la mà del festival Segamots, i després continuarà també cap al Pallars Sobirà.
2: I arriben els esports. Transporta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Dia històric a Girona, amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després.
4: Bon dia, Marta. Avui a Fontejau, el bàsquet Girona rep a 3:15 del vespre. El Dinamo de Bucarest és l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el conjunt català juga a Europa, on, recordem, va competir i guanyar un títol, la Casballo Girona, l'any 2007. El mític Casballo, que comptava en aquell moment amb Marc Gasol com a jugador. I Gasol és ara el president i el creador del FIAC Girona. Escoltem el tècnic de l'equip català, Moncho Fernández.
5: La data històrica serà la primera vegada que aquest club juga una competició europea. Per tant, hem d'afrontar el partit coneixent que és un partit molt important, és un partit especial, és una data històrica, serem part de la història d'aquest club.
4: També té cita europea en el món de la cistella, el Joventut Badalona, en la segona jornada de la Champions. Aquesta nit els verd i negre reben el Hapoel Israelià al Palau Olímpic. En waterpolo avui juga competició europea al Club Natació Sabadell, que visita la pista del Hadron de Montenegro a la primera jornada de la Lliga de Campions masculina. I en handbol també té cita continental el Freiking Granollers a la Copa EHF. A 9:15 de la nit reben el Busau Romanès, segona jornada de la competició. Escoltem el capità del conjunt vallesà, Adrià Figueres.
6: Durant els últims dies i les últimes hores hem estat vivint aquí a Granollers, a tota la comarca, situacions molt complicades degut a les condicions meteorològiques. En primer lloc, en nom de tot l'equip i del club, desitjar que els danys personals i materials per tothom hagin sigut el menys possibles i que hagin passat aquestes hores el millor possible. Ara bé, si una cosa ens caracteritza és que som una ciutat, un club resilient, que confia molt els uns en els altres i que tenim aquest esperit de, quan les coses van malament, en sortir-nos més forts.
4: En futbol, la portera del Barça, Cata Coll, abandonant la concentració de la selecció espanyola absoluta per molèsties al quàdriceps i no viatjarà als Estats Units per jugar dos compromisos internacionals. I Clàudia Pina també està pendent de proves mèdiques, tot plegat després de la golejada del Barça contra el Real Madrid per 7-0, on Cata Coll no va encaixar cap gol i Clàudia Pina en va marcar 4. Avui a la concentració de la selecció espanyola ha parlat la blaugrana Irene Paredes.
7: Cata, pues bueno, venía arrastrando alguna molestia y parece que deja la concentración. A Claudia le están mirando. Ojalá se pueda quedar, señal de que está bien. Como bien dices, está en un estado de forma que no sé si se puede mejorar. Ojalá lo pueda mantener durante mucho tiempo, que eso nos dará muchísimo.
4: I la selecció espanyola masculina juga avui a Croàcia a 3:15 de la nit, nova jornada de la Lliga de les Nacions que li pot donar la classificació per a la següent fase. És un partit especial per al tercer Dani Olmo i a les properes hores Leo Messi, l'ex-blaugrana, s'acomiadarà de la selecció argentina, jugarà el seu darrer partit amb la selecció d'Argentina.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé les 3, nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

0: La xarxa.
1: A veure, parla'm una mica tu.
2: Hola, sóc el López.
1: Jo et dic el que has de dir i tu repeteixes, et sembla?
3: Vale.
1: Vale. Rambla 54, em van a Morgades Vall d'Osera. Toma ja.
3: Em van a Morgades Vall d'Osera.
1: Sí, no, home. Hi ha de ser, no, la Vall d'U?
3: Sí, sí, sí. Rambla 54 amb Anna Morgades Vall-d'Osera.
1: Vale, doncs ja està.
4: De dilluns a divendres, de 4 a 5 de la tarda a la teva ràdio local.

0: Si són les 3, és l'hora de la migdiada.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Rura, el jutge Pau Llarena, aixecar les urnes de detenció, Carles Puigdemont, Lluís Puig i Toni Comín, que podrien tornar a Catalunya de manera imminent. El Tribunal Suprem ha trigat només uns minuts a seguir la
0: perquè a Ràdio Nens de Rei comencem
2: aquest matí a avalar l'amnistia. La desconsellera Dolors Bassa pel marc de la sessió, amb 7 vots a favor i 5 en contra. Escoltem Oriol Junqueras i Jordi Turull.
3: Perquè l'exili és una presó de vidre. Jo sempre ho he dit, jo he estat a la presó. Per tant, avui per mi també té un punt d'emoció haver guanyat a tots aquells o que al mig d'un debat d'investidura o com altres circumstàncies no van tenir el més dubte o cap dubte per exercir aquesta repressió.
4: Avui és una victòria col·lectiva de l'independentisme i de la democràcia. Durant massa anys es va intentar resoldre als tribunals allò que només es pot resoldre políticament. L'amnistia ens permet deixar enrere una part de la repressió, però no resol el conflicte polític entre Catalunya i l'Estat.
2: A l'espera de saber quines seran les primeres paraules de Puigdemont, que acompanyat de Toni Comín i Lluís Puig farà una declaració institucional aquesta tarda a les 6 des de Waterloo. I més temes. L'endemà d'anunciar l'avançament electoral, Pedro Sánchez ha defensat personalment els decrets d'habitatge que ha tornat a aprovar el Consell de Ministres. Ha demanat als partits que validin d'aquí un mes aquests anomenats decrets Mari Carmen a la Diputació Permanent, on Junts ja no és determinant.
5: El Consejo ha aprovado, como saben, dos reales decretos ley que, con algunas incorporaciones a nuestro juicio muy positivas, mantienen la esencia de los dos reales decretos leyes que decayeron en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes. Y lo hemos hecho porque las circunstancias que hacían

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdia.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha celebrat la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'aplicació de l'amnistia als líders del procés i la del jutge del Suprem, Pablo Llarena, de deixar sense efecte les ordres de detenció contra Puigdemont, Comín i Puig. En una compareixença a la Moncloa, Sánchez ha reivindicat la seva aposta pels indults i l'amnistia com a eines per afavorir la convivència entre catalans i la cohesió a Espanya.
2: El mensaje de la convivencia entre catalanes, el mensaje de que con ello también estamos defendiendo y fortaleciendo la cohesión de España, que se puso en riesgo en el año 2020, en el año 2017 precisamente por la impericia de quienes gobernaban entonces este país.
1: I avui continuaran les pluges intenses i poden ser localment fortes a bona part de Catalunya, tot i que ja no tindran l'excepcionalitat dels darrers dies. Protecció Civil demana no baixar la guàrdia i manté en fase d'emergència el Plenuncat. És que part de les incidències i afectacions als aiguats han causat, recordem-ho, dues persones mortes i dues desaparegudes. Escoltem el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
3: Aquestes precipitacions podran afectar molts punts de Catalunya de manera dispersa. Xàfecs i tempestes que podran ser localment forts a qualsevol punt del país. A partir d'aquesta mitja tarda, vespre i nit, sembla que un vòrtex arribaria cap a la zona de les Terres de l'Ebre i fregaria doncs, tota la zona de litoral i prelitoral de sud cap a nord, afectant primer, com deia, Terres de l'Ebre, després comarques del Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i finalment comarques de Girona.
1: De fet, dues carreteres continuen entrant sellats al Vallès pels efectes de les pluges. Segons el Servei Català de Trànsit, es tracta de la C1415A a Castellar del Vallès, on hi ha perill d'esfondrament. A més, es fan senyalitzacions i la segona via afectada és la C352, que està tallat al trànsit al túnel de les Franqueses. I troben dos homes morts al carrer a Vilafant, a l'Alt Empordà, sense relació entre ells ni indicis de criminalitat. Els serveis d'emergències han rebut l'avís que hi havia dos cossos al carrer Empordà a tocar del terme municipal. Les primeres indagacions conclouen que una persona és un home gran que mor per causes naturals i l'altra és una persona que s'hauria suïcidat. Darrer apunt, Love of Lesbian allarga el seu adeu amb l'anunci de 4 nous concerts abans de l'aturada temporal indefinida que va fer pública el passat mes de febrer. El grup liderat per Santi Balmés actuarà el 12 de desembre a la Sala Salamandra de l'Hospitalet i els dies 28, 29 i 30 a la Sala Apolo de Barcelona. Les entrades es posen a la venda demà a les 12.

0: Informació local.
1: Demà dimecres l'Associació Obrera organitza dos actes al voltant del moviment Maki, la resistència armada al franquisme. Primer, a les 6 de la tarda, s'inaugura l'exposició Octubre de 1944, els maquis a la Vall d'Aran i al Pallars. Es farà una visita guiada amb el comissari d'aquesta exposició, Josep Calvet, del Memorial Democràtic. I després, a les 7 de la tarda, hi haurà una taula rodona titulada Testimonis personals als maquis a Catalunya i a Molins de Rei. La periodista i col·laboradora de Ràdio Molins de Rei, Begoña Floria, coordinarà i conduirà aquest acte. Intervindran a la taula rodona Josep Calvet, del Memorial Democràtic, que parlarà dels maquis de Catalunya, Laura Mas, que és neta i filla de maqui i passador, que parlarà del comandant Mas, combatent, passador i guerriller, i també el molinenc Carles Martínez, que és historiador, és professor jubilat i membre de l'Associació Obrera, que parlarà d'accions llibertàries a Molins de Rei. Demà dimecres a la tarda a la Federació Obrera. A les 6, inauguració de l'exposició, i a les 7, taula rodona. També demà dimecres torna el cicle Clàssica a Molins, a les 8 del vespre, amb un concert d'Albert Guinovart al piano, que es durà a terme demà a la Sala Gòtica. Les entrades, però, ja estan exaurides. I dijous hi ha el taller Cuina de les Emocions al Mercat a partir de 6:45. És un taller que servirà per mostrar com determinats aliments i maneres de cuinar poden contribuir al nostre benestar i ajudar-nos a gestionar millor les nostres emocions. Per participar-hi, cal que presenteu un tiquet de compra del mercat d'un mínim de 10 euros. I les inscripcions s'acaben demà dia 7 d'octubre i el taller és el dijous a la tarda a 6:45. És una activitat per adults. Dijous també hi ha la projecció d'un documental al CEM, un documental que parla del cim que van fer els primers catalans que van pujar a l'Everest. Es commemora el 40è aniversari d'aquesta gesta i el CEM projecta un documental a les 8 del vespre de dijous per mostrar doncs, aquest ascens del cim de l'Everest dels catalans Toni Sors, Carles Vallès i Òscar Cadiac. El dijous a les 8 del vespre. L'entrada és gratuïta. I la farmàcia de Guàrdia avui és la Brun, que està al carrer Puigcerdà, número 53, al barri Bonavista. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
2: Ràdio Molins de Rei. A Caprabo, la teva compra de sempre, ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
5: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
6: Generació Chic.
5: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
7: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.

0: Que rico, mami, quan sales a bailar. Avui heu pogut saber de on va sortir la sintonia del programa. Era l'entrada, la introducció d'aquesta cançó, Que rico, mami. No sé, suposo que no ho sabíeu, perquè la cançó, si no la coneixíeu, el més fàcil és que no. Ara ja ho sabeu, i avui ha sigut per donar-li la benvinguda a la Maria Cinta. La Maria Cinta, tothom la coneix més com la Marissa de la Rierada. Bona tarda, benvinguda, Marissa.
1: Bona tarda, Pierre, encantada d'estar aquí amb tu.
0: Nascuda a la Rierada?
1: Bueno, soc filla de la Rierada, però vaig néixer a Molins de Rei, a la clínica de Molins de Rei.
0: Ah, sí.
1: La meva mare va baixar a peu per parir-me un 14 de febrer a la clínica de Molins de Rei.
0: I a la teva, a quin dia de febrer?
1: 14 de febrer.
0: El dia dels enamorats?
1: Sí, senyor.
0: Sant Valentí?
1: Sí.
0: Jo vaig néixer l'11, bastants anys abans.
1: Bueno.
0: Escolta, jo he dit Maria Cinta, però el cognom...
1: Llobet Múrria.
0: Múrria és de la part de l'Aragó, pot ser no, o no?
1: Bueno, no ho sé, la meva mare es deia Cinta Múrria Lluís.
0: És de Tortosa, Cinta.
1: De Tortosa, de Benifallet concretament, és la patrona de Tortosa, Cinta, sí.
0: Ah, sí.
1: Nostra Senyora de la Cinta és la patrona de Tortosa. La meva mare era de Benifallet. I en 13 anys va venir aquí a Molins de Rei a servir a Cal Ferraret, amb la senyora Mercè, al carrer Major.
0: Escolta, jo qui coneixia era una tieta teva que passava les esqueles.
1: Aquesta és la tieta Pepeta. La tieta, espera, jo sóc filla de la meva mare, la Cinta Múrria, i del meu pare, Pere Llobet, de la Rierada. Ells sí que són de la Rierada. Antigament li deien Cal Ermità, perquè molt antigament venien d'ermitans de la salut del Papiol. Es veu que és el que deien així. I a la Rierada el meu pare ha nascut allà, el meu avi, el meu besavi.
0: Ermitans, què vol dir?
1: Pues els que... Com una espècie de... No sé,
0: de gent que anaven a...
1: Com de vigilant, de...
0: Cal Vigilants de l'ermita de la salut.
1: De Papiol, en els anys de la Catapum. Si això surt en el llibre del senyor Jordà, de Sant Bartomeu, que va escriure quan explica història de la Rierada, del Papiol i tot això. Sí, sí. I llavors, quan tu dius això, jo vaig néixer a la Rierada, vaig anar a escola a la Rierada, teníem una escola on anàvem nens i nenes.
0: I ara ja no hi és?
1: No, ja fa anys.
0: Però abans...
1: Anàvem des dels 6 fins als 14 anys amb la mateixa mestra, nens i nenes.
0: Però hi havia més gent que ara?
1: No, érem molts. Jo no sé quants érem, de diferents edats. No.
0: El que passa que no hi havia mitjà de transport, no hi havia el bus.
1: Exacte, no hi havia ni bus ni carretera asfaltada. Saps? Baixàvem a peu... No sé si algú tenia cotxe o així, potser si algú era més ric, però nosaltres, jo baixava a peu o amb el carro i el burro de casa.
0: De Cal Recader?
1: De Cal Recader, clar, eren petits pagesos.
0: I per què li deien Cal Recader?
1: Perquè el meu pare era recader. Teníem una botigueta, que la Cinta, que el recader... Teníem una botigueta de comestibles d'aquella època que portava la meva mare, i el meu pare era el recader. I baixava amb el carro i el burro, després ja amb un tractor. També havia sigut el carter dels barris de muntanya, això ja més cap aquí, que baixava amb una Guzzi. I teníem el telèfon número 8 de Molins de Rei, telèfon públic. Quan algú trucava o venia a casa a trucar, o si algú trucava, llavors tenia el meu pare que anava, o la meva mare, en aquest cas el meu pare, anava a portar els recados per coses d'emergència. Igual que ara, saps?
0: Això ho havia, amb el mòbil. Això jo ho havia vist a Santa Creu.
1: Vale, pues a la
0: que vaig anar uns anys els dilluns a pentinar... el dilluns que la perruqueria no tancava anàvem allà i teníem un telèfon també que era amb el que ens entràvem si vindrem, si no vindrem, si plou. Escolta'm, i el recader era Llobet, que era de la Rierada.
1: Pere Llobet.
0: Però la teva mare era de...
1: Benifallet.
0: I es van conèixer aquí o allà?
1: Aquí. La meva mare va vindre a servir en 13 anys a casa de la senyora Mercè, a Cal Ferraret, carrer Major. Sí. Després va conèixer el meu pare, perquè el meu pare baixava per recados i per la botiga, per el que sigui, eren petits pagesos. I es van conèixer i es van casar, però van trigar anys. La meva mare va estar aquí a Molins de Rei des dels 13 anys que va venir fins als 28 o 29 que es va casar. I sa mare viu a la Rierada.
0: I la tieta Pepeta, que era germana d'aquí?
1: Del meu pare. Que havia viscut, primer havia viscut a la Rierada, i després va baixar a viure a Molins de Rei.
0: Al carrer Ponent, no, al carrer...
1: Carrer Ponent. I quan jo vaig començar a treballar... Clar, jo quan vaig acabar l'escola a la Rierada, primer vaig anar a treballar, als 14 anys, a la fàbrica, que hi havia a la Rierada, una fàbrica de teixits del Joan Mercier, la fabriqueta que li dèiem. Fèiem llençols, feien teixits de tot tipus. Sona,
0: que era
1: això?
0: El sogre del Castellví, no? A Mercier.
1: Tio, seria tio.
0: És, o tiet, sí.
1: Tio de, sí. Era el germà de la mare del Joan Castellví.
0: I va aguantar molt temps aquesta fàbrica?
1: Sí, jo quan vaig començar a treballar allà als 14 anys ja existia i després va continuar. El que passa que jo vaig començar a treballar allà i llavors vaig continuar estudiant per les nits, amb una mestra que venia, vaig treballar amb el comerç secretariat.
0: Qui era, doña Carmiña? No.
1: No, primer vam tenir a doña Maria Vidal Torres.
0: Sí.
1: Bueno, més antigament, doña Otília. Després, a l'època que vaig estar jo, des de els 58, devia ser, fins als 60... Soc del 52, 14 anys, 66, no? Fins al 66 jo vaig estar amb doña Maria Vidal Torres. Després ella no sé si va estar fins al 68 o por ahí, que després a Sant Feliu va vindre una altra mestra.
0: I la fàbrica fins quan va aguantar?
1: Ui, va continuar bastants anys, molts anys. Després feien allò de les gasses pels nens, al principi que portaven allò de les gasses, que es portava fins que després van sortir allò dels penyals. Però, no et sabria dir fins quin any, però molts
0: però
1: anys.
0: Però abans de les gasses aquests...
1: Feien llençols, teixits...
0: Llençols i tot?
1: Sí, home, i tant. Jo tinc llençols, estovalles, a tot. Vien estatuballoles...
0: I ara l'edifici d'aquesta fàbrica es manté?
1: Bueno, hi ha la nau on havia estat la fàbrica.
0: Però que està buit per dintre.
1: Ah, sí, home.
0: No l'aprofiten per res.
1: No, allà té... Bueno, el Joan Ricard, el fill, pues, veu que sé, la seva feina que fa d'arreglar quan... com es diu això? Quan un cotxe que cau gel i es pica, saps? Això... Ara no sap, no me'n surt.
0: Com una restauració del cotxe? Un...
1: Sí, de granizo. Cotxes sin granizo, es diu. Bueno, sí fa que... coses allà. També
0: però, esclar, al dir fàbrica, un s'imagina una fàbrica gran com Can Malvei. No, era,
1: no,
0: com
1: era
0: com
1: més petita.
0: Taller.
1: Era més petita, però es feia de tot, eh? Vull dir, allà, en quatre anys que vaig estar, fèiem de tot. I després vaig començar, va ser com vaig començar a treballar aquí a Molins de Rei. I com que no teníem el carrer asfaltat, i tenia que anar i venir amb Vespino, però jo plegava tard a treballar. Treballava a la notaria de Molins de Rei, plegava tard a treballar.
0: El doncs... Domper? Quina Manuel notaria?
1: Domper, sí, senyor,
0: Domper, Manuel Domper, no?
1: Sí, al principi va estar
0: que estava
1: al
0: terra ple, no?
1: Primer al carrer Verdaguer.
0: Ah.
1: Davant de la Gontera de les Monges, al carrer Verdaguer. Número 100, em sembla que era, aquell edifici.
0: Sí, que era molt maco, amb sí, aquella porta
1: sí, sí.
0: De ferro. És aquest,
1: sí,
0: el que...
1: sí, sí, primer va estar allà. Sí. Després ja va vindre a la carretera, a sobre de la caixa de pensions i tal.
0: Així vas
1: llavors
0: treballar?
1: Sí, allà vaig treballar. Llavors jo és quan estava a casa la tieta Pepeta, perquè no podia anar i venir amb el Vespino, perquè a l'hivern, de nit, la carretera no estava asfaltada, i llavors la tieta Pepeta és la que, com tu has dit, passava les esqueles per les cases de Molins de Rei, que portava el tema dels enterros al tema.
0: Sí, el Benet.
1: El Benet.
0: Que era molt pare de la teva amiga.
1: El pare de la meva amiga Carme Benet, sí senyor.
0: Sí,
1: i
0: sí.
1: I venia a la teva peluqueria.
0: Totes
1: del
0: dues.
1: Del carrer Ponent, amb la Carme.
0: La Carme, tu, i la tieta Pepeta també que duia el cabell negre.
1: Sí.
0: I tu també, una melena...
1: Sí.
0: Però me'n recordo que venies al migdia...
1: Que era... rissat, tenia el cabell rissat, sí, home, i tant.
0: Ara, després hem estat anys sense veure'ns.
1: També és veritat. I després ja vaig poder... Bueno, vaig tenir que fer el Servei Social de la Mujer, i després ja em vaig poder treure el carnet de conduir, i llavors ja podia anar a casa, perquè és que si no estava tota la setmana a casa la tieta Pepeta. Com si els meus pares estiguessin a la Vall d'Aran, doncs igual, pujàvem el dissabte a la tarda i baixàvem el diumenge al vespre.
0: La tieta Pepeta vivia allà al costat dels Ràfols.
1: Sí, al costat dels Ràfols, davant del bar que hi havia...
0: El bar Catalunya?
1: Sí, senyor.
0: De la Innocència, sí, no sé, sí. Es deia Innocència, la Innocència? No, ara m'ha vingut així, sí.
1: Un home així, sí.
0: Bé,
1: sí.
0: Escoltem una cançó que m'has dit que el Nat King Cole t'agradava, sí. L'escoltarem ara i continuarem parlant.
1: Perfecte, sí senyor.

0: McLaren.
1: Qui dius que va venir, a la Rierada?
0: No, a la Festa Major, estàvem parlant...
1: El McLaren, em deies, no?
0: També,
1: el Però McLaren. Quan?
0: Ai, jo no me'n recordo exactament de l'any.
1: Però l'any 60, no. Ni això quan, fa
0: encara,
1: poc.
0: Quan encara no era tan famós. I també vas venir tu sí, a cantar.
1: Sí. Jo me'n recordo que el meu era l'any 81. Parlem de la Festa
0: Parlem
1: Major.
0: Parlem de la Festa Major. Era la festa més important del nostre barri, de la Rierada.
1: Que és el mes d'agost, el dia
0: el
1: Sant
0: Bartomeu. El mes
1: ah, no, no, Sant Bartomeu és el 24 d'agost. I sí. La Rierada què celebra?
0: Antigament se celebrava per Sant Bartomeu, però després ja es va celebrar el 15 d'agost, que era la patrona d'allà, Nostra Senyora del Roser. El 15 d'agost ho fèiem allà. Però bueno, començàvem la Festa Major els caps de setmana de primers d'agost, començàvem.
1: Sí, jocs infantils, futbol, competicions de dominó, també?
0: Ui, de tot fèiem. De petanca, torneig de futbolí, concurs de pastissos, paelles, jocs infantils...
1: I llegeixo cinema, on te'l feia?
0: Cinema, a la fresca. Mira, el cinema primer es havia fet allà... Bueno, es havia fet a diversos llocs, però quan encara no sé de quins anys, sé que parlar dels anys 60 i pico, en blanc i negre, ho fèiem on està ara el restaurant Can Castellví, allà es feia. I el ball... inclús havia el que és a baix la pista, allà teníem el ball, que fèiem el ball del fanalet i de la...
1: I la pista de què? De Can Castellví?
0: Sí,
1: està asfaltada.
0: La pista d'on està el restaurant Can Castellví a baix,
1: està
0: antigament, allà ballàvem, estava asfaltada i ballàvem, estic parlant de fa molts anys. Tu també vas venir allà a cantar?
1: Sí.
0: On te vas cantar, tu?
1: No, jo crec que era en un lateral de la Riera.
0: Vale, però llavors era on ara aparquen els cotxes d'esplanada que hi ha al costat, a l'altra banda de la Riera, d'on està el restaurant Can Castellví.
1: Escolta, parlant de la Riera, aquests dies...
0: Ai, també que van venir també, ara que han fet també un homenatge al Josep Maria Roglan.
1: Sí.
0: També van venir a cantar Havaneres diverses vegades.
1: Sí, no? Sí, també, allà també. Hi havia anat...
0: Havien fet de tot, eh?
1: Sí,
0: tot,
1: tenia molta vida.
0: Xocolatada, festa infantil, gincama de... Ah, i el del Pi de Plata. Mira... L'any 78-72 es feia un concurs de cant,
1: sí.
0: I el guanyador, en lloc de donar-li una copa com es donava a l'altre, se li regalava un pi de plata, que sí. Feia un xicot que estiuejaven a la Rierada, el Jordi Pujades, que estudiava per joier i feia el pi de plata... Pi de Plata.
1: I això va ser molts anys o només
0: dos
1: ho va
0: fer? Dos anys.
1: Ah, dos anys.
0: 71 i 72, que jo recordo.
1: I saps qui va guanyar aquests concursos?
0: No, no me'n recordo. No.
1: Però que era música moderna, melòdica...
0: Cantaven. Ah, no faig
1: ara ja... Escolta, i el tiro al blanc, què era? Tirar al
0: sí.
1: Blanco, què era? El blanco, què era? No se'n devia ser pas un veí d'allà, no?
0: No. No, posaven un...
1: Com el plat, no?
0: Sí, més o menys, tirar. I després pim-pom, botifarrada, concurs de pastissos, paelles... Es feia de tot, fèiem. I em deixo coses, eh?
1: Escolta, però...
0: Petanca, també, ron cremat.
1: El ron cremat devia ser quan les havaneres...
0: Sí, exacte. Exacte, sí senyor.
1: I llavors, escolta, aquests dies que hi ha hagut aquestes rieuades... i rierades tan fortes, no heu rebut allà dalt?
0: Sí, sí. A veure, a la rierada, cada vegada que ha hagut riades fortes, a veure, jo inclús recordo la de l'any...
1: 62?
0: 62, que va ser el de la riada que era tan forta de Rubí.
1: Sí, saps? Sí.
0: Que es va deportar gent i tota la història. El 62, després, la del... que va ser després la del 71, també la recordo.
1: Sí, la 71 és quan cau el pont.
0: Quan
1: sí.
0: Cau el pont d'aquí, també s'havien portat un pont de la Rierada, no el gran, no, el que anava cap a la Font de l'Espinagar, i també algun altre al carrer Sibèria. I ara, que dius tu ara, a la nit del dissabte al diumenge, també va haver una riuada forta, i la part de la Sibèria, no sé si tu coneixes...
1: Sí, la Sibèria.
0: La de la Sibèria, s'han portat... dos ponts, els ponts aquells petits que hi han de les cases, s'han portat dos ponts i tres cotxes.
1: Això ara?
0: Ara.
1: Però la Riera passa molt a la vora de Can Castellví, el restaurant.
0: El restaurant de Can Castellví, que ara es dirà la botifarrada, em sembla que es diu, ara t'ho miraré perquè m'agafes així, no? van obrir els que s'ho han quedat ara o han llogat per començar de nou, van obrir el dissabte, i la nit del dissabte al diumenge, que va haver-hi aquesta riuada, doncs els hi va entrar aigua a la part de baix, i també em sembla que es van emportar alguna, que direi, alguna taula. Sí. El mal més gran el van fer allà a la Sibèria, però molt fort, perquè baixaven la riera de Vallvidrera, que és la que passa per allà, i en els ponts individuals de les cases, i baixaven arbres que també atasquen, i llavors va saltar per sobre del pont, va entrar inclús a les cases. Jo vaig passar diumenge, no es podia ni passar pel carrer, i la gent allà traient aigua, fang i de tot, de tot,
1: Sí, per això dic que va haver molt, que tot el que s'està escoltant aquests dies. I escoltes...
0: Ah, i després la nevada del 62, que era petita, també han hagut episodis importants.
1: Va nevar tot arreu, però llavors allà que veu quedar...
0: Aïllats.
1: Això, aquí ens vam espavilar.
0: Allà la gent amb pales fent camí, fent camí per anar un metro de neu allà a la rialada, més o menys un metro.
1: I què veu fer? Camí fins a on?
0: Bueno, mica en mica anaven fent camí els homes allà, a piqui pala, però a piqui pala no, amb la pala.
1: Però aquest camí fins a on? Fins a Sant Bartomeu i després sí, baixar aquella sí. carretera?
0: Sí, clar. Llavors, en aquella època, allò era... no estava asfaltat, era un carrer, anava a dir, de carro.
1: Ja teníeu la tenda, llavors, vosaltres?
0: Sí, nosaltres sí. Nosaltres jo l'he coneguda tota la vida, eh?
1: Us devíeu quedar sense gènere?
0: Bueno, sempre hi havia alguna cosa. Com que cada casa eren petits pagesos, doncs a vegades les coses del camp, el vi, que també es feia vi a la vinya...
1: Ara escoltarem aquesta cançó de l'Elvis Presley,
0: sí,
1: que també m'has dit que t'agradava, i després parlarem de les exposicions de pintura.
0: Ai, les exposicions de pintura...

0: M'has portat un recull de fotografies, jo conec aquí a l'Assumpta, l'Assumpta Castellví,
1: sí.
0: Ella venia molt per allà, no?
1: Sí, clar que sí, a la Festa Major, venia... Bueno, la Festa Major venia moltíssima gent. A veure, de la Rierada no és que fos molta gent, però veniu en aquella època, o anys enrere, la gent molta gent estiuejava a la Rierada, a part de la Festa Major, que venien de fora, no? Però estiuejava. I la Festa Major era... no sé, un evento importantíssim per tots els que estàvem allà, vull dir que passàvem el programa casa per casa per recollir les aportacions per ajudar a fer la Festa Major, tothom col·laborava, vull dir, és que eren molts, cada un s'encarregava d'unes coses i no sé, és que es feien tantes coses que és que me'n deixaria, vull dir que era molt maco, molt
0: maco.
1: Sí, ara
0: em preguntava si la cançó del Tom Jones, Delilah, la posarem ara a continuació, que és, em preguntava ell, que no havia pensat
1: clar,
0: a dir-li.
1: Sí,
0: escolta,
1: sí, sí.
0: I l'Assumpta, amb les exposicions de pintura, ella hi col·laborava o era la Mercè Soler? Que també
1: exacte,
0: la veig aquí.
1: Exacte, no, és la Mercè Soler. A veure, això de l'exposició de pintura va sortir un dia, quan portaven el restaurant de Can Castellví, estava el Joan i la Pili,
0: sí.
1: Venien allà uns pintors, un es deia Mires i l'altre Bartolí, i els vaig conèixer parlant i així, i bueno, va ser quan ens vam animar a fer exposició de quadres. I vaig començar amb prou feines si arribàvem 10 pintors i potser uns 100 quadres, exactament, uns 100 quadres.
0: Quants? 100?
1: 100, uns 100 quadres.
0: Et sembla poc?
1: Sí, això és com van començar, aproximadament. Ho fèiem al carrer on jo visco, a casa meva, al carrer, però al carrer, eh? Carrer Relotxa. I penjàvem tots els quadres per les parets del carrer. Un dissabte al dematí, al vespre el recollíem, també venien els pintors, tornàvem a exposar el diumenge al dematí i recollíem al vespre. Inclús si algú volia comprar, també en compraven i així. I les encarregades de cuidar-se d'això, a part d'allò, estava la Mercè Soler i també la Maite Valenzuela, que era la veïna que tenia allà al costat. Bueno, i també ajudava, pues, lògicament, el meu marit, el Ramon, el marit de la Carme Benet, el Jesús, a posar i a treure. Vull dir que també els que estaven allà també ajudaven a posar i a treure els quadres.
0: El Jesús
1: també el,
0: sí.
1: El Jesús, el marit de la Carme. Doncs moltíssima gent col·laborava. També hi havia altres coses que es feien, eh? Vull dir, però el dels quadres vaig començar, això que et deia, vaig començar amb uns 10, no sé si van començar 20 pintors i uns 100 quadres i vaig acabar tenint més de 200 quadres exposats, més de 200 quadres. Hasta la teva mare va exposar.
0: Sí,
1: jo tinc dos
0: sé,
1: quadres que... d'ella.
0: Sí?
1: I a més pintors de Molins de Rei i de l'entorn, eh? Havien pintors d'aquí Molins de Rei, no nombraré noms perquè alguns me'ls deixaria, em sap greu, aquests que eren de Sant Cugat, un altre també d'aquí de Vallpineda, de Sant Vicenç dels Horts, bueno, fantàstic, era preciós.
0: I en tens
1: era
0: dos
1: preciós.
0: De la meva mare, un és del Pedraforca,
1: un és del Pedraforca.
0: Que m'ho vas dir i me'l vas ensenyar.
1: Un altre és de Fruita, de...
0: Ah, sí.
1: És així.
0: No, ella però... va estar molt contenta molt i em marcos, recordo que marcos. Vaig anar-hi.
1: Sí.
0: I la Mercè, se'n va quedar un, uh-huh. Que són els gegants de primers del segle passat que estan estan pintats arrel d'una fotografia, esclar, havia de ser això, davant de la casa que hi havia a Bonar i al bar Diana.
1: Uh-huh.
0: Hi havia una casa... i els gegants estan allà exposats i la pintura aquesta se la va quedar la Mercè Soler.
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, la Mercè
1: Soler. Jo tinc
0: Soler...
1: diversos quadres d'aquella època, eh? Va ser una època fantàstica. No només l'exposició, eh? Ara m'he centrat en l'exposició. Si t'hi fixes, ha estat ceràmica. Mobles antics també teníem, posàvem mobles antics també, que havíem portat algú, i ceràmica, reproduccions de ceràmica catalana... Està per aquí, no me'n recordo on està la ceràmica, sí. Catalana, per aquí, de la meva cosina, o t'ho vaig passar amb la foto, no sé on te surt. També reproduccions de ceràmica catalana, que fa una cosina meva, també venia allà i tal. Bueno, i a part d'això ja et dic que és que es feien tantíssimes coses. Mira, t'he portat un programa.
0: Ai, això sí.
1: El Ron Cremat.
0: I qui el preparava, tu?
1: Depèn, aquí, mira, si tu t'hi
0: més fotografies.
1: Sí, fotografies.
0: Qui és aquest senyor?
1: Aquí surt la Carme Benet, jo, la Maite Valenzuela, el Fidel Castellví, el senyor Sàbat. És que antigament estaven...
0: Veus, es coneixia tots, però bé...
1: Es coneixia de tots, clar.
0: Antigament es feia què?
1: Sí, sí. Mira, aquí la meva cosina Rosa, la Maite Valenzuela, la Carme... No, la Carme Benet, aquí, no sé. Per aquí està, la Carme Benet.
0: Carme Benet, sí, està.
1: Mira,
0: primera...
1: Mira, aquí estan fent el ron cremat.
0: I el teu marit, que era...
1: Aquí està el Jesús i el Ramon.
0: De la prevenció dels focs, no?
1: Ell era de l'ADF.
0: Encara ho és, o...?
1: No, ja està jubilat.
0: Que era, president,
1: o...? No. El president va ser primer el Joan Castellví i després el Pere Arroyo.
0: Ah, sí, el Pere Arroyo, que ha vingut també aquest programa, sí, que ara viu a Sant Pere de Ribes.
1: Sí.
0: Encara ho és, no?
1: Sí. És veí de la, d'allà de la... Bueno, era veí de la Rierada, i també s'encarregava de moltes coses. Vull dir, mira, perquè hi podries veure en el programa.
0: És que, clar, que
1: si començo a anomenar noms, me'n deixaré molts.
0: Veig que el dia 15 d'agost també feia un missa solemne.
1: Home, clar, mossèn Ignasi.
0: Ah, sí?
1: Mossèn Ignasi. Mossèn Ignasi és el mossèn que hem tingut pràcticament fins que es va morir tota la vida. I... Ell venia de Sarrià. Venia en tren fins a
0: la Floresta.
1: I de la Floresta baixava, ja més gran, el portaven en cotxe, però antigament baixava a peu, xin-xan, vestit de... Sempre anava vestit de capellà, amb la sotana.
0: És bastant lluny, però clar, si era baixada...
1: Venia a fer missa a la Rierada, a Sant Bartomeu i a Santa Creu. Molts anys. Però en aquella època la gent anava amb tothom a missa, anava a ningú, o molt pocs.
0: Sí, sí.
1: De la zona aquella, vull dir, dels barris aquests de muntanyes.
0: I de la xocolatada, qui se'n cuidava?
1: Ai, de la xocolatada, normalment era la Pili Llorente, no? La Pili de Can Castellví, i, bueno, també m'havia cuidat jo. És que hi havia moltíssima gent que se'n cuidava. El Joan Ricard Mercier, també del tema de la gincama.
0: I aquestes fotografies?
1: De la Ferrada també se'n cuidaven tots. Hi havia també la Dolors Puntes, el Rafael, el senyor... el Daniel. És que, clar, el Daniel Suárez... És que havia molta gent, me'n deixaré i em sap greu, eh?
0: Veig fotografies aquí de gent disfressada, que també fèieu concursos, o era per Carnaval? Feia fred, no?, allà dalt, per Carnaval?
1: Sí, no, més aviat això també era per festa infantil, també disfresses, també es feien, i en aquella època... A veure, els que portaven el comandament, per dir-ho d'alguna manera, era el Fidel Castellví, el pare del Joan Castellví, que ja no hi és, el senyor Sàbat, l'Esteve Guiot, el Tomàs Juárez, també el Xuricó, el Daniel Suárez, la Dolors Puntes, el seu marit, el Rafael, és que em deixaré gent, també... I llavors més, ja et dic, el Jordi Pujades, el Joan Castellví, la Pili Llorente, el Joan Ricard Mercier, el Joan Martí, el Pere Arroyo, ja l'he dit, el Ramon, jo...
0: Sí, aquí llegeixo que ja fèieu activitats l'any 71.
1: Ui, molt abans.
0: Si t'haguessis de recordar de tothom...
1: I molt abans. El 71-72 és quan es va fer el del Pi de Plata, que era una cosa així original.
0: A l'Ermita de la Salut veig que surt moltes vegades.
1: Sí, perquè...
0: Que queda a la vora, d'allà, a peu.
1: Anava a peu per la muntanya. Pujàvem per allà...
0: Can Revella?
1: No, des de... Ens trobàvem normalment a sobre de la Font de l'Espinagà, bueno, el camí de l'Avinguda Castellví, que es diu, que era allà, antigament també havia hagut el camp de futbol. Es quedàvem allà i d'allà sortíem cap a la muntanya, amunt, i anàvem a la missa. Allà feien la missa el primer dia de la festa... I fèiem l'esmorzar de germanor. Per això surt molt en els programes aquests així antics.
0: Vetllada de cinema, el festival Tom i Jerry, un campionato de... en castellà.
1: Sí, en aquesta època, perquè aquest és del 71, encara està en castellà,
0: I qui eren?
1: Aquest ja és del 95-96, i per ahí estan en català,
0: Sí, sí,
1: mira,
0: esclar.
1: Mira, veus lo de la màgia? Mira.
0: Màgia participativa.
1: Mira, la Mercè Soler, també. Campionat de petanca.
0: El camí de la Bòbila, fèieu això del dominó.
1: Sí, de tot.
0: I els Rubistars, qui eren els Rubistars?
1: Un conjunt. Era un conjunt.
0: Sí.
1: És que, clar, han vingut tants conjunts que no...
0: El dia dissabte, Grandioso Baile Rubistars.
1: Això era l'any 71.
0: Haig de donar la volta al programa.
1: 71.
0: Sí, el 71.
1: Sí.
0: Sí, i molts dies, l'1, el 7, el 8, el 14, el 15 i el 21.
1: Sí, la festa major durava diversos dies. Mira, aquesta mateixa, van començar aquesta, fixa't, aquesta és de l'any 96, van començar...
0: 71, 81, 91, 25 anys després, sí.
1: Bueno, l'exposició de quadros ho van fer el 96, 97, 98 i 99. Van fer-ho.
0: Ho vam fer molt.
1: Molts anys, molts anys. Sí.
0: Jo recordo la vegada que hi vaig anar jo.
1: Sí.
0: Bé, escoltem el Tom Jones i continuarem parlant amb la Marisa Llobet.
1: De la Rierada.
0: Múrria de la Rierada.
1: Molins de Rei. Rierada, Molins de Rei.

0: A l'escoltar aquesta cançó romàntica em fa pensar que a mi m'havia dit la Mercè que ja s'havia celebrat també algun casori, algun casament, o no?
1: A la Rierada?
0: O només era, només era la festa?
1: No, el que era la festa major, jo no recordo cap casament. Jo...
0: No, no el dia de la festa major.
1: Ah, vale.
0: Algú que s'havia anat a casar allà, sí, a l'ermita.
1: A la Rierada. Sí, jo em vaig casar a Sant Bartomeu, eh? Jo em vaig casar a Sant Bartomeu,
0: sí.
1: Però una cosina meva es va casar allà a la Rierada.
0: Això.
1: I va haver hagut més d'allà i allà. Bueno, allà ja fèiem la comunió. La comunió també.
0: I tu et
1: també,
0: vas casar allà dalt, a Sant Bartomeu, per què? Perquè et va agradar més?
1: Sí, bueno.
0: O no hi havia rector baix?
1: No, no, és el mateix, era el mateix, Mossèn Ignasi, era el mateix capellà. Sí, sí.
0: I no hi ha entrat mai, a la de Santa Creu sí, però a l'ermita... de la Rierada no, i a la...
1: Ara ja no tenim, ja no funciona, ja fa anys que no, que no es fa missa,
0: A l'edifici és, per això.
1: Sí, però ja no es fa missa,
0: I a la de Sant Bartomeu sí?
1: Sí, però tampoc no es fa missa ara perquè s'ha de fer obres, però la Sant Bartomeu és molt maca, la parròquia de Sant Bartomeu.
0: A veure, ens queda poc temps de programa, 10 minuts, però explica alguna cosa que t'hagi quedat al tinter, algú que hagis volgut anomenar i no hi hagin pensat.
1: Bueno, jo el recordatori per totes les persones que han fet la festa major, els que he nomenat i els que m'he deixat, els que hi són i els que no hi són, és un recordatori que tota la vida ho tenim present,
0: Quan fa que tenim el bus aquest, que el fem servir molts ara, per anar fins a la Floresta?
1: Ara va molt bé l'autobús, sí, des de l'Ogoma va molt bé.
0: I fa anys?
1: Fa molts anys, no. Què deu fer, 3 o 4 anys? És que passa el temps que anem a l'entero,
0: Heu notat que hi ha més ambient, que puja més gent? O...
1: Sí, bueno, es fa servir molt, vull dir, per anar a la Floresta, llavors agafar, segons gent de la Rierada, que van, potser, a Sant Cugat a escoles, o que van a Barcelona...
0: O a Terrassa, o a Sabadell, o a la plaça Catalunya, o a Sarrià.
1: Exacte.
0: Està molt bé.
1: No, sí, sí, inclús a segons quines hores hi van 2 autobusos, inclús a vegades se'n diuen que surten ple, que quasi no tenen temps ni em posaran alguna altra ajuda o així. Ha anat molt bé tenir l'autobús,
0: sí.
1: Ha anat molt bé.
0: Hi ha alguna tenda a la Rierada?
1: No, ja fa anys que no hi és.
0: Un bar?
1: Tampoc. Bueno, el restaurant, el restaurant Can Castellví. Que ara ja no és Can Castellví, ara se l'ha llogat un altre...
0: I te li han canviat el nom?
1: El nom és de Can Castellví, és la propietat, són Can Castellví, però el nom és un altre. Algú de Botifarra...
0: Es diu...
1: És que començaven el dissabte, i el diumenge va passar això, i ara el tenen que tornar a obrir, però suposo que per aquest fi de setmana...
0: Ah, esclar, havien d'inaugurar el dia de la gran
1: pluja.
0: Bueno,
1: el dissabte va ser com van començar el dissabte. A veure si te trobo el nom. No sé on el tindré, el nom.
0: A veure, per situar-me a la Rierada hi ha la zona que jo conec de Can Castellví, que llavors baixant direcció Can Planes et trobes aquell salsal de l'aigua, no?
1: Sí, ara, no, ara de la Rierada... per anar al Salt de l'Aigua, el camí aquell que passàvem per la vora de la Riera, se l'han portat a la Riera, eh?
0: Ai, i m'has dit que ha caigut algun pont, el de bon m'has dit?
1: El carrer Sibèria. El carrer Sibèria, saps que hi ha aquelles casetes i el pont individuals per anar a cada una de les cases? Doncs quan arribes, els dos primers ponts de les cases a la dreta, d'allà, se l'han portat al riu. Se l'han portat al riu, eh?
0: Bé, i llavors, si tires cap a la Floresta, a mà esquerra hi ha com una placeta, que allà sap on deus viure tu, no?, a la Rierada.
1: Aviam, pujant del restaurant Can Castellví...
0: Abans d'arribar a Can Santoi...
1: A Can Santoi, sí. A la part esquerra, sí. Hi ha el nucli de cases antigues...
0: Que és el centre.
1: Bueno, el casc antic que diem. I allà és on visco jo, que és la casa dels meus pares i d'abans, antigament.
0: El casc antic, però també és com si fos la plaça de l'Ajuntament, per dir alguna cosa.
1: No.
0: Hi ha un altre lloc... No.

0: més poblat?
1: No, home, ara hi ha moltes cases més escampades, per dir-ho d'alguna manera, ja fa anys, això no. Però allò és el casc antic que diem, perquè són les cases, possiblement allà al carrer Relotxa i carrer del Pont, aquelles cases d'allà, són les cases més antigues. Casa meva doncs, és de finals del 1700, bueno, hi ha les masies, finals de 1700 o principis del 1800, més o menys, casa meva.
0: I per què li diuen carrer del Relotxa? Amb Relotxa?
1: Perquè a casa meva hi havia el rellotge de sol, un rellotge de sol. Molt antic. Sí, encara hi és, encara hi és.
0: Es però veu... funciona, o li heu de donar corda?
1: No, és de sol, va molt
0: no,
1: sol.
0: Ja ho sé. Ja ho sé, però ara amb la pluja no sabreu quina hora és, no? I, però digues, però digues. Es conserva.
1: Sí, està la fatxada. Bueno, tan maco com era antigament i així, es va, com van fer obres ja fa anys, es va tornar a arreglar i ara es tindria que tornar a repassar perquè amb les pluges, el sol
0: sí, aquesta,
1: i tot es va...
0: És aquesta que veig aquí amb aquesta fotografia.
1: Sí,
0: jo el veig bastant conservat, sí.
1: Mira,
0: sí.
1: Bueno, dintre el que cap... Si
0: una casa ben maca, sí.
1: Antiga, és una casa antiga, vella. Bueno, hi ha les masies, però...
0: Oi, antiga, vella, aquesta és la gràcia?
1: Sí, home, clar. Sí. Jo estic encantada. Mira, la prova és que quan em vaig casar, em vaig anar a viure, el meu home, el Ramon, era de Barcelona, i quan em vaig casar, em vaig anar a viure a Barcelona, allà van viure els meus pares. Però quan els... I també quan vaig tenir el meu fill petit i tota la història, jo llavors després vaig treballar a Sant Vicenç dels Horts, ja t'ho havia dit. Però després, quan van morir els papes, hem tornat a la casa de sempre i seguim a la Rierada.
0: I durant aquest temps estava tancada, o no?
1: No. Quan jo em vaig casar amb la meva a Barcelona, allà vivien els meus pares. I quan els meus pares es van morir, llavors nosaltres vam tornar a viure a la Rierada. Perquè i el nen ja era més gran.
0: Ets filla única?
1: Soc filla única. Vaig tenir un germà, però va morir de petit,
0: On és aquesta fotografia?
1: Aquest és d'un dels pintors. Em sembla que era el Mires. Aquest em sembla que és...
0: Fa com un mirador?
1: Sí. És un mirall, sí.
0: Sí, veig... Ara ho veig, que és un mirall. Sí, ara ho veig, sí.
1: Doncs ja
0: i algun pont que aneu a treure aigua encara allà?
1: Bueno, la nit del dissabte al diumenge, quan eren allà a les 3 de la matinada o 3 i mitja de la matinada, com que baixava tant el pont de, on està el restaurant de Castellví, el pont de la Riera, allà, es va cobrir d'aigua per sobre, però no és que la riera hagués pujat per sobre del pont, sinó que va baixar tanta aigua des del torrent i des de la carretera que va quedar cobert. I vam rebre un missatge del Pere Arroyo i de la... Estaven també els de Protecció Civil. Van estar tothom col·laborant molt amb el tema aquest, de que no es passés per allà perquè hi havia moltíssima aigua. Després ja al dematí ja vam poder passar, cap problema. Però ja et dic, allà on t'ha més afectat ha sigut el carrer Sibèria, però molt, Però
0: jo sí que a Sibèria hi havia anat a buscar rovellons que per cert no en trobava mai.
1: Però tu saps que en aquelles casetes que tenen un pont, el pont, passes al carrer aquell, hi ha el pont i la caseta, però allà, com que van baixar troncs i el que sigui, va taponar, l'aigua va pujar per sobre dels ponts, va envair el carrer i va entrar dintre de les cases i es van portar, el que et deia, els dos primers ponts i tres cotxes. Després t'ensenyaré les fotos. Els quedaràs esparverat, com han quedat.
0: Cotxes, els van emportar, on els van anar a trobar?
1: Un va quedar atascat en el pont que hi ha, saps allà els pinatons? Tu coneixes els pinatons? Saps aquell puntet que hi ha? Pues un ha quedat va quedar enclastat allà. Ja t'ensenyaré la foto. És que ni s'hi distingeix.
0: Ufa.
1: Ja no es veu destrossat totalment, I uns altres que se'ls van portar. Tres cotxes, dos ponts.
0: Sí, jo vaig anar a veure... Vaig anar a veure la riera dels ponts de Can Barut,
1: Sí, jo l'he anat allà, ja.
0: A l'endemà. I vaig veure que passava aigua, però normal. Que fins i tot vaig gastar una broma perquè tenia una rierada de feia anys que passava molta aigua i la vaig enviar. Ai, tanta aigua passa! I això no era. Però llavors em van enviar una foto del dia abans, de la nit, que sí que passava una aigua moltíssima.
1: Moltíssima aigua. Bé, se'n van portar camins?
0: Demà tu a Barcelona, al carrer Villarroel, cantonada cantonada de la Gran Via de Barcelona. Tu que has viscut al carrer Consell de Cent de l'Eixample, si tens ganes ja ho saps.
1: Molt bé, moltes gràcies, que tinguis molt d'èxit.
0: Sí, que no passi, allà no passarà com aquí, no. Que ens va fallar la... a l'equip de música.
1: Ai, sí,
0: tant preparar-me les cançons, tant preparar-me que tot...
1: Sí, i llavors... Ai, sí, el dissabte allà, sí, a la Federació.
0: Tu hi eres, sí.
1: Jo hi era, jo hi era.
0: És llàstima.
1: I totes les amigues,
0: perquè
1: també.
0: Perquè va venir tanta
1: gent, eh? Molta. Tant... I això que no sortia en el programa, eh?
0: Però tot i amb
1: però
0: això,
1: anar dient de boca
0: el
1: en boca.
0: WhatsApp i la boca a boca, i llavors que tu prepares tant i
1: ja
0: que
1: ho
0: et falli,
1: ja ho sé, ja ho sé,
0: perquè
1: ja ho sé.
0: És el 50% el cantar i la música, el
1: que
0: so.
1: Que sí, que sí, que sí. Però bueno, moltes gràcies, Pierre.
0: Escoltem alguna cançó?
1: Vale, la que tu diguis.
0: Doncs va, la que li agradi més al senyor.
1: No, no, la que m'agradi a mi,
0: ah, sí,
1: la que m'agradi a mi, havia dit, és la del pont de 15 arcades, teva. És
0: una doncs escoltem, no,
1: una de
0: no
1: les moltes
0: temps.
1: Que m'agraden teves. Eh?
0: Va, gràcies. Sí, ja vaig veure que eres allà primera filla, quasi. Escoltem, queda poc temps, però fins a on arribi.

0: amb la cançó que m'has demanat a l'entrar, que li has dit la cançó de les Arcades, que és Avui he tornat. Acomiadem el programa. Gràcies per venir, Marisa.
1: Moltes gràcies a tu, Pierre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, sou les 5, us parla Mercè Roura. El Consell de Ministres ha aprovat avui dos nous decrets d'habitatge després que el Congrés tombés la setmana passada uns textos similars amb els vots del PP, Vox i Junts. El president del govern, Pedro Sánchez, ha explicat que les iniciatives incorporen algunes modificacions, però que mantenen l'essència de les propostes originals a mesures com bonificacions fiscals i per evitar desnonaments. També es concreta que els préstecs sense interessos de l'ICO per a la compra d'un primer habitatge estaran dotats en 10.000 milions.
2: El Consejo ha aprobado, como saben, dos reales decretos ley que, con algunas incorporaciones a nuestro juicio muy positivas, mantienen la esencia de los dos reales decretos leyes que decayeron en el Pleno del Congreso de los Diputados el pasado viernes. Y lo hemos hecho porque las circunstancias que hacían que salieran adelante estos reales decretos leyes no han cambiado durante estos días.
1: I el govern català referma el compromís amb l'escola inclusiva després de les crítiques de voler retrocedir en el sistema inclusiu. Ho ha dit la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha anunciat una revisió de la complexitat d'escoles i instituts per poder distribuir els recursos segons la realitat de cada centre.
3: Aquest nou model també haurà de basar naturalment en l'equitat per garantir la igualtat d'oportunitats assignant els recursos segons la complexitat de cada centre, també de l'alumnat, del territori, i aquí doncs dir-los que estem treballant una proposta de revisió de la complexitat dels centres educatius. Aquesta hauria de ser la base per poder fer aquesta distribució de recursos segons la realitat educativa de cada escola i de cada institut.
1: I el Tribunal Suprem ha donat un termini improrrogable de 48 hores a les parts perquè presentin al·legacions abans de decidir sobre el recurs i les qüestions plantejades respecte a la famosa llei de nets. Així ho ha acordat després que dilluns Vox i Justitia Europa i registressin nous escrits en relació a la inscripció del cens electoral dels residents absents a l'estranger. Ho fa tenint en compte la circumstància sobrevinguda de l'avançament electoral el 29 de novembre. I presó provisional comunicada i sense fiança per un dels homes detinguts per la mort violenta d'un tercer individu dissabte a la tarda al barri de la Bordeta a Lleida. Per l'altre arrestat, el jutjat ha acordat llibertat provisional amb l'obligació de comparèixer mensualment. I a Granollers, 400 persones, més de 400 persones, de fet, participen en l'operatiu de rescat d'un nen de 12 anys desaparegut diumenge, recordem-ho, mentre la ciutat mira de tornar a la normalitat després dels aiguats. Els treballs se centren avui en acabar de netejar vials i treure aigua de soterranis.

0: Informació local.
1: L'Associació d'Amics del Museu prepara una sortida a Tàrrega per diumenge 18 d'octubre. Aniran a visitar el Mas de Colom, faran una visita guiada als espais d'aquest edifici i coneixeran la història, i també el Museu Trepat, amb una visita on veuran tota la maquinària i les instal·lacions en l'estat de conservació que es mantenen actualment, i en acabat aniran a un hostal de la zona. La sortida és el 18 d'octubre, però les inscripcions es fan demà dimecres i dijous. Demà de 5 a 7 de la tarda, inscripcions només per socis, i dijous de 5 a 7 de la tarda pels socis i públic general. Es fan al museu del carrer Pintor Fortuny les inscripcions, i el preu és de 60 euros per socis i 65 pels no socis. I també aquest proper divendres hi ha un acte amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni. Es farà un recorregut per rehabilitacions en edificis patrimonials de Molins de Rei per conèixer les singularitats i la història d'aquests edificis. El divendres, a partir de les 6 de la tarda, el punt de trobada és la plaça dels Països Catalans. I dissabte, el Quolibet Grup Coral fa el concert Cors i Àries d'Òpera al Foment Cultural i Artístic, sota la direcció d'Albert Santiago. Comptaran amb la solista Núria Vilà, que és soprano, i el tenor Antoni Lliteres, també solista, i el pianista Josep Buforn. El concert és aquest proper dissabte a les 7 de la tarda al Foment. Les entrades valen 15 euros a taquilla i 12 anticipades al web Entràpolis, a l'estanc Margarit o a l'estanc de la plaça. I la farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista. Ràdio Molins de Rei.
2: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències. Generalitat de Catalunya. Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
6: El programa de l'Església Evangèlica a Ràdio Molins de Rei. El moment oportú per parlar tot, il·luminats per la paraula de Déu. El temps diví.
7: Cairós, amb Joan Dionís, Dolors Prieto i Esperança Heredia. Els dijous, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: Hola, molt bona tarda. Benvinguts al vostre programa Una finestra oberta al món. Avui saludarem els nostres amics. L'Enric, què tal, Enric? Com estem?
1: Home, sempre estem per viure millor. Però també un dia hem de donar un adéu per arribar a estar molt millor i millorar completament tot. Bueno. I avui tenim aquesta sort.
0: Molt bé. També saludem el Xavi. Xavi Sanz, què tal? Com estem?
2: Bé, jo, per començar amb un puntet d'humor, que sempre va bé, tinc que rondinar el poble de Molins de Rei, carinyosament, perquè tinc un alumne l'altre dia que venia a dormir de classe perquè diu que és de Molins de Rei i que havia dormit poc per les festes majors. Ah. Aleshores dic, feu una mica menys de soroll, que si no se m'adormen els alumnes de classe. Vale?
0: Carai.
2: Un alumne de Molins a la meva classe.
0: Una altra sincronia, no?
2: Sí, una altra.
0: Molt bé. Bueno, pues també avui saludem a la nostra invitada, Rosa María Valencia. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo estamos?
3: Pues mira, muy bien. Encantada de que hayáis abierto las puertas de esta emisora.
0: Rosa María es una terapeuta y, digamos, en gestalt, ¿no? En la técnica de gestalt, ¿no? Uh-huh. Sí. Y además logopeda, ¿no? Y también algo de sexología, también educativa, ¿no? Has tocado un poco de todo, ¿no?
3: Cuando vas creciendo,
0: sí, sí,
3: las puertas se abren cada vez más.
0: Sí, i bueno, avui tocarem un tema que ella domina molt bé, que és això de despedir-se dels éssers volguts, amb el trànsit, no? Despedir de los seres queridos en un momento difícil, no?
3: En el momento más bonito del mundo.
0: Bueno, eso es lo que vamos a ver, de qué manera lo enfocamos, o nos lo enfocas tú, más bien, ¿no? Y que con mucho interés escucharemos todos. Venga, vamos a poner la primera canción, ahí vamos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Ho acabem de saber, Protecció Civil envia un SLR per avisar de pluges localment intenses al Baix Camp, al Baix Ebre, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Durant aquesta propera hora demana extremar precaucions en la mobilitat i no acostar-se a les zones inundables. Recordeu, sempre en cas d'emergència s'ha de contactar el 112. I entrem en matèria perquè l'expresident Carles Puigdemont compareix en breu, estava previst a les 6, acompanyat dels consellers Toni Comín i Lluís Puig per fer una declaració institucional per valorar les decisions del Tribunal Constitucional i el Suprem. Ho fa des de la Casa de la República a Waterloo. Avui la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha considerat que aquest pas no és un final, sinó un inici de l'etapa de normalitat on Catalunya pot avançar cohesionada.
2: Amb aquesta celebració d'inici d'aquesta etapa de normalitat a Catalunya, sincerament, en fi, feia temps que ho estàvem esperant, i celebrem doncs que avui ja puguem saber que allò que va ser un objectiu d'unes majories del Congrés de Diputats avui sigui possible i s'apliqui tal com havíem demanat.
1: La portaveu ha garantit que quan retorni a Catalunya, Puigdemont s'ha rebut al Palau de la Generalitat pel president Salvador Illa, com s'ha fet amb altres. I en una declaració institucional, tot just fa uns minuts, el president del Parlament, Josep Rull, ha reclamat l'aplicació de l'amnistia en tots els casos. Rull ha celebrat la resolució, però ha dit que arriba massa tard.
3: Malauradament, aquesta decisió ha arribat tard, molt tard. Després de tanta injustícia, tanta repressió i tant patiment personal i familiar. El president Carles Puigdemont, durant aquest exili infame, ha vist com perdia el pare i la mare. El conseller Lluís Puig també va perdre el pare i la mare i no van poder assistir en el seu enterrament.
1: El president del Parlament espera que la cambra que presideix doni la benvinguda amb tots els honors als també diputats, ha recordat Carles Puigdemont i Lluís Puig. I els 11 detinguts rebuts pels jutjats de Guàrdia a Barcelona pels aldarulls registrats després de la manifestació per l'habitatge en quedada de llibertat a disposició dels jutjats. Els procediments estan oberts per delictes de desordre públic, danys amb incendi i atemptat als agents d'autoritat. Del total de 13 detinguts, dilluns a la nit, 2 ja havien quedat en llibertat i aquesta tarda han passat a disposició judicial els altres 11.

0: Informació local.
1: Demà dimecres l'Associació Obrera organitza dos actes al voltant del moviment Maki, la resistència armada al franquisme. Primer, a les 6 de la tarda, s'inaugura l'exposició Octubre de 1944, els maquis a la Vall d'Aran i al Pallars. Es farà una visita guiada amb el comissari d'aquesta exposició, Josep Calvet, del Memorial Democràtic. I després, a les 7 de la tarda, hi haurà una taula rodona titulada Testimonis personals als maquis a Catalunya i a Molins de Rei. La periodista i col·laboradora de Ràdio Molins de Rei, Begoña Floria, coordinarà i conduirà aquest acte. Intervindran a la taula rodona Josep Calvet, del Memorial Democràtic, que parlarà dels maquis de Catalunya, Laura Mas, que és neta i filla de maqui i passador, que parlarà del comandant Mas, combatent, passador i guerriller, i també el molinenc Carles Martínez, que és historiador, és professor jubilat i membre de l'Associació Obrera, que parlarà d'accions llibertàries a Molins de Rei. Demà dimecres a la tarda a la Federació Obrera. A les 6, inauguració de l'exposició, i a les 7, taula rodona. També demà dimecres torna el cicle Clàssica a Molins, a les 8 del vespre, amb un concert d'Albert Guinovart al piano, que es durà a terme demà a la Sala Gòtica. Les entrades, però, ja estan exaurides. I dijous hi ha el taller Cuina de les Emocions al Mercat a partir de 6:45. És un taller que servirà per mostrar com determinats aliments i maneres de cuinar poden contribuir al nostre benestar i ajudar-nos a gestionar millor les nostres emocions. Per participar-hi, cal que presenteu un tiquet de compra del mercat d'un mínim de 10 euros. I les inscripcions s'acaben demà dia 7 d'octubre i el taller és el dijous a la tarda a 6:45. És una activitat per adults. Dijous també hi ha la projecció d'un documental al CEM, un documental que parla del cim que van fer els primers catalans que van pujar a l'Everest. Es commemora el 40è aniversari d'aquesta gesta i el CEM projecta un documental a les 8 del vespre de dijous per mostrar doncs, aquest ascens del cim de l'Everest dels catalans Toni Sors, Carles Vallès i Òscar Cadiach. El dijous a les 8 del vespre. L'entrada és gratuïta. I la farmàcia de Guàrdia avui és la Brun, que està al carrer Puigcerdà, número 53, al barri Bonavista. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra.
2: Ràdio Molins de Rei. A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
4: Això de buscar un pis de lloguer és una feinada. Preus que mai saps si estan ajustats i tot de paraules tècniques que no entenc.
5: I si truquem al 012? La Marta em va dir que ja ho va fer i la van informar de tot. Les zones de mercat residencial tensat, l'índex de referència del preu del lloguer, com reclamar si no es compleix la llei...
4: Doncs truquem ara mateix.
6: Si tens dubtes sobre la regulació dels preus del lloguer, entra a habitatge.gencat.cat/preus-lloguer i accedeix a l'apartat Preguntes freqüents. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
7: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
8: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Carles Puigdemont evita aclarir quan serà el seu retorn de l'exili després que avui el jutge Pablo Llarena hagi aixecat les ordres de detenció contra ell, Lluís Puig i Toni Comín. Jordi Fortià.
2: Llarena ho ha fet després que el Constitucional hagi avalat l'amnistia per delicte de malversació. L'advocat de Puigdemont, però, avisa que no tornarà fins que el Suprem li apliqui l'amnistia. El president assegura que l'amnistia és la derrota de l'Estat.
3: La decisió que pres...
4: Els drets de Catalunya i que el seu retorn serà de la mateixa manera.
3: Vam decidir anar a l'exili a fer política. I no hem parat fins a assegurar que el retorn també tingui un sentit polític. No vam anar a l'exili a defensar els partits polítics de cadascú, sinó a defensar institucions i drets del poble de Catalunya greument amenaçats pel 155 i la repressió policial i judicial, i tornarem de la mateixa manera. No pas al servei del nostre partit, sinó al servei del nostre país.
4: I els bombers han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats per l'aigua a la sortida del municipi de Xerta, al Baix Ebre, per la carretera C32 aquesta tarda. Els serveis s'han produït després que Protecció Civil hagi enviat un alert per alertar de pluges localment intenses en aquesta comarca i al Baix Camp, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta durant la pròxima hora. El cos d'emergències ha fet una vintena de serveis fins a 6:45, 14 dels quals a Xerta, i la resta a Benifallet, a Alfara de Carles i el Dover. Les pluges torrencials en aquesta zona han obligat a tallar 4 carreteres per inundacions o esllavissades. I l'Ajuntament de Granollers ha tancat equipaments municipals i ha suspès activitats culturals i esportives per l'alerta de noves pluges que poden afectar el litoral i prelitoral de Catalunya aquesta tarda. El municipi ha estat, recordem, un dels grans afectats per les precipitacions d'aquest cap de setmana i de dilluns, i el consistori recomana limitar la mobilitat. I presó provisional per als 3 detinguts per ferir a 2 trets als guàrdies civils a Terrassa. Així ho ha decidit el Tribunal d'Instància, que ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per aquests 3 detinguts. La causa està oberta per intent d'homicidi, lesions i atemptat contra els agents de l'autoritat. I dia històric a Girona amb el retorn de la competició europea de bàsquet 20 anys després. Avui a Fontajau, el FIEC Girona rep el Dinamo de Bucarest en l'estrena de l'Eurocopa FIBA. És la primera vegada a la seva història que el FIEC Girona juga a Europa, on va competir i guanyar un títol de la Casbayo. És tot de moment. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa. Fins ara.
5: Informació local.
6: L'Associació d'Amics del Museu prepara una sortida a Tàrrega per diumenge 18 d'octubre. Aniran a visitar el Mas de Colom, faran una visita guiada als espais d'aquest edifici i coneixeran la història, i també el Museu Trepat, amb una visita on veuran tota la maquinària i les instal·lacions en l'estat de conservació que es mantenen actualment, i en acabat dinaran a un hostal de la zona. La sortida és el 18 d'octubre, però les inscripcions es fan demà dimecres i dijous. Demà de 5 a 7 de la tarda, inscripcions només per socis, i dijous de 5 a 7 de la tarda pels socis i públic general. Es fan al Museu del carrer Pintor Fortuny les inscripcions, i el preu és de 60 euros per socis i 65 pels no socis. I també aquest proper divendres hi ha un acte amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni. Es farà un recorregut per rehabilitacions en edificis patrimonials de Molins de Rei per conèixer les singularitats i la història d'aquests edificis. El divendres, a partir de les 6 de la tarda, el punt de trobada és la plaça dels Països Catalans. I dissabte, el Qualibet Grup Coral fa el concert Cors i Àries d'Òpera al Foment Cultural i Artístic, sota la direcció d'Albert Santiago. Comptaran amb la solista Núria Vilà, que és soprano, i el tenor Antoni Lliteres, també solista, i el pianista Josep Buforn. El concert és aquest proper dissabte a les 7 de la tarda al Foment. Les entrades valen 15 euros a taquilla i 12 anticipades al web Entràpolis, a l'estanc Margarit o a l'estanc de la plaça. I la farmàcia de guàrdia avui dimarts és la Brun, que està al carrer Puigcerdà 53, al barri Bonavista.
7: Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
5: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
8: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
9: Sí, àvia, ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
8: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
9: No, tinc la T-Jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
8: Això sí que és un bon invent.
10: La T-Jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T-Jove o trucant al 012.
8: Ara entenc per què no pares mai per casa.
10: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
11: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
12: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
13: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: empacatar records és preparar l'ànima per al que ve.
1: Bona tarda aquí al món interior. Bona tarda, Rocío.
0: Molt bona tarda.
1: Bueno, m'havies dit que la frase em deixaria esparverada i així m'he quedat.
0: Preparar l'ànima per al que ve.
1: Que maco, que
0: això
1: maco.
0: Molt...
1: Jo crec que la nostra convidada aquesta se l'apunta.
0: I tant.
1: O ja ha tocat, eh? Has anat profunda. Jo també tinc un sant que et quedaràs així com muerta.
0: A veure.
1: Sí, sí. Bueno, escolta, com estàs? Ens acaba de sonar l'alarma.
0: Ja, és que jo no sé què fer ja amb aquesta alarma. Espero que pugui arribar a la meva casa.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: Que plogui més enllà de les 8.
1: Sí, esperem, a veure. Bueno, que no faci gaire mal. O que plogui poquet a poquet. Així ja està. Avui és Sant Bruno. Coneixes algun Bruno?
0: I tant.
1: Sí? Bé, muy bien.
0: De fet, ho és veritat que ho han dit, perquè la meva companya de feina té un
1: Bruno. Quasi Bruno. Bé. Sant Renato. Aquí ja se t'escapa una mica.
0: No, però tampoc és tan complicat el Renato.
1: No, Renato no. Lo que sí és...
0: A veure.
1: Santa Maria Francisca de las Cinco Llagas. T'ho juro.
0: Tinc avui... una de quatre, però no de cinc.
1: Avui és Santa Maria Francisca...
0: Per una llaga de... no la tinc.
1: O sigui, a veure, tu imagina't que... No sé, dius...
0: Sempre,
1: mira,
0: sempre li toques la llaga.
1: El dia,
0: aquesta noia.
1: El dia de la major il·lusió. Ha nacido mi hija. Com li poso? Maria Francisca de las Cinco Llagas.
0: Bueno, té bona rima.
1: Però tu imagina't, eh? Te llamas Maria Francisca, si de las Cinco Llagas.
0: No, no tens DNI per posar-ho.
1: Pérez Rodríguez.
0: Desplegable.
1: Clar, però després va un cognom, que a veure, a veure quin cognom li poses.
0: Perquè,
1: claro, mínimo.
0: Per més d'això no fa falta posar-li tant de nom.
1: No, o sigui que, imagina't. Però bueno, és que, clar, li haurem d'explicar a la nostra convidada. Nosaltres sempre felicitem, que ara et presentarem, però sempre felicitem a gent que, pobrets, ningú els felicita.
0: Clar.
1: Perquè, a veure qui felicita, que deve ser otra llaga. Perquè Maria Francisca de las Cinco Llagas.
0: No.
1: Pues ningú, però aquí estem nosaltres.
0: Nosaltres
1: a Mercès i a Rosés no, però aquesta sí. Bueno, Bruno,
0: sí,
1: Renato,
0: Bruno, sí.
1: Ja no tant, però bueno. I avui és el Dia Mundial de l'Hàbitat.
0: Ah,
1: i claro, aquí tenim a la
0: Mar. Més.
1: Clar, tenim a la Mar Serrano. Bona tarda, Mar. Com estàs?
2: Bona tarda.
0: Molt bona tarda, Mar.
2: Doncs molt bona tarda.
1: Qui és la Mar? La Mar és la directora i propietària de Mudanzas Diagonal. I clar, algú pot pensar, Mudanzas és un tema que aquí
0: doncs,
1: no ha vist. Pues sí. Però clar, està més relacionat del que ens pensem.
0: I tant.
1: En lo que nosotros, bueno, claro, estem amb una coach,
0: clar.
1: És que tu no has de saber que ella és coach. I clar, quan tu deies el tema, que, bueno, ja has vist la frase que t'ha dit.
0: Sí, sí.
1: No és cosa. Escolta'm una cosa, Mar. Sí, escolta'm una cosa, tu com vas entrar, perquè clar, que sempre ho diem, quan tu ets una nena, no deies, voy a tener un camión y te voy a cambiar la casa o me llevo tus cosas de un lado para otro, no?
2: La veritat, sempre... he crescut amb les mudances al darrere, perquè el meu pare va fundar l'empresa el 88,
1: sí?
2: I jo era una nena de 6 anys. Llavors sempre he escoltat mudances, camions, clients, caixes...
1: És una empresa familiar.
2: Sí, és una empresa familiar i ara la gestionem el meu home i jo.
1: I llavors, tu sempre veient-ho a casa i vas dir, bueno, doncs, escolta, jo potser que això... Perquè suposo que quan ets petitona hi ajudaves.
2: Bueno, ajudava als 13 anys,
1: bueno,
2: que
1: clar, però...
2: havia de baixar a l'oficina quan la secretària s'anava de vacances i havia de baixar a fer pressupostos, agafar el telèfon... bueno,
0: ajudar
2: una miqueta.
0: No?
1: Clar, però així vas veient una mica el ritme,
2: sí.
1: com s'organitza, perquè clar...
2: Sí, però... Però no. Sí, però no.
1: Va, doncs explica.
2: Bueno, jo vaig estudiar turisme. I després d'estudiar turisme, d'acabar la carrera, me'n vaig anar a Anglaterra a viure. I jo volia fer allà la meva vida. Però el meu pare va posar malalt.
1: Sí.
2: I vaig haver de tornar i agafar el negoci de mudances.
1: Bueno.
2: Al principi era un negoci gran. Bueno, hi havia molts camions i molts treballadors. Vaig reduir... poquet, una miqueta per poder-ho controlar.
1: Clar.
2: I des de fa 13 anys ja estem al meu home i jo.
1: Bueno, però escolta'm una cosa, tampoc no tan petits, que sou 14
2: sí.
1: de plantilla, o sigui que sí, Déu-n'hi-do-ret, eh?
2: Bueno, controlable. Bé, bueno, ja no volem créixer més.
1: Bueno, escolta, mira, això també és un encert, el dir, escolta, jo tampoc no vull créixer més, perquè quan de vegades es creix més, tot es despersonalitza, perquè, clar, a veure, abans estan parlant dels valors, no? Vosaltres, la responsabilitat, la serenitat, que deies, ui, però això has de donar tranquil·litat, has de cuidar.
2: Sí, sempre. Cuidar les coses, les pertinences dels clients.
0: Clar,
2: això
0: és
2: sempre.
0: Una cosa molt íntima, no?, que parlàvem abans. Aquest de cuidar, si jo ja em faig més gran, ja... això, no? Es despersonalitza i ja jo no tinc aquest control, no? Aquesta, això que em posiciona, no? Ho perdo i no...
2: Clar,
0: perd la meva essència.
2: El nostre valor principal és la personalització de cada mudança.
0: Clar.
2: Què necessita aquell client i donar-li el que aquesta família o aquesta persona necessita.
1: Clar, perquè entreu a casa seva, toqueu les seves coses, la seva intimitat.
2: Sí, després del teu cos... La teva casa, la teva llar, és el més íntim.
1: Clar,
0: sí,
1: clar,
0: sí, bueno, sí, és la teva
1: abans, cova. Ara parlarem de les fases, però clar, quan tu entres a casa d'algú, ja saps allà. O sigui, jo penso que només entrant ja saps el que prioritza, el que no, el que li agrada, els hobbies, més o menys al nivell cultural.
0: Els colors, tot.
2: Sí, la veritat és que no mirem... tant això, nosaltres el que mirem és el que hem de traslladar,
1: sí.
2: La feina que hem de fer, no? si caben les coses per la porta,
0: clar,
2: si diguéssim.
0: Clar, el primer, sí.
2: Però sí que és veritat que quan anem a fer la visita inicial, per abans de donar pressupost, sí que mirem quins gustos té els clients, sí. Quins detalls,
1: clar.
2: Què et diuen, què no et diuen, i llavors amb aquesta informació... que no sempre és verbal, doncs llavors, després, el dia de la mudança, fem...
1: Clar,
2: fem
1: a més, bueno, el que deies tu, no?, de cuidar els detalls. Quan sí. Tu creixes molt, aquest nivell de detall no pot ser que s'escapi, perquè, clar, abans comentaves, no?, que quan tu entres a casa d'algú i et diuen, ai, podries deixar les sabates fora? Quan vosaltres aneu a fer la mudança, protegiu el terra.
2: Sempre, sí. Sí, sí.
1: Clar,
2: són
1: això
2: detalls.
1: És un nivell de detall que és important, que el client això ho agraeix.
0: Això és molt important. Que els teus professionals, no, els teus treballadors, tinguin aquest, també aquest valor i aquesta essència com teniu vosaltres. No? Així doncs, tenim un grup que estigui format i que estigui molt acord, no, molt congruent amb la vostra filosofia, també és molt important.
2: Això jo crec que és una de les coses que més orgullosos estem, clar. L'Ivan i jo, del nostre equip.
0: Clar, és que d'alguna manera s'ha d'impregnar, no?, tot això que vosaltres voleu. Són els vostres braços.
2: Hi ha feina darrere, perquè...
0: Clar, home, clar, per això.
2: Perquè hi ha molta feina darrere.
0: Sí, és una rotació molt gran.
2: Cada dilluns fem un briefing amb l'equip per veure què es pot millorar.
1: Quin important és cuidar l'equip.
2: Sí, és...
0: No,
2: és
0: i perquè bueno... s'impregni s'ha d'estar un temps, no? Si hi ha molta rotació, doncs, clar, la persona ni s'implica ni arriba a poder...
2: Pensa que
0: tot això.
2: Hi ha persones de l'equip que porten a l'empresa 20 anys,
0: clar.
2: I 25.
0: És com si fossis tu.
2: I ho celebrem, clar. Sí. Som una família.
0: Una família.
1: Clar, això és molt important. Bueno, podríem parlar del fet de ser una família, de cuidar els treballadors, perquè, clar, en el teu sector hi ha molt intrusisme.
2: Moltíssim. Jo crec que és la nostra lluita.
0: Ja.
2: Les empreses de mudances que són professionals, que som empresa... és la nostra lluita de l'intrusisme laboral que no estem en igualtat a l'hora de pagar impostos, a l'hora de tenir el personal qualificat i assegurat, no té res a veure.
0: Clar, perquè... Compatir, no? Perquè hi ha un...
2: És complicat.
0: Preus i
1: no, i a més que també hi ha la manera de treballar és totalment diferent. Les fases d'una mudança, no? Em comentaves. Vosaltres visiteu la casa... que heu de, per la que voleu de fer la mudança, però clar, abans em deies, bueno, de vegades et donen un pressupost per telèfon,
2: sí,
1: o
2: això...
1: fan una videotrucada...
2: Sí, això des de la pandèmia s'ha posat de moda, fer pressupostos amb una videotrucada, però no és tan personalitzat. Tu quan vas a casa del client, és el que us deia abans, tu hi veus moltes coses.
1: Clar.
2: No si està endreçat o no, això no ens importa.
1: Yeah.
2: Veiem els detalls de si hi ha una persona gran a casa visquent, si hi ha animals, sí. Si n'hi ha nens, si... no sé...
0: Sí, veiem, són coses veiem... que jo potser, com a usuària, no, no li dono importància, però no perquè jo no li doni, sinó perquè no penso que en una mudança ho té, i tu sí, perquè clar, ja has fet clar moltes, i això sí, això d'aquesta manera, i et fixes en coses que potser els altres no.
1: Clar, clar, perquè dèiem, hi ha la primera valoració, que és la visita, després hi ha els tràmits, s'han de demanar permisos, doncs, clar, per poder aparcar els vehicles.
2: Els permisos que hem de demanar obligatòriament a totes les poblacions, i a Barcelona és obligatori per totes les empreses de mudances, sí, és obligatori per treballar a la via pública. És ocupació de la via pública per treballar. Sí. Això què vol dir? No només per aparcar, perquè puguem arribar i aparcar el camió, vol dir que si tu estàs treballant a la via pública i no tens el permís i la taxa pagada,
0: et poden retirar aquesta
2: et poden dir que marxis i acabar la mudança i tornar-la a fer quan tinguis els permisos corresponents. Et poden fer fora i deixar-te la mudança a mitges.
0: No. Deixa una persona de mudança mitja que normalment hi ha prisa, hi ha
2: ja,
0: sí, coses.
1: Clar.
0: Bueno, i per tu com a empresa també, no? Perquè ja
2: bueno, és que quina imatge, que vingui la policia a demanar-te el permís i no ho tinguis.
1: Clar, això. Clar, després hi ha el tema d'empaquetar bé les coses, no de qualsevol manera.
2: Sí. El client es pot empaquetar les seves coses més personals. Hi ha clients que diuen, no, jo vull empaquetar les meves coses més personals, sí, d'acord, llavors li portem caixes i precinta i s'ho empaqueta ell o ella. O nosaltres podem, hi ha clients que ens diuen, no, no, vosaltres feu tot i empaquetem tot, absolutament tot, traslladem i deixem les caixes a les habitacions corresponents. Això és la mudança.
1: Després hi ha el trasllat de portar-ho, clar, perquè vosaltres des del 2004, que no m'equivoqui, sí, ja feu mudances internacionals, por tierra, mar y aire,
2: sí,
1: o sea, por todo.
2: Sí, les internacionals que diem poden ser per Europa, que no hi ha duanes, o Suïssa, Anglaterra, o internacionals marítimes o aèries, que són amb duanes, a tercers llavors, països.
1: Clar, llavors, en el trasllat, també vosaltres, doncs, parleu, suposo, que en funció de la mudança, el que abans parlàvem, que també ha sigut un tema interessant, no em vull anar de les fases perquè després ja l'entregui al muntatge, però el tema del trasllat, no? Tu pots quedar un dia, feu el trasllat perquè ja teniu tots els permisos i tot, o bé, doncs, el que abans també comentàvem, no? T'estan fent una casa, et diuen que te l'entreguen al gener, fins al maig no te l'entreguen, què faig amb els trastos?
2: Ho portem al guardamobles. No. Això és l'altre servei que donem, que dona la nostra empresa, que és de guardar mobles, que és diferent d'un traster.
1: Bueno, sí, doncs ja ara parlarem, ara posem la música, la cançó que toca. Sí, perquè això és un tema molt interessant que ens ha comentat abans la Mar, la diferència entre el traster i el guardamobles, i ella deia, no, el traster, pues, donde guardas los trastos. I penso que té raó, i molta gent, és veritat que no coneixem la diferència aquesta, i potser et pots plantejar tenir un guardamobles, penso que és important. Bueno, mireu, tal dia com avui, del 1889, es va inaugurar el Moulin Rouge. Oh. I clar, i com a dir, pues vamos a poner una canción francesa que tingui relació amb el Moulin Rouge.

0: Molt, molt ruixa, aquesta.
1: Sí, era, bueno, no sé, a mi m'ha agradat.
0: La música francesa és molt maca, però és veritat que no té tirón. Que no té, no té... No,
1: tu la música francesa?
0: Molta música francesa? No. No. I és maca, perquè és una música maca, però és veritat que no té, bueno, però, té a França.
1: Escolta, això passa com els fados. A mi m'agraden els fados, són tristos, però... Són
0: però és també, més folclore, no? Però el fado és més folclore, no? I potser, bueno, vale, és com més típic, però una música francesa, suposo que hi ha grups francesos.
1: Mira, pues jo, jo us diré una cosa. Tu,
0: és
1: jo,
0: una música que no, no s'escolta
1: molt. Igual que los italianos s'han vengut molt bé, penso que nosaltres hem vengut molt bé el flamenco, perquè el flamenco s'escolta tot arreu, a tot el món.
0: Això sí.
1: Veus això? Mira, una cosa que hem fet bé.
0: No, que els americans... moltes.
1: No, no,
0: moltes.
1: Però vull dir, amb aquestes coses, sí, sí. Perquè és veritat, les olives, quan et diuen el mejor aceite, el italiano, coño, si les olives són d'aquí,
0: sí,
1: però, claro, se'n porten cap allà, etiqueten, i au, ja està, ja són italianos el mejor.
0: És que los, els italians són marketingians.
1: Clar, però en canvi, veus, amb el tema música, doncs aquí ho hem fet bé, aquí ho hem fet bé. Escolta'm una cosa, que mira, ara parlant de... Per, viatjant pel món, mudances. Quins permisos s'han d'agafar per anar a Venècia? Perquè, claro, ara veu ja...
0: Ah, clar, perquè és molt difícil una mudança
1: claro,
0: a Venècia.
1: Claro, o sigui, haurem d'anar...
0: No, no sé si tan difícil com a Barcelona, però...
1: Clar, a Venècia...
2: Si em diuen que han de fer una mudança a Venècia,
1: no
2: que si no, no, et dic no, la veritat, no n'hem fet cap a Venècia, n'hem fet a tota Itàlia. Però a Venècia, precisament...
1: T'has librau.
2: M'he librau, sí, d'aquesta m'he librau. I al Tíbet també m'he librau. De Venècia i del Tíbet m'he librau.
1: Bueno, i a Hallstatt també. Bueno, aquest deu ser també un lloc de muntanya.
2: El, maco, cap al nord sí que anem. Dinamarca, Finlàndia, Noruega...
1: Sí, però jo no crec que sigui tant potser el país, sinó el lloc. O sigui,
0: lloc
1: a veure,
0: estat,
1: perquè, perdona, però depèn quin carrer de Barcelona...
0: És molt difícil.
1: Cógetelos de ahí, eh?
2: És que abans dèiem... És complicat fer una mudança a Venècia o al Tíbet, sí, però a Barcelona, déu-n'hi-do, ja. Perquè estan tallant, bueno, tots els carrers estan per bici i quan ja. Hem de fer una mudança hem d'anar a aparcar a l'Eixample, tres carrers cap enllà.
1: I con la carretilla. Ja,
2: és que, bueno, i la carretilla i posar això, quatre persones més per
0: la
2: fer la
0: bici,
2: mudança.
0: La bici, el patinete, la zona peatonal, los
1: clar,
0: coches,
1: que...
0: l'estera majo.
1: És que jo que perquè diuen que no em presento, no em preparo els programes, però clar, llegint la web, que la recomano que la teniu un blog i parleu d'això, no? Però jo et diré una cosa, i saps on t'hauríeu d'afegir també on mejor no hacer mudanza?
2: A veure...
1: A Malé,
0: sí.
1: A la capital de Maldives.
0: Això és impossible, la quantitat de motos que n'hi ha.
1: No, no, però ja pensa que hi ha cotxes, que és una illa i està allà tothom posat, que d'una punta veus la punta de la illa, i allà veu tothom, és la capital. Els cotxes ja són més estrets,
0: sí,
1: del
0: sí,
1: nord,
0: sí.
1: No hi ha cotxes normals.
0: No, no.
1: Són més mini, són del, com de l'Arare, que van, o sigui que també que no et toqui, si no consultes, Malé, mejor que
2: no. El que fem és que quan tenim una mudança internacional, contactem amb els nostres agents del país on hi va la mudança i ells ens aconsellen tot. Llavors ens confien
0: dius,
2: en ells.
0: I quan dius agents, són col·laboradors que teniu als diferents
2: sí,
0: països. Vale.
2: Són altres empreses de mudances, que són de l'Associació Internacional d'Empreses de Mudances, amb les que
0: treballeu.
2: Treballem habitualment. Mm.
1: Clar, home,
0: clar,
1: bueno,
0: perquè
1: suposo.
0: Això també, aquest servei, ha de ser una empresa que també estigui una miqueta congruent amb vosaltres, clar, perquè si jo vinc aquí una cosa i després a Dinamarca fem una altra, no? És una miqueta...
2: Clar, contractem a uns col·laboradors, a uns col·legues, que ells li deixem el seu magatzem i ells fan l'entrega de la mudança, o al revés, si la mudança és de Nova York
0: aquí.
2: A Barcelona, contractem una empresa de mudances de Nova York, fan l'empaquetat, ho porten al magatzem, ho carreguen al contenidor
0: i
2: el contenidor
0: aquí.
2: Ve fins al port de Barcelona.
1: I allà el recolliu vosaltres.
2: I aquí recollem nosaltres, fem duanes, importació i entreguem a casa al client.
1: Clar, bueno, doncs això és el que té treballar amb una empresa amb cara i ulls. Perquè, clar, també dèiem, que tornant una mica al tema de l'intrusisme, no? Clar, jo llegia a la pàgina web que, clar, resulta que tu tens un treballador i es fa mal a casa teva, la culpa és teva.
0: Sí,
2: sí, del client. Sí, el com? Client té la responsabilitat de saber a qui contracta, a qui entra a casa seva. Si és una empresa que té tot en ordre i és una empresa amb els treballadors a la Seguretat Social...
0: Tot legal, no?
2: tot legal i amb cara i ulls, com es diu, no hi ha cap problema.
0: Clar. Clar, perquè si una empresa així com vosaltres, no?, que teniu tot legalitzat, tot molt, molt procedimentat, i li passa alguna cosa a casa meva, vosaltres teniu una assegurança pels treballadors, no? Un accident de treball.
2: Se'n va a la mútua i la tenen.
0: És com un accident de treball per vosaltres.
2: Sí, sí.
1: Bé, doncs, tornem. Diferència guardamuebles trastero.
0: Important.
2: Hi ha moltes diferències.
1: Clar, perquè aquí estem acostumats al trastero. Al...
2: Trastero, sí. Però el que deies tu abans, trastero, trastos.
1: El... Claro. No, no, això, clar, clar, no, no, i és que jo, quan has dit trastero, trastos, dic, ho visualitzo, i és veritat, i també, a veure, si un es posa amb un mateix, el traster hi ha molts trastos.
0: Que no fan...
1: Digue-li merda, eh? Digue-li merda.
2: Sí.
0: No, digue-li trastos, digue-li trastos.
1: Bueno, bueno, jo, tu saps que jo li dic merda perquè bueno, són coses que tens allà.
2: Aviam, el guardamobles el fem servir nosaltres, les empreses de mudances, per emmagatzemar les mudances, les pertinences i el mobiliari dels clients que necessiten emmagatzemar la seva casa durant un temps determinat per diferents circumstàncies. Per exemple, si han de fer una reforma. Si fan una reforma, han de buidar el pis complet, ho portem al guardamobles, va tot inventariat, va tot protegit, amb bombolla, no es deixa les coses sense protegir, i els 3, 4, 5, 6 mesos, ja sabem com són les reformes, quan acaben, doncs li tornem a entregar tota la mudança. Llavors, diferència entre un traster. Un traster, tu pots entrar quan vulguis. Amb un guardamobles, no. Si tu necessites els esquís o la roba d'hivern o el que sigui, ens ho demanes a nosaltres, ho busquem i t'ho donem. Però no entra el client
0: a buscar magatzem. Bueno, que no és una part del client, sinó és vostra, que guardeu aquesta...
2: Exacte.
1: I que està vigilat.
2: Hi ha una assegurança, està vigilat, hi ha una assegurança, si passa qualsevol cosa, està tot assegurat. I quan s'acaba la reforma, s'entrega. I també, qui guarda coses al nostre guardamobles? Gent que se'n va a treballar fora. Potser té un pis aquí, el ioga amoblat, però les seves pertinences i els seus, les seves coses les guarda al guardamobles durant aquests 2, 3, 4 anys que se'n va viure fora.
1: Clar, i llavors això es paga per metro cúbic, no?
2: Sí, aquesta és una altra diferència. El guardamobles es paga per metro cúbic. Si la teva mudança són 15 metres cúbics, tu pagaràs 15 metres cúbics, que això nosaltres li diem al client.
1: Clar.
2: Tens 10 metres, o 3, o 5, o 20. Però amb un traster tu pagues
1: per
2: l'espai, per metres quadrats, i tu no l'omples bé.
1: Perquè no hi ha res.
2: No l'omples del tot i necessites normalment espais més grans i acabes pagant perquè el traster normalment és més car. Sí, que el guardamobles, sempre.
1: Clar, és que aquesta opció és una opció que moltes vegades quan algú marxa, per el que comentaves tu, no? Ostres, tinc una feina i me n'he d'anar un any, 2 anys a viure fora. O momentàniament, mentre no em donen una casa, doncs el primer, no?, que potser és el més conegut, te'n vas amb un traster, d'aquests que hi ha per tot arreu, i vas i deixes allà les coses i pagues.
2: Però el traster també t'ho has de deixar tu, i t'ho has de carregar i descarregar
1: tu. Sí, clar.
2: Al magatzem nostre nosaltres carreguem i ho descarreguem nosaltres. El client no ho fa.
1: Clar.
2: Ho fem nosaltres.
1: No, i a més, que penso que és molt... Vull dir, si és més econòmic, ho tens millor, està vigilat, el traster, bueno, pot entrar...
2: Ara s'ha posat de moda, bueno... No és que estigui de moda, però ens ho demanen més, aquest servei. Moltes vegades hi ha clients que compren mobiliari nou o coses noves, a Corte Inglés, a la Maisons du Monde.
1: Sí.
2: Llavors ens dona l'adreça del nostre magatzem, ho porten tot al nostre magatzem, rebem el mobiliari, revisem que estigui bé i quan està tot el que el client ha comprat, li entreguem a la casa nova.
1: Clar, mentre no entreguen la casa o, bueno, perquè de vegades això sempre s'enredareix. Clar, jo penso que és una opció que està bé que hagis ho diem i facis tu la diferència aquesta, perquè clar, potser el guardamobles no es coneixi, no es coneix, i és una cosa que jo penso que és molt interessant, inclús més que un traster, per lo que un vulgui necessitar, perquè al fi al cap el traster vas acumulant i de vegades quan has d'entrar ha estat fa pal entrar, diu, mare mia, què vull encontrar.
2: Sempre els trasters normalment deixem coses que no utilitzem normalment.
1: Sí, que no saps ni que tens.
2: I moltes vegades no saps ni que ho tens.
1: Bueno, mira, parlant de que no saps ni que ho tens, les mudances també són bones, no, per fer una mica de neteja?
2: Home, i tant. Això. És que jo als clients sempre els dic,
1: tot el que sobra, no?
2: Aprofiteu per fer neteja per endur-vos només les coses que necessiteu, les que us porten bons records, i les que realment voleu portar a la casa nova. No porteu tot, aprofiteu que canvieu de casa
0: per començar de nou,
2: per
0: no?
2: Començar una nova etapa neta, diguéssim.
1: Clar, sense merda, sense merda. Coses,
2: pensa que moltes, la majoria de mudances acumulem moltes coses.
0: Sí, i tant.
1: I això a casa.
2: Sí, i ho moltes, veiem nosaltres moltes. Cada dia.
1: Sí, clar. Bueno, i com més gran és la casa, pitjor.
0: Pitjor.
2: Sí. Més espai, més
1: clar,
2: coses.
1: Més coses acumules. Bueno, perquè a més vosaltres també teniu un servei premium, que és una persona que t'organitza, i després també doneu serveis complementaris com neteja, recol·loqueu les coses al lloc, un babysitter, us en cuideu de les mascotes, bueno, una mica dels animals de companyia.
0: Molt bé, no?
2: Pensa que volem fer la vida fàcil.
0: Més fàcil, clar.
2: Als clients.
1: Home, és que escolta'm una cosa, això quan
0: és
1: algú...
0: Home, és que allò d'endreça està bé, perquè tu endreces, veus i dius, vale, això sí,
2: bueno,
0: això no... I
2: pensa fora. Que no és el mateix un dia de mudança, que tu arribis a casa i hagis de treure tu totes les coses de les caixes i col·locar-les, que això és una feinada.
1: No,
2: però,
1: ja
2: no, sembla
1: ja
2: que
1: no.
2: No,
0: sí, sí.
1: Però, ¿cuántos moldes mi... ¿cuántos moldes de pastel tengo yo?
2: I tapes,
0: tres caixes.
2: I ampolles de tres beure caixes. Aigua?
1: No, jo tinc tres caixes grosses
0: de moldes de pasteles.
2: Una cosa que
0: no,
2: sempre ens
0: el
2: trobem
0: és que ja ho veu
2: són
0: normal.
2: Els apunts de la universitat.
0: Ui, jo també costa llançar-vos.
2: Això...
0: L'altre dia vaig llançar unes revistes d'anglès que jo te li dic, a veure, Rocío, però no em va ser fàcil. I mira que jo tampoc soc d'acumular, eh?
1: Perquè després no ho mires, això.
0: Sí, I sí. Els apuntes.
1: Sí, sí.
2: Una mudança és una oportunitat, la veritat. I a mi m'agradaria que els clients que han de fer una mudança, en comptes de veure aquest moment, de viure aquest moment com un estrès i com un... quin pal, que aprofitessin per dir, ostres, vida nova...
0: Entrar des d'un altre lloc, no? A
2: un altre lloc. Vull tenir només coses que necessiti o que em treguin un somriure, que siguin importants per mi.
0: Sí, sí, sí, treballar l'apego, ja.
1: Clar, sí, clar, això.
0: Aquí entro jo.
2: Clar, llavors...
1: Hemos entrado un tema
0: Rocío.
1: Servicio
0: premium, Rocío Vallejo.
1: Rocío, yo te voy a decir todo lo que tienes. Maricondo.
0: Maricondo.
2: Sí. Bueno, n'hi han... organitzadores professionals d'espais.
1: Que són maricondos.
2: Hi ha una associació a Espanya que es diu AOP, que és l'Associació d'Organitzadores Professionals d'Espanya.
1: Bueno, aquí hem tingut una que ens va venir a explicar, sí. ens va regalar unes pinces per penjar mitjons.
0: Jo tenia una companya meva, quan vaig fer el màster de coaching, que la idea seva era estirar per això. Ella anava, no hi era més, a part d'endreçar, és amb la roba que tens, jo faig diferents looks, perquè potser tu dius, més em poso aquesta camisa amb aquests pantalons. Llavors ella deia, no, doncs això amb això, i per aprofitar.
1: I organitzava també la casa i tot.
0: Els armaris, ja era més els armaris.
2: El que passa que la gent d'aquí encara no veu el benefici d'aquest servei.
1: Bueno, un benestar
2: però
1: total.
2: Nosaltres, quan hem fet una mudança, que han contractat el servei de desempaquetar i col·locar les coses, a la següent mudança ho hem tornat a fer.
1: Ma, clar.
2: Perquè quan veus el benefici, quan t'ho fan... No és el mateix arribar a casa i que tu hagis de col·locar-ho tot, a més que estàs rebentat després d'una mudança, ni que te vinguin a fer-la, estàs cansat.
1: Tenir una mudança és l'alegria tots els dies, eh?
2: Que arribis i tinguis el llit fet, com...
0: Oi, calla.
2: I les coses al seu lloc.
1: Home, mira, jo ara
2: et diré... I puguis aixecar-te el dia següent.
1: Jo, però mira, només potser ara pensareu... Menuda vaga és la Marta. Però jo quan me'n vaig de viatge i torno, Ostres, lo de treu, de desfer la maleta...
0: A mi tampoc m'agrada.
1: Buah, i llavors el que faig és, si vinc d'un viatge de moltes hores d'avió, que com que estàs així, el primer que faig és, ho trec tot, ho desmonto, faig ja una rentadora i depèn com ja després me'n vaig a dormir. Però perquè si no, si ho deixo per l'endemà...
0: Da una pedra.
1: Menudo rotllo.
2: I fer mudances fa mandra.
1: Home, sí. Jo,
2: més que palo, fa mandra. Jo ho reconec. Per això crec que és important escollir una bona empresa de mudances que t'ho faci i t'ho faci fàcil.
1: No, i també, escolta, a mi...
2: Que és el nostre dia a dia.
1: Que jo també he trobat molt interessant que avui en dia, no sé, mira, llegia que es veu que les empreses... de les empreses més rentables que hi ha actualment a nivell mundial són les de menjar d'animals. Mm. Perquè totes les cases...
0: Hi ha una mascota.
1: Hi ha, més o menys, i a més ara que està a la soledat, no deseada, qui més qui menys té animals de companyia. I el tema de que podeu cuidar els animals, perquè clar, és un trasbàs per tothom.
0: Sí. Perquè també és un canvi.
1: Clar.
2: Els animals, els nens petits... No els bebès, perquè els bebès no se n'adonen, però els nens i les persones grans, els avis i les àvies, ho noten molt.
1: No,
2: una
1: això
2: mudança
1: de notar-ho,
2: els trasbalsa
1: però, per
2: tot,
1: exemple, però, un criu petit
2: però hi ha eines per ajudar-los.
1: No, bueno, clar, vols dir en plan psicològic, no?
2: Psicològic i de preparar bé la mudança. De, per exemple, si n'hi ha nens, és necessari o és bo que el nen es faci les caixes de la seva habitació i després quan arriba a casa, a la casa nova, posi tot similar a com ho tenia abans.
0: Perquè no de canvi, no?
2: Perquè no noti tant el canvi. Quan tens una mascota, el dia de la mudança, si pots no tenir la casa. Clar. Si pots, perquè estan els nois treballant amunt, avall, porta oberta, i tot i que nosaltres intentem fer la mudança silenciosa, que li diem,
0: ja,
2: que es noti el menys possible a la vida dels clients, clar, i els animals bueno, és que ho noten molt.
1: Sí, s'estressen molt.
2: Jo me'n recordo d'una mudança que vam fer al carrer Anglí, que hi havien 5 nens. Tenien 5 nens. I ens van ajudar, ens van empaquetar totes les coses. Sí, ens van ajudar molt.
0: Clar.
2: I mira, ho van viure
0: bé, no?
2: Molt bé.
0: Part d'això, no?
1: Bueno, perquè forma part, no? Home, a veure, una mudança és un canvi.
2: Sí.
1: I sempre els canvis ens fan por, vull dir, no...
2: Sí, és la incertesa, no? De saber com serà a la casa nova, el canvi d'amics, si és un canvi de ciutat o de país.
1: Clar,
2: ja ni te cuento.
1: Clar.
2: Però és una oportunitat. Realment, una mudança és una oportunitat.
0: No? Sí, això depèn de, no? Depèn de la intenció de la mudança. No? Si és perquè jo em vull canviar, si és perquè
1: m'he d'anar
0: per obligació... Clar, és que no té res a veure.
1: Però escolta'm una cosa, el que diu la Mar, ara, o sigui, penso que té tota la raó, una oportunitat. Perquè si és perquè t'has separat, obres campo a una oportunitat nova.
0: Sí, però això has de veure-ho tu com a persona que...
1: Bueno, pues aquí entra la coach, no? Claro, por eso te digo yo. Ah, vale. Incloure. Servicio premium. Pum.
0: No, perquè
2: en si... Trucarem, no? Igual que truquem a les noies de la Natella.
0: El punt de partida és diferent. Perquè jo em puc divorciar perquè jo decideixo i dic, vale, és una oportunitat, però el que potser no decideix no ho viu així en aquest moment.
1: No, en aquest moment no.
2: Una mudança és molt emocional.
0: Clar.
2: Perquè surten moltes coses que de vegades no sabies que estaven allà, surten fotografies, surten cartes...
0: Sí,
1: perquè has abierto el trastero.
2: I llavors les més complicades, les mudances més complicades que més emocionals o complicades que fem són les que fem quan recollim un pis d'una persona que s'ha mort, els pares o d'algun familiar que ja no hi és. Aquí hem d'anar amb molt de cura.
1: Bueno, doncs ara, en este punto, posem la cançó que la Mar ha escollit.
2: Vinga.
1: A veure què tal.

0: Va. Hem quedat, bueno, hem de dir que la Rocío ha hagut de marxar perquè, clar, amb les alarmes aquestes, i la Rocío és motera, sí, sí. I tenia por de mullar-se, així és que abandonau el barco, però bueno. Ah, bueno, ara que penso. I la setmana que ve també em torna a estar, em deixa sola el bitxo. Però bueno, ja la recuperarem. Segurament que vingui sense veu, perquè se'n va a les festes del pueblo a Granada. És que la Rocío... Cada any, des de que pràcticament em sembla que va néixer, no ha faltat mai a les festes del seu poble i, bueno, van vés cap a Granada i baixa.
1: Ho té, o sigui, com a
0: Pujarra. Sí, sí, no, hi va cada any, peti que peti, i llavors saps què passa? Que ve aquí, que ve fònica.
1: Vols que t'acompanyi jo? Dimarts que ve.
0: Ah, doncs mira, dimarts que ve ve la Paula.
1: També?
0: Mira, dimarts que ve tenim a una doctora de 26 anys, que és, bueno, es va treure, ara està estudiant al MIR, està ja treballant, i bueno, ens va explicar una mica, doncs, com és tot el tema, doncs, de la medicina, dels estudis, com, bueno, una persona jove que entra al món laboral, i a veure amb el tema de la vivenda i tot això, a veure com ho té.
1: Mare meva, jo no em canviaria ara. No tornaria a tenir 26 anys ara mateix. Estic bé així.
0: Sí, sí, no. Bueno, perquè més que res, perquè el món que se'ls hi presenta, i tu amb el tema de les mudances, clar, si la gent no es pot moure de casa, no poden moure des de casa els pares.
1: Bueno, el que veiem és que cada vegada més hi ha molt estranger, aquí a Barcelona, hi ha molt expatriat,
0: sí.
1: Que són els que compren els pisazos a Barcelona.
0: I tant.
1: Perquè, o els que hereden,
0: sí,
1: un pis a Barcelona, però normalment la gent... marxa de Barcelona. La gent local,
0: sí,
1: marxa de Barcelona cap a fora.
0: Clar.
1: Perquè no es pot permetre.
0: Sí, jo vaig conèixer una persona que podia anar a treballar a Londres i ella havia viscut aquí a Barcelona i em va dir, no, jo puc treballar a Londres 3 dies i teletreballo i viure a Barcelona. I s'ho plantejava tan tranquil·lament. Clar, aquesta gent cobren amb lliures... Evidentment, els sous no tenen res a veure amb els d'aquí, i clar, sí que poden accedir al mercat de la vivenda com està, tal i com està a Barcelona, però és que si no, una
1: això
0: persona normal...
1: Això passa igual a Andorra. Andorra, quan les mudances que fem cap allà són de gent que teletreballa i
0: clar,
1: que pot viure allà.
0: Clar.
1: I que pot adquirir una vivenda a Andorra.
0: Sí,
1: perquè,
0: sí, perquè Andorra també s'ha posat pels núvols.
1: S'ha posat pels núvols, sí.
0: I jo a Andorra, bueno, no sé, no li veig el què, perquè vull dir, és pràcticament un carrer i després les muntanyes, una part que és més fosca que l'altra, vull dir, és com... Però bueno, també per tema impostos, suposo que la gent...
1: Sí, això
0: ja
1: tira,
0: li deu
1: això tira.
0: Sí, així que feu moltes mudances cap a Andorra.
1: I els streamers i aquesta gent se'n va cap allà.
0: Clar.
1: Sí.
0: Escolta'm una cosa així, parlant, alguna mudança, no sé, rara, o que t'hagi agradat molt, o pel lloc, o les que més gaudiu?
1: Mira,
0: a mi m'agraden
1: les mudances que vaig a visitar, perquè no totes les

0: Elles no et deixen d'obrir les portes a casa seva, a la seva intimitat, i et deixen les seves coses. Que...
1: Bueno, es crea un vincle, realment, clar. Perquè, clar, estàs confiant... Els clients confien en nosaltres, ens obren les portes de casa seva. No? I normalment escullen l'empresa que més confiança els hi dona.
0: Per això és tan important.
1: Per això és tan important fer aquesta visita, perquè vegis... Qui vindrà després? Si ja veus una persona que et ve fer la visita, que és amable, que és educat, doncs ja pots imaginar-te com serà l'equip que ve darrere. Però quan ve una persona pues, que no transmet confiança, normalment no agafes aquella empresa.
0: I després també... com cuidaran les teves coses?
1: Bueno, és que és molt important. Jo als nois i a l'equip sempre els hi dic, penseu que esteu tocant les coses de les persones, que tenen un valor, moltes vegades tenen valor sentimental.
0: Bueno, és que abans ho comentaves, les mudances que més costen és de les persones que moren.
1: Sí.
0: Per què? Justament per això.
1: Perquè surten coses que...
0: Clar, no? I perquè molt. Les coses tenen...
1: És emocional.
0: Clar, és molt emocional. A part de que abans... I ara jo no sóc coach, jo no... Nada. El que passa que, clar, estic influenciada. Però, clar, vulguis que no, el tema de la intimitat, el tema emocional i tot el que implica, abans també ho comentàvem, no? El tema d'un canvi que també ho deia la Rocío, no? Que sí, que bueno, són oportunitats, però de vegades en un inici no es poden veure
1: no vol
0: així.
1: Marxar. Hi ha gent que no vol marxar de casa seva.
0: Clar.
1: I llavors aquí hi ha un problema, no? amb la persona que no vol marxar de casa seva o que ha de marxar per algun compromís o ha de marxar en un altre país o en una altra ciutat. I no vol. Llavors, són situacions complicades. Els divorcis i les separacions també són complicades, però
0: de vegades del dia,
1: són divertides, perquè me'n recordo una vegada que vam anar i la tele ens deia... Normalment no estan els dos. Quan anem a fer una mudança de divorci, anem primer a agafar les d'un d'ells i després l'altre. O l'altre s'ho fa a una altra empresa i nosaltres només anem a recollir el de la dona. Vale. Pues, me'n recordo una que la tele, els nois, la van carregar al camió, la van descarregar, la van tornar a carregar. I al final,
0: perquè no sabien de qui era.
1: Clar, i al final hi havia tal follon que li vam dir als clients, mira, marxem, no els hi vam cobrar res, marxem i quan us poseu d'acord, tornem.
0: Ostres!
1: Així va ser.
0: De vegades,
1: recordo perfectament.
0: És que de vegades, mira, vam tenir aquí una vegada un convidat que és abogat i es dedica a fer divorcis i llavors ell deia, les bases del divorci s'han de pactar quan et cases.
1: Sí, correcte.
0: Perquè si no, de vegades surt tan el pitjor de la persona que és tan ridícul això. Bueno,
1: sí,
0: jo conec
1: ridícul.
0: Uns que es barallaven per un pot d'escombraries.
1: Sí, pues,
0: que dius,
1: pues mira,
0: bueno,
1: això ja
0: sabes què, te lo regalo con un lazo.
1: Home.
0: A més, utilitzar, he fet servir. Que dius, home, per favor, saps?
1: És que, bueno...
0: Que dius, no sé on t'hem arribat.
1: Al·lucinaries. Sí, nosaltres veiem moltes coses. I
0: clar.
1: Lo divertit nostra és que un dia estem a casa d'una família, un altre dia estem a casa d'una altra família, i anem... Tant de bo estem a casa d'un empresari a una casa a Esplugues, que estem al pis de la senyora Maria, a Sant Vicenç dels
0: Horts.
1: I tot és important, cada client és important.
0: No, perquè a més les coses de cadascú... Això són importants. Però anant una mica al tema de la mudança, que ara estàvem parlant, clar, penso que és molt important el tema del... Sí, que s'ho plantegin seriament el tema del servei premium, perquè ja és bastant farragós el tema de les caixes, i després quan arribes, si estàs en un lloc que... Perquè, bueno, de vegades te'n pots anar a una casa millor o te'n pots anar a una casa pitjor. Llavors, arribes allà i et trobes sol, en un lloc, però indistintament, tant si és per bo com si és dolent, aquell lloc, aquell espai, te l'has de fer teu.
1: Sí.
0: El fet de que et trobis el llit fet, la roba penjada, col·locada, ostres, ajuda molt,
1: La roba penjada sempre la pengem. Això, mira, és l'única cosa...
0: Ah?
1: Que sempre la roba de penjar, portem uns armaris ropers que són unes caixes sí. grans on va la roba de penjar. I això sempre la pengem nosaltres, els nois, i la despengen i la col·loquen a l'armari. Però no te la col·loquen per colors ni res.
0: Bueno, la per això, la, orga, sí. la de l'orden, no?
1: Sí, la de l'orden.

0: Exacte. Sí, sí.
1: Bueno, però clar, això és... Perquè, ostres, quantes vegades dius, ara, on te tinc, a veure, qui més, qui menys, i jo també he fet mudances, i dius, ostres, o quantes vegades dius, ai, al fons del traster, ai, no, aquella caixa, sí. Aquella caixa, i resta que aquella caixa és de fa 10 anys que vas fer una mudança, que evidentment el que tens allà dintre no saps ni el que hi ha, vull dir, és el baúl de los recuerdos.
0: Jo als clients sempre els dic que abans de que marxin els nois de casa seva, revisin on han deixat totes les caixes i que li deixin totes les caixes a cada habitació que correspongui i a terra, perquè el client pugui manipular i obrir les caixes, perquè és un rotllo quan te les deixen apilades, clar, els nois tenen força, però els clients després han de manegar amb aquestes caixes.
1: No, i aquells pantalons que t'agraden tant,
0: clar,
1: estan a la de baix.
0: A la de baix, fijo. Seguríssim.
1: Sí, sí, això és la llei de Murphy, sí. Que clar, que passa.
0: Sí, i també aconsello que les coses més valioses econòmicament, perquè... O personals, sí. Les coses més personals, que te les emportis tu. Sempre, bueno, jo m'he fet mudances, sí. Jo, i m'he emportat les meves coses més personals, o les joietes, les coses, amb mi.
1: Tu.
0: No per res, perquè els nois que tenim a l'empresa són de confiança plena, són tots de l'empresa, estan contractats, no hi ha ningú de fora de casa, diguéssim, vale? I el pitjor que li pot passar a una empresa de mudances, el pitjor és que l'acusin d'haver robat o que falti alguna cosa.
1: Clar.
0: Sí que és veritat que quan fas una mudança, a l'endemà, molts clients ens truquen i ens diuen, és que no encuentro... Ja, perquè han de desfer totes les caixes. Un cop has desfet totes, absolutament totes les caixes, llavors pots...
1: Dir que no encuentres...
0: Sí, però després ho troben sempre. Clar. Ens truquen els dos dies o tres i ens diuen que els hi falta, que no troben, jo què sé. I després s'ho troben sempre.
1: Bueno, clar.
0: Bueno, és un moment de...
1: És un moment, arriba una mica caòtic cada vegada que tu algú li dius tengo que hacer... Bueno, de fet, l'anunci aquest de Vueling, no? Que diu, tengo una mudanza i l'altre ja està por ahí, o sigui que... Perquè sempre associem a la mudança a algú com caòtic, a algú que no ens agrada, però bueno, també està bé pensar que hi ha empreses com la vostra, que, ostres, que també t'ho fan fàcil.
0: Que t'acompanyen. És important l'acompanyament des de l'inici, des de que tu truques a Mudances Diagonal, ja t'atén una persona. T'ajuda, t'explica.
1: Que no és una màquina.
0: No és una màquina, no és un chatbox, un botón d'aquests, ni és la IA.
1: Clar.
0: És una persona que sap de les mudances, que t'informa, t'explica i et dona el recolzament que necessites. Perquè moltes vegades truques i dius, una mudança, què tengo que hacer?
1: No saps ni per on començar. No, per això he volgut explicar una mica com funcionen les fases, perquè moltes vegades la gent no hi cau amb que s'han de demanar permisos, per exemple, o que depèn a quin lloc de Barcelona doncs és millor fer-ho en cap de setmana que entre setmana, o que hi ha dies també per fer-ho,
0: hores. Hi ha gent
1: hores.
0: Que et pregunta, desmunteu el mobiliari? Clar, home, és la nostra feina, desmuntar mobiliari i tornar-lo a muntar. Un armari de quatre portes, s'ha de desmuntar i tornar a muntar.
1: Clar.
0: Empacateu, sí, també ho fem, ho fan els nois. Mm. Hi ha gent que s'hi troba per primera vegada amb una mudança i no sap per on començar.
1: Clar.
0: El primer és trobar una empresa que et doni confiança i quan la tens contractada ja estàs més tranquil·la. Quan tu... És psicològic. Quan tu saps que tu ja tens la teva empresa de mudances contractada, ja està.
1: Clar, d'això ja...
0: D'això ja te n'oblides.
1: Sí, sí, sí.
0: I a partir d'aquí, també és veritat que el que provoca molt estrès és el que envolta la mudança. És fer el canvi de subministres.
1: Ah, bueno.
0: És fer... donar de baixa la neteja, les claus.
1: Clar.
0: És tot. No és
1: bueno,
0: la mudança.
1: Doncs, escolta'm una cosa, on us poden trobar? Perquè això ja s'ha acabat.
0: No em diguis.
1: Sí, ja s'ha acabat.
0: Molines.
1: On us poden trobar?
0: Perquè sou veïns. A Sant Vicenç dels
1: Horts. Clar.
0: Estem a Sant Vicenç, tenim les oficines i el magatzem a Sant Vicenç, Mudances Diagonal, ho posa fora, ben gran.
1: Us poden trobar, teniu la web.
0: Tenim la web i per telèfon.
1: I a l'Instagram.
0: i a l'Instagram i al LinkedIn i totes aquestes coses que s'han de tenir ara.
1: Doncs escolta, moltíssimes gràcies per venir. Ha sigut la primera nostra mudança després de 9 anys, però bueno, nosaltres d'aquí no ens mudem, però bueno, gràcies per venir a explicar, bueno, Mudances Diagonal, que a mi m'ha semblat molt interessant.
0: Gràcies a vosaltres per donar-me l'oportunitat de conversar i espero que hagi sigut interessant.
1: Un petonet, fins dimarts, gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha enviat un nou SOS als telèfons mòbils situats al Baix Llobregat, al Barcelonès, al Garraf, al Gironès, al Maresme i la Selva, amb la previsió de pluges torrencials fins a les 2 de la matinada. Es demana extremar les precaucions. Hem de dir que hi ha 11 comarques en aquest moment que estan en perill de pluges torrencials i estem pendents d'una compareixença d'Interior per veure com està la situació, perquè a més els bombers han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats per l'aigua al municipi de Xerta, al Baix Ebre, per la carretera C-12 aquesta tarda. Els serveis s'han produït després, precisament, que Protecció Civil hagués enviat un SLR per alertar de pluges localment molt intenses en aquesta comarca i també al Baix Camp, a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En total, el cos d'emergències ha fet una vintena de serveis fins a 6:45 per acumulació d'aigua. La majoria, com us dèiem, a Xerta, però també a Jesús, Roquetes, Benifallet, Alfara de Carles i Aldover. Atenció, perquè a hores d'ara hi ha tallades la C-12 a Xerta, la A-7 a Miami Platja, en sentit sud, la T-302 a Benifallet, la TV-3422 a Regués, la C-352 a les Franqueses del Vallès i, per esllavissades, la C-43 a Benifallet. Dir també que aquestes pluges dels darrers dies, no solament les d'ahir, no solament les d'avui i les del cap de setmana, han deixat al descobert les costures, podríem dir, del territori, en especial a rius, carreteres i vies fèrries. A la xarxa hem parlat amb el secretari del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, Norberto Larriba, que ha dit que hi ha zones en què s'ha construït durant anys que hauran de prendre a hores d'ara decisions.
2: També hem de ser conscients que durant molts anys i algunes dècades, podríem dir, hem urbanitzat zones que avui en dia no ens donaríem per urbanitzar. I aquí tenim unes situacions que seran complicades de gestionar. Haurem de fer reserves d'espais que siguin de sacrifici i hi hauran urbanitzacions que hagin quedat malmeses que no es podran refer.
1: Estarem molt atents a veure com evoluciona les properes hores. Dir-vos que ja tenim dates per l'accés a la Universitat a les Pau, les properes, l'any vinent, 1, 2 i 3 de juny, mentre que l'extraordinària serà el 6, el 7 i el 8 de juliol. Recordem que l'any vinent ja no es faran el mes de setembre, sinó que es faran el mes de juliol. I el Design Hub reivindicarà el dissenyador Andrés Ricart i la modista Asunción Batista en una temporada marcada per l'obertura de la connexió amb el metro. La Bienal d'Arts Digitals serà una altra fita amb aquest centre que treballa per renovar-se.

0: Informació local.
1: Demà dimecres l'Associació Obrera organitza dos actes al voltant del moviment Maki, la resistència armada al franquisme. Primer, a les 6 de la tarda, s'inaugura l'exposició Octubre de 1944, els maquis a la Vall d'Aran i al Pallars. Es farà una visita guiada amb el comissari d'aquesta exposició, Josep Calvet, del Memorial Democràtic. I després, a les 7 de la tarda, hi haurà una taula rodona titulada Testimonis personals als maquis a Catalunya i a Molins de Rei. La periodista i col·laboradora de Ràdio Molins de Rei, Begoña Flòria, coordinarà i conduirà aquest acte. Intervindran a la taula rodona Josep Calvet, del Memorial Democràtic, que parlarà dels maquis de Catalunya, Laura Mas, que és neta i filla de maqui i passador, que parlarà del comandant Mas, combatent, passador i guerriller, i també el molinenc Carles Martínez, que és historiador, és professor jubilat i membre de l'Associació Obrera, que parlarà d'accions llibertàries a Molins de Rei. Demà dimecres a la tarda a la Federació Obrera. A les 6, inauguració de l'exposició, i a les 7, taula rodona. També demà dimecres torna el cicle Clàssica a Molins, a les 8 del vespre, amb un concert d'Albert Guinovart al piano, que es durà a terme demà a la Sala Gòtica. Les entrades, però, ja estan exaurides. I dijous hi ha el taller Cuina de les Emocions al Mercat a partir de 6:45. És un taller que servirà per mostrar com determinats aliments i maneres de cuinar poden contribuir al nostre benestar i ajudar-nos a gestionar millor les nostres emocions. Per participar-hi, cal que presenteu un tiquet de compra del mercat d'un mínim de 10 euros. I les inscripcions s'acaben demà dia 7 d'octubre i el taller és el dijous a la tarda a 6:45. És una activitat per adults. Dijous també hi ha la projecció d'un documental al CEM, un documental que parla del cim que van fer els primers catalans que van pujar a l'Everest. Es commemora el 40è aniversari d'aquesta gesta i el SEM projecta un documental a les 8 del vespre de dijous per mostrar doncs, aquest ascens del cim de l'Everest dels catalans Toni Sors, Carles Vallès i Òscar Cadiach. El dijous a les 8 del vespre. L'entrada és gratuïta. I la farmàcia de Guàrdia avui és la Brun, que està al carrer Puigcerdà, número 53, al barri Bonavista. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra,
2: Ràdio Molins de Rei. A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
3: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
4: No, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
3: Ah, sí?
4: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
3: Així tot va més de pressa.
4: Sí, i tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
3: Molt bé.
5: 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
7: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
8: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: A Caprabo, la teva compra de sempre ara a un preu més baix. Perquè comprar bé també és estalviar, hem abaixat el preu de més de 1.200 productes. T'esperem al carrer Francesc Layret 24 de Molins de Rei. Més informació a caprabo.com/promocions. Caprabo, amb tu.
9: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
10: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
11: Noi,
0: importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
11: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
0: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
8: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta, o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia, i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el ver mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

0: Tardor. Trepits de fulles disperses. Dies rúfols. Temps grisós. Tardes curtes enfosquides i un cel blau mig melangiós. Colors ocres per les places i en algun banc neix l'amor. Pels cafès fumegen tasses abrosant l'escalf dels cors. Tardor, el temps que m'agrada i em descorda el pensament per escriure t'enyorada amb la flor del sentiment. Benvolguts oients, molt bona tarda, vespre, i benvinguts després d'aquesta festa major en aquest nostre programa Quan cau la tarda, després d'aquests dos espais en què hem pogut dir que per motius de la festa major, doncs, esclar, no s'han pogut realitzar els dos últims programes. Un perquè feien a la mateixa hora el sermó de la festa major i l'altre perquè era el nostre patró, que és Sant Miquel, i doncs la ràdio en directe no funcionava. Però bé, avui sí, avui estem aquí per tornar a prendre el fil en aquest programa cultural que sempre intentem portar nous convidats. Salutacions a l'amiga de les Vies de Sol, Eli Arjona, hola, guapa, bona tarda. Gràcies, i també, doncs, a una veu molt bonica que tenim aquí aquesta tarda com a convidada, que ja anirem parlant, desvetllant coses d'ella, encara que a través de la xarxa, des del passat divendres ja l'hem anat anunciant, que és la Lídia Ruiz, a qui li dono les gràcies avançades per haver-se desplaçat
1: a tu,
0: i
1: Alexandra,
0: per compartir amb nosaltres. Moltes gràcies Lídia. També tenim a la Paquita, que la Paquita, doncs, és una oient en directe que sempre ve en aquest programa i que ens fa molt de goig també que estiguis aquí, Paquita, moltes gràcies. I una persona que t'acompanya,
1: Rafa,
0: el Rafa, doncs també. Rafa, si vols apropar-te per saludar, si vols apropar-te, pots apropar.
2: És molta il·lusió d'estar aquí a Molins, al poble, amb la meva amiga Lídia.
0: Molt bé. Doncs bé, una vegada més diem que anem a iniciar aquest programa, i que ho farem, evidentment, doncs, parlant de la Lídia, no? Una mica de la seva trajectòria. Una trajectòria que no és gaire curta, però que bé, que intentarem, doncs, llegir-la, perquè jo sé que ella, doncs, tindrà coses importants que vol que se sàpiguen,
1: Sí.
0: I donar-les a conèixer. Si et sembla, anem a posar, doncs, aquesta biografia.
1: I tant.
0: Direm de la Lídia Ruiz, que comença a motivar-se amb la música des de molt petita, escoltant molts artistes diferents des de radiocassets del seu pare. Ell ens va explicar això, precisament, que va començar...
1: I la mare també.
0: I la mare, sí. I des de la Rafaela Carrà fins a Pimpinella i d'altres, doncs ha sigut sempre una admiradora d'aquests grups, no?, i d'aquestes persones que cantaven. Sí. En 12 anys es convenç de tot dedicant-se professionalment al món de la cançó. La seva màxima referent va ser la Laura Pausini, que continua sent-ho, no?
1: Sempre serà, sempre.
0: Sí. Als 14 anys, aquí ja una mica més grandeta, comença a educar la veu a Girona, la ciutat on es va criar, amb un professor particular de tècnica vocal, Josep Pérez Aboyer.
1: Sí.
0: Després hem d'anar tirant endavant, ja ens acostem als 17 anys, decideix aprendre a tocar la guitarra que el seu pare li va regalar amb aquests 17 anys, no?, quan era Sant Joveneta, i estudiar a l'Aula, Escola de Música Moderna de Jazz a Barcelona. Solfeig, harmonia i tècnica de veu amb Pau Sastre, actual corista de David Bisbal, no?
1: No, va ser corista de David Bustamante.
0: Bustamante, perdona.
1: Sí, va haver una
0: del
1: època.
0: David Bustamante. Sí, sí, sí. És que em sembla que els dos es diuen igual, no?
1: Es diuen David. Per això és normal, molta gent ho...
0: No, si ho posa aquí, Bustamante, però no sé, el meu cap se n'ha anat per una altra banda.
1: Sol passar això.
0: Amb 18 anys comença a formar part de diferents formacions, des de duets, combos, orquestres, i prepara una maqueta per... això és interessant, eh?
1: Sí?
0: Va ser atrevida, no?, aquí. Prepara una maqueta a Eurovisió.
1: Ah, sí.
0: Sí, titulat mentides, no? Mm. I aquí ens dius que fins i tot vas estar a les portes de la gala, no?, a Madrid.
1: Sí, sí, perquè va ser molt votada la cançó. En aquell any era les votacions populars per internet i la veritat és que sí, la gent va votar moltíssim i a portes de la gala de Madrid, i tant.
0: I no vas poder tirar endavant?
1: No va poder ser, perquè clar, mira, pel que sigui no vaig poder arribar, però bueno, s'ha de seguir.
0: Bueno, però ja va ser molt, arribar,
1: sí,
0: fins a les portes.
1: Sí, perquè era la primera vegada que em presentava. Sí.
0: El 2011 és descoberta per Juan Antonio López, guitarrista de Fórmula Quinta. Uh-huh. I per una cançó que la Lídia puja al Facebook titulada Amor, i escrita per ella mateixa.
1: Sí.
0: O sigui, és compositora també. Ets cantant i compositora. Uh-huh. Juan Antonio López, en ser també productor, li proposa fer-li una producció de la seva cançó Amor. I el 2012 grava el seu primer disc, Rebelde. Uh-huh. I ho ets, de Rebelde?
1: Sí, de cor, de tot cor, eh? Mira. El dit cor, i tinc tatuat i tot, Rebelde.
0: Molt bé. 10 cançons totalment inèdites, lletra de teves, de la Lídia, i música i producció per Juan Antonio López, oi? Que
1: sí,
0: va ser així.
1: Exacte.
0: Bueno, ja anem acabant, i resumit una miqueta, com podràs veure. Sí. Gran promoció i acollida pels mitjans de comunicació i actuacions durant 2 anys, fins i tot fent presentacions del disc a l'SNAC de les Arenes, no? Uh-huh. I a la venda d'aquest recinte també vas estar venent els teus CDs.
1: Sí, sí, sí.
0: El 2014, doncs aquí acabarem el 2014, però a partir d'aquí ens explicaràs, eh?
1: Sí.
0: Doncs autoedites el teu segon treball, Rebeldia Acústica.
1: Mantenint, no?, la línia, sí.
0: Mantenint, sí. Uh-huh. Bueno, també té alguna cosa de lleona, eh, per això.
1: Sí, sí.
0: Seguint la mateixa línia de Rebelde, amb 7 temes del primer disc en format acústic i 2 cançons inèdites. De tu, aquesta sembla que és la del teu pare, no? De tu vaig aprendre.
1: Sí, De ti lo aprendí.
0: És la que has escrit pel teu pare, De ti lo aprendí.
1: Exacte.
0: Molt bé, dedicada, com dèiem, al seu pare. La Laura dedica la seva màxima referent a la Laura Pausini.
1: També li vas escriure una cançó a la Laura Pausini, sí.
0: També, i la va rebre.
1: Això és una història que després, quan puguem, t'ho explico.
0: Sí, m'ho explicaràs. Actualment està en plena promoció de Rebeldia Acústica, aquest últim CD, ja que el nou LP va sortir l'agost del 2014.
1: Sí.
0: I encara estàs treballant o cantant temes d'aquest disc, no?
1: El De ti lo aprendí ho he rescatat, justament d'aquest disc, del segon disc. Després vaig fer un tercer disc, el 2019, que això ja arribarem, suposo, després amb les teves preguntes, i ara ja tinc el quart disc aquí a la venda, ja!
0: Sí?
1: Leo 2.0.
0: Molt maca, la imatge que has posat al davant. Estàs molt ben arreglada, molt maquillada.
1: Bueno, això la IA, que ens hem de una mica...
0: Sí, ens hem de posar al dia.
1: Sí, sí, sí. Actualitzar-lo, però bé.
0: Sí, és veritat.
1: Bueno, abans era el Photoshop, ara és la IA, no? Però al final és... aquí sí que parlo de la lleona que porto dins, per això es diu Leo, el disc.
0: I de quin signe ets, tu?
1: Leo.
0: Ah, ets lleó.
1: Sí, sí, si te n'adones la portada, doncs és com els signes, no? Aquí és, aquest és l'Àries,
0: sí.
1: L'Aquari, el lleó...
0: Sí, tu estàs al mig, el teu entorn hi ha els signes.
1: Sí, que és com la carta natal, no?
0: Molt bé.
1: Perquè sóc molt creient dels signes del zodiac.
0: El meu fill és lleó com
1: sé,
0: tu. El meu fill és lleó com tu.
1: Ja saps com som.
0: Sí, sí.
1: No,
0: no. T'adverteixo que jo sóc Gèminis, sóc Bessons.
1: La meva mare és Bessons, també.
0: I m'avinc molt amb el lleó, eh?
1: Ho sé, sí.
0: M'avinc molt, sí. Bé, doncs anem per fer alguna pregunta i també escoltarem algun tema teu.
1: Ok.
0: I després també direm alguna poesia.
1: Molt bé.
0: Perquè vaig trobar dies enrere, per aquí pel carrer del poble, vaig trobar la Núria Vilà, una oient també del programa, i em va demanar si podia recitar-li un poema que es diu El seminarista de los ojos negros. És un poema una mica llarg, és trist, és molt bonic, perquè ja saps tu que els poemes d'abans Teníem bastanta part trista o melancòlica, no?
1: Cert, sí.
0: Però és molt bonic. I bé,
1: jo soc molt melancòlica, també.
0: Sí, l'hem recitat alguna vegada, però, esclar, a vegades et demanen poemes perquè ja els han escoltat i els hi han agradat, no? Uh-huh. Bé, doncs, Lídia, quan mires enrere i recordes aquella noia que va començar a cantar i a tocar guitarra, què creus que queda d'aquella jove en la dona artista que ets avui dia?
1: És un bagatge, eh? És un bagatge important. És cert que el dit que diuen que l'experiència és un punt important, no? Sense experiència no seria el mateix. Gràcies a aquesta experiència doncs he après molt en tots els sentits, com a persona i com a artista, no? Perquè al final creixes, sí o sí, no? A vegades, jo, en el meu cas, sempre he intentat millorar. Sempre m'he preocupat per això, no? I clar, evidentment jo miro enrere i dic, ostres, això ara està millor, no? Almenys a mi m'agrada més. Intento perfeccionar artísticament i personalment, doncs igual, no? També m'agrada, soc molt autoexigent i autocrítica i m'agrada millorar.
0: I encara conserves la guitarra que va regalar el teu pare?
1: Doncs mira, si et dic la veritat, és que la primera guitarra que em va regalar, la primera va ser una mica abans, tenia uns 14-15, però això potser no estava a la biografia, se la va trobar al tren, perquè el meu pare és revisor de tren.
0: Ah, sí?
1: Sí, i ara ja estava jubilat, però ha estat molts anys als trens, demanant el bitllet, i es va trobar una guitarra. Aquesta guitarra només tenia 3 cordes, estava molt deteriorada, però va ser la meva primera guitarra. O sigui, la primera guitarra que vaig agafar amb les meves mans, jo flipava.
0: Bueno, les cordes es poden acabar de posar, no, per això?
1: Sí, però estava tan mal feta que tenia forats, vull dir... Però va ser aquesta la primera. Després, evidentment, ja sí que va arribar una nova, una Admira, una espanyola, i bé, ja, aquesta ja sí.
0: Ets filla única o tens més germans? Tu?
1: Tinc un germà.
0: I també li agrada la música?
1: Sí, però sí? Una és, no canta ni és músic, però li agrada molt. Sí.
0: Li agrada la música. La música va arribar molt aviat a la teva vida, perquè eres molt, molt nena, no molt joveneta. Què va despertar en tu aquella passió per cantar i sobretot per escriure les teves pròpies cançons?
1: Doncs... realment, jo penso que va ser una necessitat. Perquè quan era molt petita, jo això m'ho prenia com un joc, que em posava els meus peluixos de públic i deia, oi, que guai, no? I em feia la meva pel·lícula i em posava al mirall amb un desodorant i cantava. Però no m'ho prenia en sèrio.
0: Sí, sí, el micro ser... i el desodorant.
1: Sí.
0: Està bé.
1: Sí, sí. Llavors, això... per començar, no?, de molt petita. Als 12-13, com tu ja deies, amb la Pausini, ella va ser la inspiració, realment, no? Perquè jo quan la vaig sentir me va agradar moltíssim, moltíssim la seva veu i sobretot el que em transmitia. Perquè jo sempre dic que la música és transmissió, és emoció. Jo no sé fer una cançó sense emocionar-me. Necessito emocionar-me per fer-la. Si no... no.
0: Què
1: puc.
0: Fas, primer la lletra o la música?
1: Primer l'emoció. Has de tindre una emoció de qualsevol tipus, o sigui, de tristesa, alegria, por, qualsevol emoció. Uh-huh. Sempre l'emoció. I després, a partir d'aquí, agafo la guitarra i deixo emportar la música i la lletra.
0: O sigui, fas les dues coses al mateix
1: sí.
0: temps.
1: Sí, sí, sí.
0: Està bé, això, veus? Això ho desconeixia. Però normalment també... et diuen, jo començo per la lletra i després li poso música. Però sí, això és... ha sigut que hi ha hagut un mòbil que no s'ha apagat i em sembla que sóc la culpable, eh?
1: Ah, no passa
0: res. Sí, perquè amb les presses d'entrar... Però bé, ara el tancarem de seguida.
1: Però sí que és cert que...
0: Sí, sí que... tots el teniu en silenci, no? Sí. El mòbil, menys jo. Mira que bé que he fet, eh? Bueno, digues, digues.
1: No, que sí, sí que m'ha passat amb el primer disc que vaig composar per primera vegada d'una manera molt diferent, que és que Juan Antonio em passava les bases ja fetes i aquí jo havia de fer com el calzador, no? Jo havia de, segons el que escoltava,
0: sí,
1: posar la lletra. I uh-huh. Primer de què parlar i què em transmetia aquesta música, que això és una manera de composar molt diferent a la que jo estava acostumada. I ho vaig fer, les 10 cançons, vaig fer jo totes les lletres i...
0: 10?
1: 10 cançons, ell va fer la producció, la melodia, l'harmonia, tot el que és la música i producció, però vaig fer les lletres. Clar, jo estava acostumada a fer les cançons amb la meva guitarra, amb els acords, vull dir, en plan puro, no?
0: Clar, clar.
1: I és molt diferent, però bueno.
0: Vas arribar a cantar durant anys, aquí posa també, o almenys ho he descobert, el Metro de Barcelona.
1: Sí.
0: Els inicis, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Què et va ensenyar aquella experiència sobre el públic que circulava, que passava per davant teu, sobre la música i sobre, doncs, no sé, sobre tu mateixa?
1: Sí, això va ser molt important per mi, va ser un abans i un després, perquè tocar en el metro és una cosa tan important per un artista, perquè ja passa tantíssima gent, hi ha gent que passa de tu, hi ha gent que li encanta i et graven i els agrada realment, no? I aprens moltíssim, agafes un bagatge impressionant, una seguretat, sobretot com a artista, no? Perquè al principi estàs com així, amoïnada,
0: de dir que cohibida.
1: Sí, ai, però quan te n'adones que hi ha gent que es para, això et fa motivar-te i animar-te a dir, escolta, si una persona que no em coneix de res, no una, sinó cada vegada esperàvem més, no? A vegades hi havia estones que esperàvem 3 o 4 o 5, al carrer igual, no? Bueno, el Rafa el vaig conèixer així, el vaig conèixer al Passeig de Sitges, que també he tocat molt al carrer del mateix Passeig de Sitges en un estiu, que estàvem a la pandèmia, em sembla, també.
2: I jo vaig dir que eres la cosina de la Rosana.
1: Ah, sí, sí, em vaig dir, ojalà. però... Sí, sí, vull dir que... I te trobes a persones meravelloses, veus? El Rafa és un exemple, no? De que realment et coneix molta gent, mai saps qui passarà. Jo tinc una experiència molt impressionant. El 2014, justament, va passar un productor, em va agafar una tarja...
0: Ara t'anava a preguntar això. Anava a dir, ha passat per casualitat algú sí. que t'hagi fet un contracte
1: passat,
0: per poder...
1: M'ha passat.
0: Sí, sí.
1: I jo ho somiava, eh? Jo tocava...
0: I on va ser això? On va ser?
1: A la plaça Espanya.
0: A la plaça Espanya.
1: Al metro de la plaça Espanya, el 2014. Uh-huh. I Fran, de Fiscaraldo Films, té una productora audiovisual de videoclips, de, bueno, ara ja ha crescut moltíssim, ara inclòs de pel·lícules i tot. Jo vaig flipar quan em va trucar i em va dir, escolta, aquesta cançó que tocaves, jo estava tocant Amor. Aquesta
0: sí?
1: cançó, la meva. I és tuya? I sí, sí, és meva. Ostres, és que m'encanta aquesta cançó. He escoltat altres cançons teves del primer disc,
0: sí.
1: que ja l'havia tret, evidentment, feia dos anys, però com aquesta, és not teva, teva, no? I dic, sí, sí, és que és meva, meva, clar. Això a mi, personalment, com a cantautora...
0: Home, t'omple, clar, clar que sí.
1: I a més, que no era una persona que tenia cap interès de fer-me... mira, però vull que gravem un videoclip i ja està, no? No, no, no, no. Ell em va dir, vull presentar-te... Atenció, eh?
0: A veure.
1: El productor i millor amic d'Antonio Orozco.
0: Caram.
1: Xavi Pérez.
0: Caram, nena.
1: Vaig flipar, no m'ho creia. Fins que no vaig veure... Bueno, vam anar a Rui, on tenia ell l'estudi, on el tenia, i vaig anar amb la meva guitarra, vaig cantar una cançó, li va agradar, em va dir, escolta, doncs mira, farem 10 cançons teves, jo te les produeixo, te les vesteixo, i va ser així.
0: Vaja, que tens un bon record, d'aquests moments.
1: Tinc molt bon record, la veritat. I això per mi va ser també...
0: Va ser molt important. Sí. I al mateix temps tu miraves amb cert respecte, no? També.
1: Clar, i adonar-me que realment sí pot passar una persona important que et porti a una altra persona.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Sí, sí, totalment. Va ser molt guai.
0: Molt bé. Quant temps vas estar cantant així al metro?
1: Al metro vaig estar... És que, clar, vaig començar amb els 18 anys. Vaig intercalar, perquè també després vaig posar-me a estudiar una mica de música a l'escola, fins que vaig poder, perquè eren molts diners.
0: Clar, clar.
1: Bueno, això és un altre tema, però va ser complicat. No ho vaig poder seguir estudiant. Vaig tornar al metro, vaig conèixer músics, vaig començar a tocar en diferents formacions de música, grups...
0: Sí, el que estàvem dient abans, no?
1: Clar,
0: sí.
1: Començar a tocar doncs, a bars, a tot tipus de llocs, no?, per donar-me a conèixer. Però sempre he tornat. No?
0: Però sempre obrint camins, eh?
1: Sí, sí, mai he dit, per què no? Torno al metro, torno al carrer, anava intercalant, i sí.
0: Molt bé,
1: sí.
0: Molt bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs jo penso que ara hauríem d'escoltar un tema teu, que ens has dit que ens vols fer, el primer ens el vols fer en directe,
1: vale.
0: Amb la teva guitarra.
1: Sí.
0: Doncs si vols agafar la guitarra, mentrestant et prepares,
1: sí.
0: I nosaltres... estarem atents a escoltant-te. Quina cançó ens cantaràs?
1: Amor.
0: Amor, precisament.
1: Sí.
0: Molt bé. Doncs, a més, en directe, eh?
1: Exacte.
0: Tot un luxe per nosaltres.
1: Moltes gràcies. Espero que us agradi.

0: Gràcies. Molt bonica, la veritat que sí. No sé com et vas inspirar a fer-la, però molt bonica.
1: Bueno, estava molt enamorada.
0: Ah, així va ser fàcil. Doncs mira, com en aquest programa hi ha d'haver una mica de tot, també hi ha poesia,
1: molt bé,
0: perquè així vam començar i no podem deixar de fer-ho, perquè jo sóc un amant també de la poesia.
1: I la música està amb la poesia, lligada.
0: Doncs us recitaré una de les poesies que està dins del llibre que vaig editar, que es diu El jo desclòs, que vol dir jo em despullo, de sentiments, i que porta per títol Saps què vol dir estimar? Parlaves de l'amor, no?
1: Sí, sí.
0: Doncs vinga, continuem.
1: Continuem.
0: Saps què vol dir estimar? Sense engany, sense falsies? Saps què se sent dins del pit quan et trontolla el neguit perquè et sents ple d'injustícies? Saps què mata lentament, sense paraula ni ofensa? Saps què és sentir-se sol, tot caminant sota el sol, amb l'ànima en defallença? Quan només vius estimant i l'enyorança s'aferra i la impotència et domina perquè ja sol s'endevina que hom ve a patir a la terra. Te n'adones del parany que viure és anar morint una mica cada dia, que s'esfuma l'alegria perquè vius voltat d'enganys. Saps què vol dir estimar? Vol dir tot, si l'altre estima. És un goig no traduït que fins fa perdre el sentit perquè no res escatima. Estimar és tan bonic. És del llibre. I de tota manera, nosaltres també ens agrada deixar línia oberta en el programa. És un telèfon molt fàcil de recordar. És el 93 668 61 61, 93 668 61 61. Qui vulgui pot trucar, estem en directe. Després, quan passi enregistrat, sembla que és el dissabte, oi, Eli? Que el programa passa el dissabte. Enregistrat aquest any? S'ha canviat. Molt bé. Doncs aquesta temporada és el diumenge a la mateixa hora, a les 8. Per tant, si algú vol trucar, ho ha de fer-ho ara, perquè ara, el diumenge no hi serem.
2: Llamada ara.
0: Sí, ara, o la durada del programa, també la durada, sí, del programa no passa res. Podreu parlar, doncs, amb la Lídia, podreu fins i tot demanar un poema per el proper dia, i bé, estem aquí per escoltar-vos i també perquè participeu, lògicament, 93 668 61 61. Bé, nosaltres continuem, Caram, trucada, i no anava a fer una pregunta. Molt bé, molt bé. Doncs vinga, endavant, que passi la trucada. Molt bona tarda, vespre.
3: Hola, Alejandra, sóc la Núria.
0: Hola, Núria, ja tinc el poema preparat,
3: Sí, m'ha fet molta il·lusió,
0: Sí,
3: ara
0: doncs
3: l'escoltaré. Doncs només et volia donar les gràcies.
0: Molt bé, Núria, doncs ja el tenim a punt.
3: Em faràs feliç aquesta nit, em faràs feliç.
0: Home, mira, jo contenta de fer-te feliç amb tan poca cosa. Molt bé, sí, doncs el tenim a punt i d'aquí una estoneta te'l recitaré.
3: Vale, gràcies, Alejandra.
0: Gràcies a tu, gràcies per trucar.
3: Adéu.
0: Bona nit. Adéu, Núria. Adéu, adéu. Bé, doncs continuem. Bé, poden trucar,
2: Vull dir, ho tenia apuntat,
0: Escolta, no, com ha fet la Núria. Moltes de les teves cançons neixen de vivències personals, no sé, pregunto?
2: Sí.
0: Sí, molt bé. I quan converteixes una experiència íntima en una cançó, sents que l'alliberes d'allò que has viscut o que d'alguna manera ho tornes a viure, sí, quan l'estàs?
2: Sí, sí, és terapèutic.
0: Sí?
2: Totalment. Els que fem cançons, bueno, jo parlo per mi, sento una liberació, perquè és així.
0: Del 2014, que parlàvem acabant ja la biografia teva, la teva trajectòria, fins ara, quines coses has anat fent en tot aquest temps? De cara, doncs, a la Covid, què vas fer? Perquè, és clar, la Covid ens va afectar a tots,
2: tornar
0: no?
2: Tornar al carrer, vaig cantar al carrer, tocar al carrer, fer vídeos també amb músics, van fer cançons perquè, bueno, moltíssim músic ho va fer, no? Això de, gràcies a la tecnologia, doncs podíem fer-ho, no? De,
4: sí, hi havia internet. Molta gent que sortia al balcó i des de casa, ja, doncs tocava la guitarra.
2: Sí,
4: o,
2: sí, jo en vés del balcó, perquè no tinc balcó, doncs anava al carrer a tocar. Però sí que feia també vídeos amb companys i els pujàvem a YouTube, a totes les xarxes socials, no?
4: I has preparat alguna cosa de cara a aquest any? Alguna cosa especial?
2: Aquest any estic molt amb el nou disc, promocionant-lo, i hi ha alguns concerts també a la vista. Aquest 11 de... aquest diumenge que ve,
4: sí,
2: presentem el Llatí lo aprendí al Teatre de Mataró, al Teatre Monumental de Mataró.
4: Podem dir l'hora, sí, el lloc, per sí, si algú s'hi vol acostar.
2: A les 8 de la tarda també.
4: A les 8.
2: Hi haurà poetes també,
4: molt
2: altres
4: bé,
2: companys també, cantants.
4: Molt bé.
2: I bé, doncs...
4: I prepareu cançons del teu CD.
2: En aquest cas, faré aquesta cançó, De ti lo aprendí.
4: Sí, no em faràs cap pes.
2: Presentarem aquesta, clar, som uns quants, llavors
4: clar,
2: és
4: clar,
2: com una gala.
4: Ha de participar tothom.
2: Exacte, i molt en
4: bé,
2: aquest cas...
4: Però hi haurà poetes, hi haurà cantants, o només si serà poetes i tu?
2: Poetes i cantants.
4: Poetes
2: sí,
4: i cantants.
2: Sí, sí, per això deia que hi ha molt més bé, companys també cantants. Sí,
4: molt
2: sí,
4: bé, i això serà el dia 11?
2: El dia 11... d'octubre a les 8 de la tarda.
4: Al Teatre?
2: Monumental de Mataró.
4: Monumental de Mataró, recordeu-se'n, eh? Vinga, doncs tens una manera molt emocional d'interpretar, eh? Les coses com siguin.
2: Ah.
4: Sí, ets això que dius, ets una miqueta lleona,
2: també
4: una miqueta rebel.
2: Dualitat, no?
4: Sí, sí, sí.
2: Em diuen la dolça rebel.
4: Quan cantes, què és el més important per tu? Tenir una gran veu o aconseguir que la persona que t'escolta senti alguna cosa que tu li transmetis?
2: A mi m'agrada emocionar i emocionar-me a la vegada, que aquesta bidireccionalitat.
4: T'has trobat quan has cantat algun tema molt, molt personal d'emocionar-te,
2: sí,
4: cantant?
2: Sí, sí, sí, sí, sí.
4: I llavors et vas passar malament, perquè què fas? Pares?
2: Sí.
4: Continues?
2: Mira, segueixo perquè normalment que jo recordi no he parat, encara que m'hagi quedat una mica sense aire, però he seguit. Fa poc em va passar, perquè també faig directes al TikTok, que això també està molt bé, perquè em promociono i hi ha molta gent que hi entra.
4: Les xarxes funcionen molt bé per aquestes coses, sí, sí,
2: sí. Tinc una cançó que li vaig dedicar també a la meva gosseta, que va morir l'any passat, però aquesta cançó se la vaig composar fa uns anys, estant en vida, no? I es diu Contigo hasta el fin. I parla, bueno, d'això, doncs, que estaré amb tu fins al final. I l'altre dia me la van demanar. Me la va demanar una seguidora en el mateix directe del TikTok.
4: I cantant-la et deus posar en situació d'aquells moments, no?
2: Sí, sí, la veritat és que ja més feia un any, justament aquest mes fa un any. Imagina't, sí, no? L'emoció de... Ai,
4: sí, no, ho tornes una mica a reviure, clar.
2: Aquí sí que vaig plorar, ja. Quan vaig acabar no vaig poder. No, sí,
4: yeah,
2: sí.
4: Bueno, que tingui un bon cel, pobreta.
2: Sí, sempre bueno.
4: Molt bé. Ens has escollit tres temes del teu àlbum, no? Del
2: sí,
4: teu, d'aquest que portes avui.
2: Exacte, aquest.
4: Que és el que t'interessa promocionar. No sé si te'n recordes del primer que has apuntat, que escoltaria.
2: Sí, Una i otra vez.
4: Una i otra vez.
2: Sí, és la número 2.
4: Sí, ja la té apuntada la Eli.
2: És.
4: L'escoltem? Sí,
2: sí. Sí, quan es pugui.
4: Sí, la Eli ja diu que l'està preparant. Un segon ens diu.
2: Bueno, vaig parlant de que també està la versió, la número 15 és la versió 2.0, que també me la va vestir Tomàs Saura, que és un bessons també.
4: Ah, també?
2: Sí,
4: molt
2: sí,
4: bé.
2: I, bueno, no, realment tinc diversos productors en aquests discs, que, mira, el de Duele i Dios Sabrà també és bessons.
4: Sí.
2: Dóna la casualitat.
4: Sí, però saps què passa, els bessons? Que són bessons quan anem sempre sols.
2: Sí. Ah, sí.
4: Som dos, però sempre anem sols.
2: Sí.
4: Molt bé. Doncs em sembla que ja la té a punt. Doncs vinga, escoltem-la.

0: el bonete negro. Con sus voces roncas cantaban los clérigos. Los seminaristas iban en silencio, siempre en dos filas, hacia el cementerio, como por la tarde, al ir de paseo. La niña, angustiada, miraba el cortejo. Los conoce a todos, a fuerza de verlos. Tan solo faltaba entre ellos el seminarista de los ojos negros. Corriendo los años, pasó mucho tiempo. Y allá, en la ventana del casucho viejo, una pobre anciana de blancos cabellos, con la tez rugosa y encorvado el cuerpo, mientras la costura mezcla con el rezo, ve todas las tardes pasar en silencio los seminaristas que van de paseo. La labor suspende, los mira, y al verlos, sus ojos azules, ya tristes y muertos, vierten silenciosas lágrimas de hielo. Solo y sola, vieja y triste, aún guarda el recuerdo del seminarista de los ojos negros. Bueno, agafem aire. És el que passava, no?, en aquella època, quan es va fer aquest poema. Feien les típiques processons i sempre hi havia la típica persona, no?, la noia que estava cosint darrere els vidres, s'enamorava a lo millor d'un d'ells i què passava? Doncs que no podia ser.
1: No podia ser.
0: I al final, doncs mira, es fa gran, continua estant cosint i resulta que el que portaven en els ombros doncs era el seu seminarista de los ojos negros.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, és bonica la poesia, per això. És bonica. Bé, la Nuri, doncs ja suposo que haurà quedat contenta.
1: Segur que sí.
0: I recordem una vegada més el telèfon de la nostra emissora, per si algú vol trucar, és el 93-668-61-61. I continuem. La Laura Pausini. Ha estat una de les teves grans referents. Veritat?
1: Sí.
0: I encara ho és, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Què has après d'ella i què creus que ha portat la música italiana a la teva manera d'entendre les cançons?
1: Moltíssim. Moltíssima emoció, carisma. És una gran comunicadora. És una artistassa. Té una veu única. Què diré d'ella? És que són tantes coses. Evidentment és... Com jo dic que és com la... Bueno, no només jo, molta gent, no? És com la successora de Rafaela Carrà, no? Ja que sí. No hi és.
0: Quina llàstima on va marxar la Rafaela Carrà, eh?
1: Jo...
0: Tenia una gran personalitat, aquella dona, eh?
1: Uf, una bessons, també com tu.
0: Ah, sí, mira, no ho sabia. Escolta, avui sortiran tots els del meu signe per aquí.
1: Sí, sí. Casualment, sí, sí, era una dona que també ho tenia tot. Era presentadora, ballarina, era maquíssima.
0: No, no, i que ballava amb una força... Era també lleona, eh, aquesta?
1: Sí, sí, sí. Potser tenia ascendent, jo. Ja podria ser. No, però sí, sí. I bé, és això, no? Jo penso que és molt internacional, al igual que la Rafaela ho va ser, i ha deixat un gran legado?
0: Sí, llegat, sí.
1: Llegat, es diu, ho he dit,
0: sí, sí.
1: I Laura igual, no? Jo penso que també deixarà un llegat. Ja té un museu, vull dir.
0: Sí, sí.
1: A la seva terra, el seu poble li ha fet el seu pare.
0: I tu has tingut la sort de conèixer la Laura Pausini en persona?
1: Sí. Sí, sí, sí, sí, l'he conegut. Vaig fer una bogeria. Bueno, moltes bogeries he fet, però una d'elles va ser... Després de jo participar a La Voz, l'any següent, el 2020, ella estava de coach, que ja podia haver estat un any abans, no?
0: Home, però, i tant.
1: Però coses del destí. Quan em vaig assabentar, vaig anar amb el meu cotxe a Madrid. Jo sola.
0: Tu sola.
1: Vaig presentar allà, a La Voz, era del club de fans... Bueno, jo sóc del Club de Fans d'Itàlia i gràcies per ser fan d'aquest club puc entrar com a públic.
0: Yeah.
1: Mm-hmm. Llavors vaig entrar, vaig parlar amb la gent que coneixia de jo haver participat. Bueno, vaig tindre la sort que l'animador de La Voz va deixar pujar a l'escenari i li vaig dir, escolta, és que he vingut per cantar amb Laura Pausini.
0: Ostres, que valenta, eh?
1: Sí. I jo ja estava focalitzant-lo.
0: Escolta,
1: això.
0: Jo tinc entès que els Lleó, precisament, són, sí, una mica com vergonyosos, no? Tu no ho ets?
1: Molt bo, això.
0: Tu deus tenir un ascendent una mica guerrer.
1: Tinc l'ascendent aquari, però sí que sóc

0: No, ningú em creu, però sí que sóc una mica tímida, eh? Jo de petita era molt tímida.
1: Però jo crec que potser quan estàs al teu ambient deixes de ser tímida.
0: Sí, clar, clar.
1: Clar.
0: Sí, però en el fons sí que sóc una mica, sí.
1: Sí? Però sí. No tant.
0: Però no ho sembla, ja sé que no ho sembla, però no clar, això de la música també m'ha fet que,
1: clar, que t'obrissis,
0: desenvolupi
1: sí,
0: una mica
1: clar,
0: més.
1: Clar.
0: Però vaja, doncs sí, va vindre Laura, va preguntar... no sé què, jo vaig cantar en aquell moment.
1: Tu l'entenies en italià amb ella, l'entenies?
0: Sí, però parla molt bé el castellà.
1: Perquè tu tens una cançó en italià.
0: Sí, escolta a mi.
1: Que l'escoltarem, eh?
0: Sí,
1: i tant.
0: I bé, doncs, li vaig dir, no?, de cantar una cançó, si podia, i ella estava per allà voltant i va vindre. Ah, eres tu la que cantava, no? Jo le dije, vamos a cantar juntas. Venga, vamos. Entonces las dos locas, jo pujo.
1: I tu vas cantar amb ella?
0: I vam cantar, hi ha un vídeo petitet que va pujar a les seves xarxes socials també. I bé, va ser un momentàs. Em va dir, bueno, estaràs contenta? Ja has cantado conmigo.
1: Era com ho diu de bé, eh? Sembla que ho digui ella.
0: I jo li vaig dir, sí, però Laura, es que me gustaría cantar contigo en un disco. ¿Sabes? O sea...
1: Sí.
0: Ah, ojalá, ojalá. Me dijo, ojalá, bueno... Aquest sí. Va ser la primera vegada, el 2020. I jo he anat als seus concerts.
1: Sí, i... que no va ser quan la pandèmia, doncs.
0: Això sí, justament sí? El 2020. 2020.
1: I vas tenir el valor d'anar cap allà mesos. Amb el que ens van espantar.
0: Perquè com s'estava gravant, va ser justament el desembre del 2019. El que passa és que es va emetre el 2020. Però es va gravar el 2019. Ja la pandèmia va començar el 2020.
1: Sí.
0: Vull dir... i el programa es va emitir el 2020, però es va gravar justament 3 o 4 mesos abans de la pandèmia. I jo venia de Mèxic, que
1: venies
0: havia estat 3
1: de Mèxic.
0: Mesos. Sí, sí. I bé, va ser una gran sort, no?, poder cantar amb ella. I després també vas cantar amb la Mònica Naranjo.
1: Ah, també?
0: Que també és bessons. Ho sento, però és que és inevitable.
1: Perdoneu, no sé avui què ha passat.
0: Però... això és...
1: aquí hi ha molta gent ara, en aquests moments, amb tants bessons.
0: Molts dobles. I també em va escollir per cantar amb ella. Això és una altra història diferent, però també vaig tindre aquesta sort, que també està el vídeo al seu canal oficial de la Mònica Naranjo. I, bueno, per mi va ser també una gran injecció
1: de
0: motivació.
1: I has cantat amb algú més conegut, famós?
0: No.
1: No.
0: Que jo ara recordi de memòria, em sembla que no. No. Però bueno, per mi són les més inspiradores per
1: sí,
0: mi.
1: Sí, sí, no, i amb aquestes ja ho has aconseguit. Sí, sí.
0: Però bueno, tinc això pendent, que algun dia, ostres, alguna cançoneta podríem gravar, a l'estudi. Somiàs gratis, no?
1: I tant.
0: I bé, doncs a la pregunta que tu em feies abans de si la Laura ha escoltat la cançó que li vaig escriure, vaig anar personalment a l'Hormiguero, després, el 2023, no recordo malament, 2023, 2024, no recordo ara, i vaig anar al públic. Llavors també... amb una pancarta, me les vaig ingeniar i li vaig cantar la cançó en directe.
1: Ostres, aquesta noia.
0: Que diu així.

0: Caram, caram. Escolta'm.
1: I va ser...
0: Caram, que llançada, eh? Que llançada.
1: Sí, va quedar... Oh, cantes muy bien, eh? Me dijo así.
0: Sí,
1: I,
0: no, i jo diria, imites muy bien, eh? También.
1: No, va ser un moment molt,
0: molt
1: guai.
0: Bé, molt
1: I
0: bé,
1: jo
0: molt
1: he aconseguit, no?, al final, de que senti la cançó i ser la primera en dedicar-li una cançó.
0: Jo voldria escoltar Escolta-mi. Que és el mateix, però en italià. Escolta-mi, no?
1: Sí.
0: La té a punt, l'Eli? Sí, doncs vinga, escoltem Escolta-mi.
1: Ok.

0: Alexandre.
1: Molt bé, molt bé.
2: No, bueno, és de dir que aquesta cançó la vaig presentar al Festival de San Marino.
1: Sí.
2: Que estàvem buscant una cançó per representar Eurovisión. Aquesta era la segona vegada que em presentava a Eurovisión. I
1: va tenir èxit la cançó?
2: Va ser preseleccionada pel Festival de San Marino, però clar, evidentment, després hi ha més coses dins, no? És molt difícil, però bé...
1: Ja mira que és bonica la cançó, eh?
2: Sí, vaig viatjar a San Marino i la vaig cantar allà a San Marino. O sigui que almenys la...
1: O sigui que tens un peu a Itàlia, tu.
2: Sí, sí, sí. M'agrada. A més, tinc un seguidor molt fidel que es diu Michele Caló,
1: sí,
2: al TikTok, i bueno, envio salutacions.
1: Molt bé.
2: Saluti!
1: El 2019 vas arribar a La Voz.
2: Sí.
1: I vas sorprendre interpretant Boig per tu.
2: Sí.
1: I com és que vas cantar Boig per tu? A La Voz.
2: Molt bona pregunta, Alexandra. Bé, doncs va ser una casualitat o causalitat, perquè jo crec molt en les senyals. Jo estava un dia a casa... Sortia una altra vegada al càsting, com cada any d'aquest sí. programa, de La Voz, i vaig veure que posaven unes entrevistes al carrer. Uh-huh. Hi havia una redactora i preguntava a la gent coses, no? Sobre, ah, mira, a veure aquest any qui es presenta, no? Lo típic. Hi va haver una pregunta especial que vaig veure i em vaig quedar sobtada, que justament li va preguntar la redactora, bueno, la... Bueno, redactora no, es diu...
1: La presentadora?
2: No, les que van pel carrer, com es diu? Que no em surt la paraula. La...
3: Reportera.
2: Ah,
1: la reportera.
2: Gràcies.
1: La reportera, sí.
2: Li va dir, escolta, i si algú cantés en català aquest any?
1: Ostres.
2: Justament. I jo ho vaig sentir i vaig dir, seré jo.
1: Jo.
2: Però clar...
1: La cançó de Sau en català.
2: Sí, i vaig presentar... Bueno, amics meus em deien, tu estàs boja, amb la que cau ara amb el català, evidentment 2019, ja sabem tots, és igual, jo no relaciono el català amb la política. Boig per tu és una cançó en català, és una cançó que té màgia i la coneixen en el món sencer.
1: I tant.
2: I jo l'he cantat al metro, així de vegades, fa anys, i gent que no parla català m'ha vingut i em diu, és en anglès? No, no, és català. I, ah, no, és que...
1: I no pots
2: fer melodia?
1: No pots fer un trosset?
2: Clar.
1: Amb guitarra?
2: Ah, vinga, va, sí, també.
1: Sí?
2: També.
1: Això no estava previst,
2: no,
1: eh?
2: No, però bueno...
1: Però tu, com que ets així de llançada...
2: Ai, com dic, saps, eh?
1: Dic, doncs ara la posarem. A veure si és un compromís o no és un compromís.
2: No, sí, perquè aquesta cançó
1: sí?
2: és molt maca.
1: És molt bonica, sí.
2: He perdut el compte de les vegades que l'he cantat. Per mi és molt especial i m'ha donat moltes alegries. I he somiat molt, eh?
1: Sí?
2: He somiat molt al metro amb aquesta cançó. Tancava els ulls mentre la gent passava i jo m'imaginava un gran escenari.
1: Oh,
2: qui em
1: que
2: diria
1: bonic.
2: Que amb aquesta cançó aniria a La Voz i es giraria l'Antonio Orozco, no?
1: Caram, doncs vinga, escoltem-la.
2: Que afino una miqueta. Jo tinc molta mania. Quan hi ha alguna corda, ho noto de seguida.
1: A veure. Tens bona oïda, eh?
2: Bueno.
3: És
2: perfeccionista. Sí, veus? Sí, sí. És...
1: Estem en directe, es nota, eh?
2: Sí. Això queda gravat i després jo ho sento i dic, nena, que tens aquesta corda i aquesta desafinada, no pot ser.
1: Doncs vinga, nosaltres t'escoltem. Sí. Segur que ara ho tens arreglat, ja.

0: Gràcies.
1: A mi m'ha emocionat, eh?
0: Gràcies.
1: Jolín, és tu, quina veu. Supermaca, eh?
0: Bé, és que aquesta cançó...
2: No sé. Fa vibrar, fa vibrar.
1: Els meus començaments, quan la ràdio estava a la plaça del Mercat, al soterrani, va venir el Carles al programa.
0: Ah, sí? El vas conèixer? El vas entrevistar?
1: I a més li vaig demanar que em fes una dedicatòria pels meus fills.
0: Ostres, quina il·lusió!
1: Sí, sí.
0: I la tens guardada, m'imagino, la dedicatòria, clar.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. I era ben maco, aquest nano.
0: Quina sort, jo no vaig tindre la sort de conèixer, m'hagués agradat molt.
1: Molt maco, molt.
0: Quina llàstima. Era, bueno, l'he vist, no?, que era actor també, vull dir, m'he informat molt de la seva carrera, de tot el que ha fet, i no sé, jo era una persona amb molt carisma que transmitia molt.
1: Molt, molt
0: i
1: maca.
0: I jo recordo haver escoltat aquesta cançó amb 10 anys, a la ràdio, la primera vegada,
1: sí, sí,
0: pel
1: sí.
0: Carles Sabater.
1: En fi, ja ens trobarem allà dalt.
0: Sí, segur, jo sí que crec molt.
1: Després d'una... Bueno, això que parlàvem de la voz, què va significar en aquell moment per tu? Em suposo que...
0: Sí, no molt, sé. Molt. Un reconeixement molt fort. Imagino, perquè jo m'havia presentat tots els anys, era la meva il·lusió en aquest programa, no?
1: I... Clar, més enllà de la popularitat i també doncs, de la televisió, no? Clar.
0: Sí, sí, sí. Per mi era un èxit clar. En aquell moment doncs, i que es girés clar. Encara que fos algú jo sóc molt sincera, la teva pregunta d'abans de cantar en català jo vaig fer perquè ho sentia, perquè m'agradava aquesta cançó,
1: perfecte,
0: eh? Hi havia gent que em deia que no, que m'és igual, jo sempre he fet el que a mi
1: sí.
0: La meva intuïció m'ha dit,
1: clar que sí,
0: sempre sóc
1: clar que sí.
0: Molt intuïtiva i sempre penso que s'ha de fer cas a la intuïció.
1: No, i la música, la poesia, tot això no té idiomes. És que no té idiomes.
0: Exacte.
1: Entens?
0: És així.
1: Deixem-la a banda, la política.
0: Això
1: no
0: és.
1: Té idiomes.
0: Això.
1: Després d'una experiència televisiva com aquesta, doncs, amb tanta exposició de públic, suposo, és difícil, tornar doncs, a l'escenari i simplement doncs, ser tu mateixa amb un públic reduït? És...
0: Sí, jo és que com estic acostumada a estar... a tot tipus de llocs, vull dir, no?
1: T'has trobat d'anar a escoltar algú i no poder resistir i pujar a l'escenari?
0: Sí.
1: És que veus? Sí. És que m'ho pensava que m'ho diria, eh?
0: Sí, sempre ho intento, perquè no puc evitar, i ves un escenari i vull pujar. Sí.
1: Has escrit cançons sobre l'amor, el desamor,
0: sí.
1: La superació i també qüestions reivindicatives.
0: Sí, sí.
1: Hi ha algun tema que encara no hagis convertit en cançó i que tinguis, pendent de poder-lo explicar?
0: Bueno, sempre hi ha pendents. Tinc una molt important que vaig composar fa uns anys i no la tinc a cap xarxa social, vull dir, està al YouTube perquè me la van pujar en una manifestació,
1: sí.
0: Que es diu No és arte, i parla en contra de l'autoromàquia, no? Que això és un tema també molt polític, però és que... Si ho sento, ho haig de fer. Sé que potser és una mica arriscat perquè, evidentment, em tenco portes moltes vegades, no? Sent tan reivindicativa, però és que no ho puc evitar. Quan hi ha un tema que a mi em toca molt, haig de fer una cançó i l'haig de...
1: Jo penso que l'important d'una persona és ser tu mateixa a tot arreu.
0: Arribes on arribis.
1: No aquí perquè estem a la ràdio ni a casa, no. Ser la mateixa persona.
0: Exacte.
1: I ser clara. I dir les coses pel seu nom.
0: Sí.
1: Amb respecte es pot dir tot.
0: Exacte, sí, jo sóc així.
1: Jo també sóc així.
2: El nom també. Diu molt de tu, eh?
0: Sí.
1: Tira. Què anava a dir? El teu disc Rebelde...
0: Sí.
1: Ja portava el títol una declaració, no sé, d'intencions o no?
0: Sí, totalment.
1: O sigui, les lletres de les cançons ja els anava bé aquest títol que li vas posar.
0: Sí. Sí, perquè hi ha més d'una cançó reivindicativa en el disc.
1: I què significa avui el dia per tu ser rebel?
0: Jo sempre dic que sóc una rebel moderada. Perquè, clar, quan sents la paraula rebel dius, ui, no? Fa por, no? De dir que està, ja veuràs tu, no? Perquè estan els radicals. Normalment, rebel ets radical. Clar. No, jo crec en els grisos. I llavors, per què no pot ser rebel gris? No? I tindre aquest punt mig de ser clara, sincera... reivindicar alguna cosa, però amb això,
2: intenció.
0: No? Clar. amb una justa intenció.
1: Amb els anys has anat evolucionant musicalment, lògicament, això és evident, i quan escoltes els teus primers treballs i els compares amb les cançons que doncs, fas actualment, què hi reconeixes i què has deixat enrere?
0: Què he deixat enrere?
1: Què reconeixes que has deixat enrere?
0: Bueno, sempre es deixen coses enrere, no? I sempre...
1: La innocència no, perquè em sembla que tu no ets gaire innocent.
0: Bé, no creguis, sí que tinc una part innocent, sí. No, això penso que ho portes, perquè a vegades em diuen, no sé, alguna cosa de broma i jo m'ho crec. Sí, m'ha passat moltes vegades. L'altre dia, mira, dic, saps l'ampolla d'Aquaservis?
1: Sí.
0: Vale, em diu una amiga, diu... ¿Hay un pez dentro? Y yo, sí. Nena.
1: Devia ser estar fet amb la I, a lo millor.
0: Però t'ho juro, jo innocent de mi...
1: Sí?
0: Com hi haurà un peix dins de l'Aquaservis? Que de veritat que sí, que tinc aquesta part.
1: Escolta, bueno,
0: que sí, Rafa?
1: Perdona.
0: Tinc pas a vegades innocents.
1: Perdona, hi ha un licor dels xinos que tenen un dragonet a dintre.
0: Sí, aquest sí que ho sé, sí.
1: Escolta, quan ho vaig veure...
0: Sí,
1: la gent s'ho veu, eh?
0: Sí.
1: No.
0: A mi no m'agrada.
1: No, preferiria que fos de plàstic.
0: Sí, millor.
1: Bé, no sé, jo deixaria pel final, són 17 minuts ja, deixaria l'última cançó pel final,
0: Sí.
1: Però sí que m'agradaria que em diguessis si hi ha una Lídia que coneix el públic quan puja a l'escenari i una altra Lídia quan torna a casa. Allò que dèiem abans. És una Lídia diferent la que puja al públic?
0: No.
1: I la que torna a casa?
0: Jo crec que no. Jo sóc jo mateixa sempre. A dalt de l'escenari i baix de l'escenari. I m'agrada ser així, m'agrada ser humil, propera. Crec que és molt important. A mi els artistes que m'agraden... són així. Si no, no m'agraden. Ja pot cantar molt bé, que si no és humil i proper o propera, no m'agrada ser així.
1: I com és la dona que queda darrere de l'artista?
0: Penso que sóc una persona sincera, transparent. No m'agrada perdre mai els peus a terra.
1: No et poses nerviosa quan has d'actuar al públic?
0: Sempre hi ha nervis.
1: Sempre hi ha aquell respecte de la primera vegada, no?
0: Sí, perquè ho vols fer bé, vols que no se t'oblidi la lletra, que no se't vagi cap nota, el connectar, sobretot, el transmetre. És un conjunt de moltes coses que sempre et fa que et posis una mica nerviosa al començar, no? Perquè cada públic sempre és diferent. Sempre.
1: Estàs fent alguna lletra nova ara, en aquests moments, o no?
0: Sí.
1: Alguna cançó
0: nova? Tinc una pendent. Bueno, dos pendents que surtin. Sí, jo estic en constant...
1: I ara que vindran les eleccions adelantades, no tens cap que sigui reivindicativa?
0: Sí. Tinc una cosa... també pensada, i tant que sí.
1: Si poguessis, no sé, asseure't avui davant d'aquella noia que un dia va agafar una guitarra, que poguessis... Clar, que tu no ets ia, ets persona, no? Però amb imaginació, si poguessis, no? Que va decidir lluitar pels seus somnis de ser cantant, què li diries ara a aquella nena del principi?
0: Que segueixi, que agafi seguretat i confiança, que lo lograrà.
1: Has actuat també amb altres persones, amb altres grups, o sempre sola?
0: Sí, amb altres grups, amb banda també, amb músics, amb moltes formacions diferents, amb orquestes també, de tot.
1: I avui suposo que et deuen estar escoltant la gent que et coneix, no?
0: Sí, suposo que alguns sí, que casualment sí que me sentiran, espero que sí.
1: Bueno, des d'aquí doncs els saludem a tots, no sé quanta gent pot ser, però els saludem, Suposo que la família segur que sí.
0: També, evidentment, sí, a tots.
1: Que properament, a on tens que actuar, properament?
0: A l'11, aquest diumenge, al Teatre Monumental de Mataró, a les 8 de la tarda.
1: I tens previst, més endavant, fer alguna actuació amb alguna altra...
0: Sí, tinc previst, però encara no estan tancades del tot, però estem moguent bastant...
1: Alguna sortida fora d'aquí?
0: Sí, m'agradaria. Vaig estar a Madrid el mes passat i m'agradaria tornar a Madrid amb una altra sala que estem mirant també.
1: Totes aquestes feinetes te les busques tu? Tu sola.
0: Sí, me automanajeo. Jo sola.
1: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno, sí. Potser és la millor manera més segura, no? De, sí. De proporcionar-t'ho.
0: Sí que tinc un amic que es diu Rodo, que el vaig conèixer justament al TikTok també, que és un dels moderadors que tinc, que ell, encara que no es dediqui a ser manager, però sí que té una part, com el Rafa, justament... M'agradaria que es coneixessin, per cert, bueno, això després ho parlem. I ell té una part molt, molt comercial i se li dona bé. I sí que m'ajuda una mica, no? A vegades a l'hora d'enviar correus i coses... Bueno, networking, no?, que és important.
1: Algú de la teva família et ve d'algun avantpassat o d'algú de casa que el fet de la música,
0: no.
1: De la cançó... No.
0: No tinc...
1: O sigui, ets la primera.
0: Sí.
1: I l'instrument que toques només és la guitarra.
0: Sí. Estic una mica amb el piano... però l'instrument principal, la guitarra.
1: Molt bé. Suposo que, no sé, de projectes en deus tenir molts de cara al futur, que espero que se't puguin complir, no?
0: Sí, gràcies.
1: I si fas alguna actuació propet d'aquí, digue-m'ho.
0: Vale, vale, molt bé.
1: Perquè, sí, esclar, sí. Aquesta que em dius que és a Mataró, no?
0: M'has sí. Dit?
1: A Mataró, no sé com està la circulació de trens, perquè, noia, quan plouen quatre gotes, els trens ja no funcionen, tu.
0: És veritat.
1: Però sí que em faria il·lusió, sí, anir-te a veure. Ja estarem en contacte.
0: Vale.
1: Passem a escoltar el darrer tema,
0: molt
1: que
0: bé.
1: És el que tu vas dedicar al teu pare, no?
0: Sí.
1: Suposo. Doncs vinga, li diem a l'Eli que ens el posi, sisplau, Eli.

0: I a tot això, què va dir el teu pare?
1: Ai, va encantar.
0: Sí? Sí, sí, li ha agradat molt la cançó.
2: I ara, quan la vas estrenar, ell hi era?
1: Sí, sí, sí, evidentment. I vas cantar en directe en un dels concerts que vaig fer quan la vaig treure en aquell moment. Aquesta nova producció me l'ha vestit Rafa Ruiz, que és un altre productor que he conegut al TikTok també. I bueno, ho dic perquè sempre m'agrada mencionar els productors.
2: Clar, molt bé.
1: Que són molt importants. Sense els productors no podríem vestir-nos les cançons, posar la bateria aquí, el piano aquí, els arreglaments, no? És molt important la producció.
2: Molt bé. Doncs mira, no sé si està plovent. No sé, Ali, saps si plou? No ho saps? Bueno, doncs farem una cosa. Aquí hi ha un poema que també s'ha recitat, però que aprofito, ja que està dins del llibre i, a més, doncs ens han posat l'alarma de què plouria, no?
1: Sí.
2: Es diu La pluja i jo, i és curtet, però està musicat per el Jordi Albero, que és cantautor local, i l'any 2004 doncs es va estrenar a l'Auditori de Barcelona. I amb el grup que portava ell... va quedar fantàstic, perquè feien el soroll de l'aigua també, saps?
1: Oh,
2: i és un dia de pluja que jo estava darrere la finestra i veia com regalimaven les gotes d'aigua en el vidre i jo estava trista i plorava i em vaig comparar amb la pluja.
1: Ostres, ara agafaré el QR quan terminis perquè m'agradaria escoltar-la.
2: Doncs vinga. La pluja i jo. La tarda es fa fosca i grisa i un profund enyorament sento que m'omple i domina a poc, lentament. La pluja cau sense mida pels vidres de la finestra i en veure com estic jo van imitant el meu plor. És un mirall per mi el temps. En ell em miro i comprenc per què mullo els ulls quan ploro, per què tant ens assemblem. Digue'm tu, pluja, si em sents, per què plores, per què vens. Bé, doncs, aquest ha sigut el poema, però tu has d'acabar el programa amb una cançoneta, o ni que sigui un trosset, no?, amb la guitarra.
1: Vinga,
2: queda
1: un minutet.
2: Queda un minutet.
1: En un minutet doncs, que puc fer.
2: Doncs espera't, abans del minutet, potser que no ho fem, va. Farem una altra cosa.
1: Vinga, va, el que tu em diguis.
2: Abans del minutet, aquí hi ha una cosa que és per tu.
1: Ai!
2: Per donar-te les gràcies d'haver vingut al programa.
1: Ostres, que maca!
2: Perquè quan vegis la planteta te'n recordis a l'Alexandra.
1: Ai!
2: Eh? I,
1: moltes gràcies.
2: I res.
1: Com es diu aquesta flor?
2: La veritat no ho he preguntat, però em sembla que és d'aquestes que són ara aquest temps d'hivern. Les flors són de color així granatós.
1: Moltes gràcies, Alexandra.
2: Sí, però això la Ia t'ho dirà, com es diu la planta.
1: Eli.
2: Segur que t'ho diu.
1: Gràcies, Eli. Quin signe ets tu?
2: Ah, bé, tens capricorn. Terra. Sí. Molt bé, doncs mira, ens anem acomiadant, donar-te les gràcies, això, més sinceres, per haver vingut.
1: Gràcies a tu,
2: perquè
1: Alexandra.
2: Perquè ens ho has fet passar molt bé. Jo et passaré el programa quan arribi a casa, es repetirà el diumenge a la mateixa hora, i gràcies a tota la gent que ens ha escoltat, a la participació de la Paquita i també del Rafa.
1: Gràcies
2: a l'Eli per haver estat al control de so. Gràcies. I ens retrobem, si Déu vol, el proper dimarts. Ojo, ojo, haig de dir, el proper dimarts vindrà la Esther Badosa, que parlarem de la Maria Rosa Badilla.
1: Molt bé.
2: Adéu-siau, amics. Adéu. Bon vespre.

0: Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de la segona temporada de l'Històries de la Fotografia. Aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha al darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans de començar, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una temporada més per oferir-vos aquestes Històries de la Fotografia. I bé, feta la presentació, anem a explicar el que escoltareu a continuació. En l'episodi d'avui, titulat La darrera mirada d'Allende, us parlarem sobre la fotografia més coneguda del cop d'estat xilè de setembre del 1973. Ens referim a la imatge on es veu el president Salvador Allende amb casc militar i un fusell a l'espatlla, acompanyat dels seus col·laboradors armats i membres de la seva guàrdia personal durant aquell fatídic 11 de setembre de 1973. Aquesta imatge, una de les últimes on es veu a Allende en vida, mostra l'instant en el que el president xilè, junt amb els seus col·laboradors i membres de la Guàrdia Presidencial, recorren els passadissos del Palacio de la Moneda per comprovar quines poden ser les millors posicions per defensar l'edifici del setge militar que l'envolta. Avui seguirem la història d'aquesta fotografia i del fotògraf que en reivindica l'autoria, Leopoldo Víctor Vargas. Parlarem d'Allende, de la Unitat Popular, del cop militar i de la Guerra Freda, però també d'una pregunta que continua oberta. Qui va prémer realment el disparador d'una de les imatges més conegudes del segle XX? Anem a conèixer aquestes Històries de la Fotografia. Viatgem en el temps fins l'11 de setembre de 1973. Santiago de Chile, 9:40 del matí, Palau Presidencial de la Moneda. El president xilè, Salvador Allende, recorre l'interior de l'edifici mentre l'aixecament militar ja està en marxa. Porta un casc militar i un fusell a l'espatlla. Al seu voltant hi ha membres de la seva guàrdia personal, oficials i persones del seu cercle més proper. I llavors, una càmera dispara. El resultat és una imatge que quedarà associada per sempre a aquell dia. Durant dècades, la fotografia va circular sense que l'autoria fos coneguda públicament amb certesa. El 2007, World Press Photo va assumir que el fotògraf havia estat Luis Orlando Lagos, fotògraf oficial de la presidència. Però la família de Leopoldo Víctor Vargas defensa una altra història. Vargas, suboficial de la Força Aèria i fotògraf presidencial, afirma haver fet aquella sèrie de fotografies. La disputa continua oberta. Per entendre el poder d'aquesta imatge, hem de tornar a un Xile profundament dividit. Allende havia arribat a la presidència el 1970 al capdavant de la coalició de la Unitat Popular i intentava desenvolupar un programa de transformació socialista per vies democràtiques. 3 anys després, aquell experiment polític acabaria violentment amb el bombardeig de la Moneda, la mort d'Allende i l'inici de la dictadura d'Augusto Pinochet. La fotografia, reconeguda internacionalment i convertida en símbol, quedaria com una mena d'instant congelat entre la democràcia i la ruptura. La fotografia no neix en un estudi, ni en una roda de premsa, ni en una situació preparada. Neix enmig d'un cop d'estat. A la Moneda, aquell matí de setembre, tot és incertesa. Les comunicacions són intermitents, els comandaments militars exigeixen la renúncia del president i l'edifici es prepara per resistir. A partir d'aquell moment, la Moneda deixa de ser només la seu del govern i es converteix en el centre físic d'una batalla pel control de l'estat xilè. El president Allende, els seus col·laboradors i el grup d'amics personals, conegut amb les sigles GAP, arriben al Palau poc després de 6:45 del matí. Tots ells van armats amb fusells i el GAP aconsegueix entrar-hi 2 metralladores i 3 llançagranades. És en aquest inici del caos on neix la fotografia. La força de la imatge és gairebé cinematogràfica. En ella veiem el president xilè portant un casc i també un fusell a l'espatlla, envoltat de membres del GAP, del metge Danilo Bartolín i el capità José Muñoz. Allende avança amb el cos lleugerament inclinat, el fusell sobre l'espatlla i el cas protegint-li el cap. No mira directament la càmera, mira cap a un altre punt, cap allò que està passant dins del palau. Els homes que l'acompanyen reforcen la sensació d'urgència. No sembla una fotografia oficial. No sembla un retrat. És una fotografia presa en temps real. I aquesta diferència és fonamental, perquè el retrat mostra com algú vol ser recordat, però el fotoperiodisme, en canvi, pot mostrar com algú és vist en un instant que no ha escollit. No sabem què pensava exactament Allende en aquest moment en què es pren la fotografia. Però sabem què està passant al seu voltant. El palau està assetjat i el cop militar està avançant. Al mateix temps que transcorre l'escena fotografiada, el militar colpista Augusto Pinochet arriba al Comandament de Comunicacions per organitzar les xarxes de comunicacions amb les altres branques de les Forces Armades, especialment amb el comandant de la Força Aèria, Gustavo Leig, i amb Patricio Carvajal, cap de l'Estat Major de Defensa Nacional i coordinador de les operacions d'ocupació del Palacio de la Moneda. A un quart d'11, mitjançant Ràdio Magallanes, l'única emissora encara fidel al govern d'Allende, el president xilè fa la seva darrera intervenció radiofònica des de la Moneda.
1: Te salve el president de la República. Des del Palacio de la Moneda. Informaciones confirmadas señalan que un sector de la marinería habría aislado Valparaíso y que la ciudad estaría ocupada, lo cual significa un levantamiento en contra del gobierno legítimamente constituido, del gobierno que está amparado por la ley y la voluntad de los ciudadanos. En todo caso, yo estoy aquí, en el Palacio del Gobierno, y me quedaré aquí defendiendo el gobierno que represento por la voluntad del pueblo.
0: El discurs radiofònic del president es veu interromput en diverses ocasions pels intents dels colpistes de tallar la missió.
2: Sí, ya, compañero. Ya. Compatriota. Esta será seguramente la última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. La historia es nuestra y la hacen los pueblos, trabajadores de mi patria. Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre que solo fue intérprete de grandes anhelos de justicia, que empeñó su palabra y que respetaría la Constitución y la ley, y así lo hizo.
0: A dos quarts d'onze, mentre Allende parla al país, els tancs de les forces militars colpistes obren foc contra el Palacio de la Moneda. Tot seguit, disparen les tanquetes i la infanteria. Foc que és respost pels membres del GAP i francotiradors lleials apostats als edificis veïns. Mentre tot això passa a l'exterior, el president Allende continua amb el seu discurs radiofònic.
1: Compatriotas, es posible que silencien las radios y me despido de ustedes. En este momento pasan los aviones. Es posible que nos acribillen, pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Yo lo haré por mandato del pueblo y por voluntad consciente de un presidente que tiene la dignidad del cargo y la conciencia de haber sido honesto en el desempeño de sus funciones. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir cuando sea mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los
0: les 11:52, els caçabombarders Hawker Hunter inicien el seu atac a la moneda, disparant amb 4 oportunitats els seus coets sobre la casa del govern, provocant que l'edifici quedi greument afectat i que comenci a cremar. L'atac al Palau del Govern prossegueix amb l'ús de gasos lacrimògens, però en veure que la moneda encara no rendeix, a les 2:20 de la tarda, el general Palacios decideix prendre-la i envia a un grup de soldats a enderrocar la porta del palau. Allende, veient que ja no poden resistir més dins del palau, ordena als supervivents la rendició i que deposin les armes. Aleshores, el president Allende es retira tot sol al Saló Independència. Minuts després, un dels seus metges, Patricio Gijón, s'apropa al saló per recuperar la seva mascareta antigàs i allà hi troba Allende mort. S'ha suïcidat amb el seu fusell AK-47, disparant-se a la barbeta. A poc temps, el general Palacios entra al Saló Independència i hi troba el metge Gijón i, al costat d'aquest, el cos sense vida d'Allende. Acte seguit, truca l'oficial de ràdio i admet el seu breu informe de situació.
3: Missió completa. Moneda presa. President mort.
0: El cop ha triomfat. Aquella mateixa tarda es conforma la nova junta de govern. La Unitat Popular i el seu president han mort. La fotografia, en canvi, tot just comença la seva vida. La fotografia no arriba immediatament al gran públic internacional. El cop ha deixat Xile sota control militar i les imatges que surten del país circulen en unes condicions extraordinàriament difícils. Mesos després, la fotografia apareix a la premsa internacional. El 26 de gener de 1974, el New York Times la publica en portada. La imatge mostra al món una Allende molt diferent del president dels retrats oficials. Mostra un Allende armat, però també un president que ha decidit romandre la moneda mentre les forces armades intenten enderrocar-lo. En un moment en què la informació sobre Xile és fragmentària, aquesta fotografia es converteix en una de les principals representacions visuals del cop. Una imatge carregada de significació, la de president d'una república democràtica qui apareix convertit, per les circumstàncies, en defensor armat del mateix palau que representa aquella república. El 1974, la fotografia obté el reconeixement de l'organització independent World Press Photo, qui li otorga el primer premi del seu prestigiós concurs anual de fotoperiodisme d'aquell any. Però tot i que World Press Photo encara avui identifica oficialment el fotògraf Luis Orlando Lagos Vázquez, conegut com Chico Lagos, com a autor de la imatge, durant anys l'autoria d'aquesta fotografia ha sigut objecte de diferents atribucions. Aquest punt és essencial perquè el premi no és simplement una dada anecdòtica. És un reconeixement que converteix la fotografia en una de les imatges més representatives del fotoperiodisme del segle XX. I per aquesta raó, l'autoria de la mateixa esdevé un fet d'extraordinària importància. La família de Leopoldo Víctor Vargas defensa que ell va ser l'autor i que Orlando Lagos va assumir públicament l'autoria per protegir-lo. Aquesta defensa ve recolzada pel testimoni conservat per la família Vargas, que explica que Leopoldo, que era suboficial de la Força Aèria i fotògraf presidencial, va arribar a la moneda aquell matí de l'11 de setembre, va aconseguir entrar-hi i que amb la seva càmera va començar a registrar tot el que estava passant. Segons la versió de la família Vargas, Leopoldo va fer una sèrie de 6 fotografies d'Allende durant aquell recorregut que el president, junt amb els seus col·laboradors i amics personals, van fer per dins del palau. La família assegura que, posteriorment, els negatius es van revelar en circumstàncies extraordinàries i que les imatges van arribar al New York Times. La seva versió també sosté que Orlando Lagos hauria aparegut posteriorment com a autor per protegir la identitat del fotògraf real per raons de seguretat. Recentment, aquestes afirmacions sobre l'autoria de Leopoldo Vargas han sigut recolzades per una investigació periodística que ha recuperat un enregistrament en què Vargas explica la seva versió dels fets i afirma haver revelat les darreres fotografies de Llinde. La investigació també recorda que el reconeixement oficial de One Press Photo continua corresponent a Orlando Lagos. Així doncs, la fotografia té dues històries d'autoria, la institucional i la reivindicada per la família de Vargas. Anem a conèixer una mica el fotògraf que reivindica l'autoria, Leopoldo Víctor Vargas.

Leopoldo Víctor Vargas va néixer el 9 de juliol de 1933 a un petit poble de la província de San Felipe, on va passar la seva infància. De jove, amb l'ajuda del seu oncle Eufemio Vargas, que residia a Santiago, va ingressar a l'Escola d'Especialitats de la Força Aèria Xilena, on va cursar la carrera de fotografia aèria, convertint-se en fotògraf aeri i tècnic de laboratori. La fotografia, per tant, no era per ell una afició circumstancial, sinó una professió desenvolupada dins de l'estructura militar. El 5 de maig de 1956 es va casar a Santiago de Xile amb Erika Caroca Atenas, amb qui va tenir 4 fills. Des del 1964 fins al 1973 va treballar com a fotògraf de la presidència de la República de Xile al Palacio de la Moneda. En aquest període va fotografiar el president Jorge Alessandri Rodríguez, el president Eduardo Frei Montalva i el president Salvador Allende Gusens. Com a fotògraf presidencial, Leopoldo Víctor Vargas va fotografiar actes oficials, visites, cerimònies i altres esdeveniments que ocorrien al Palacio de la Moneda. Vargas va ser el fotògraf que va capturar les fotos més importants i famoses del president Salvador Allende, el seu retrat oficial al 1970 i, segons les últimes investigacions, la sèrie de 6 fotografies d'Allende durant el dia del cop d'estat, l'11 de setembre de 1973, entre la que es troba la fotografia de la que us estem parlant. Just després del cop d'estat, entre 1973 i 1974, va servir a la Junta Militar, principalment al general d'aviació Gustavo Leigh Guzmán. Més tard, el 1974, de tornada a la seva unitat original, el Servei Aeri Fotogramètric, el SAF, el sotsoficial Vargas va tornar a treballar com a fotògraf aeri. El 1979 va ser enviat a estudiar fotografia infraroja i sensors remots als Estats Units, a la Universitat Estatal de Dakota del Sud. En aquesta unitat, la SAF va acabar la seva carrera a les Forces Aèries. Leopoldo Víctor Vargas va morir després d'una llarga lluita contra la diabetes i totes les seves complicacions a l'Hospital de la Força Aèria de Santiago de Xile, la tarda del dissabte 26 de març de 2011. Ja us hem explicat quan i com era el moment en què va ser feta la fotografia d'Allende, quan i qui la va publicar, el Premi Internacional que va guanyar i la controvèrsia de la seva autoria entre Orlando Lagos i Leopoldo Víctor Vargas. Però encara ens falta conèixer el protagonista de la imatge, el president Salvador Allende. Salvador Guillermo Allende Gusens va néixer a la ciutat de Valparaíso el 26 de juny de 1908. Metge de formació, va entrar molt jove en la política i es va convertir en una de les figures històriques del socialisme xilè. Va ser senador, ministre de Salut i una figura central del

El programa d'Allende incluïa la nacionalització de sectors considerats estratègics, especialment el coure, una reforma agrària més profunda, una redistribució dels ingressos i una ampliació de la participació de l'Estat en l'economia. El govern també va impulsar la nacionalització de bancs i empreses i va accelerar la reforma agrària. Per als seus partidaris, es tractava d'una transformació estructural que havia de reduir les desigualtats socials i econòmiques. Per als seus adversaris, en canvi, les polítiques de la Unitat Popular amenaçaven la propietat privada i l'equilibri institucional. El conflicte polític es va anar fent cada vegada més intens. El Xile de 1973 ja no era només un país dividit entre esquerra i dreta. Era un país immers en una profunda crisi política, econòmica i social. Durant els primers anys del govern d'Allende es van produir increments salarials, expansió del consum i importants mesures de redistribució, però també van aparèixer desequilibris econòmics creixents. La caiguda del preu internacional del coure, les dificultats d'accés al finançament exterior, la inflació, la manca d'alguns productes i els conflictes laborals van contribuir a deteriorar la situació. A partir de 1972, les vagues i les protestes es van multiplicar. El país va entrar en una espiral de confrontació política cada vegada més difícil de contenir. Al mateix temps, la Guerra Freda convertia Xile en un escenari d'interès mundial. Washington observava amb preocupació l'experiència de la Unitat Popular, mentre Cuba i la Unió Soviètica eren percebudes com a referents pel bloc socialista. Els documents desclassificats mostren que els Estats Units van intervenir políticament a Xile abans i després de l'arribada d'Allende al poder. La CIA va finançar partits i mitjans opositors i va mantenir una política destinada a dificultar la consolidació del govern de la Unitat Popular. També hi va haver contactes amb militars xilens durant el període anterior a la investidura d'Allende. La documentació nord-americana posterior, però, diferencia aquestes operacions de la qüestió de la participació directa de la CIA en el cop del 1973. El que sí que està documentat és l'existència d'una política nord-americana de pressió i suport encoberts a sectors opositors al govern d'Allende. El 29 de juny de 1973, un grup de militars encapçalats pel tinent coronel Roberto Souper va intentar un cop d'estat contra Allende. L'episodi seria conegut com el tanquetazo. Les forces lleials al govern van aconseguir controlar la situació. El general Carlos Prats, comandant en cap de l'exèrcit, va tenir un paper decisiu a la defensa de l'ordre constitucional. Però el fracàs del juny no va acabar amb la conspiració. A les 6:30 del matí de l'11 de setembre, les forces armades i els carabiners van prendre la ciutat de Valparaíso. Se li va comunicar al president Allende per telèfon que la infanteria de Marina havien ocupat els carrers i que havien començat a prendre posicions de combat. Cap a 8:15 del matí, Allende, els seus col·laboradors i el grup d'amics personals, conegut amb les sigles GAP, van arribar al Palacio de Moneda. Tots ells anaven armats amb fusells i el GAP va aconseguir entrar-hi 2 metralladores i 3 llançagranades. Poc després, forces militars i els carabiners van envoltar el palau, que va deixar de ser només la seu del govern per convertir-se en el centre físic d'una batalla pel control de l'estat xilè. Els militars colpistes van contactar amb el palau i van proposar de treure del país al president, però Allende va rebutjar l'oferta. A les 9:55, els tancs del general Javier Palacios van ingressar al perímetre de la Moneda. Franctiradors apostats als edificis del voltant el van tractar de repel·lir, produint-se un tiroteig. A 10:15, amb l'edifici envoltat pels militars, el president Allende va emetre el seu darrer missatge a la nació a través de les zones de Ràdio Magallanes, l'única favorable al govern que encara no havia sigut silenciada o havia caigut en mans dels colpistes. A les 10:30, els tancs van obrir foc contra la Moneda. Els van seguir les tanquetes i la infanteria, foc que va ser respost pels membres del GAP i els franctiradors apostats als edificis del voltant. A les 11:52, els caçabombarders Howard

Hunter van iniciar el seu atac a la moneda, disparant en quatre oportunitats els seus coets sobre la casa de govern, provocant un dany devastador. A les 14 i 20 de la tarda, el general Palacios va decidir prendre-la i va enviar un grup de soldats a enderrocar la porta del palau. Aleshores, Allende va decidir rendir-se i deposar les armes. Llavors el president Allende es va retirar tot sol al Saló Independència, on amb el seu fusell AK-47 es va treure la vida. Minuts després, el metge Patricio Gijón va trobar el cos sense vida d'Allende. El cop d'estat havia triomfat. Durant els següents 16 anys i mig hi va haver repressió política, detencions, tortures, execucions, desaparicions forçades i exili. La dictadura es mantindria fins al retorn progressiu a la democràcia a finals dels anys 80 i principis del 90. En aquest nou context, la fotografia d'Allende va adquirir una nova dimensió. Ja no era només una imatge del cop, també era una imatge de la memòria dels que havien viscut la dictadura. Hi ha una característica visual que explica bona part de la seva força. Allende no apareix derrotat. La fotografia va ser presa abans de la destrucció final de la moneda. El president encara camina, encara porta el fusell i encara ocupa físicament l'espai del poder. Sabem, perquè coneixem la història posterior, que aquell moment acabarà en derrota i mort, però la fotografia encara no ho sap. Potser per això aquesta fotografia continua interpel·lant-nos més de 50 anys després. Perquè no és només la fotografia d'un president. És la fotografia d'un moment en què una democràcia està desapareixent davant de la càmera. És també la fotografia d'un fotògraf que va aconseguir enregistrar un instant que la història convertiria en símbol. I és, finalment, una fotografia que ens recorda que darrere de cada imatge històrica hi ha dues històries, la que veiem dins del marc i la que queda fora, amagada darrere de la càmera.

I fins aquí aquest episodi titulat La darrera mirada d'Allende, on us hem explicat les històries darrere d'una fotografia que va néixer en les últimes hores del govern de Salvador Allende i que amb el pas del temps s'ha convertit en una de les grans icones de la història de la fotografia. Esperem que us hagi agradat aquest episodi que us hem ofert. Us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 2:15 del vespre en remissió i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant en l'apartat a la carta el Històries de la Fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar a les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcasts i Podimo. Per últim, us convidem a que ens seguiu al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adeu!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Albert Sabater. Alerta per pluges torrencials que afecta fins a 11 comarques, tot el litoral català fins a Girona, a més del Pirineu i Prepirineu. Les properes 6 o 8 hores hem d'estar atents perquè poden haver pluges intenses o torrencials. Ho ha explicat el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
2: El primer missatge és que durant les pròximes 6-8 hores, fins al voltant de la mitjanit, s'ha d'estar pendent de la zona de litoral i prelitoral i també la zona de Pirineu i Prepirineu Occidental. En aquestes zones, especialment les més properes a la costa, que és on veiem que quan arriben aquests sistemes tempestuosos, doncs adquireixen unes característiques bàsicament de tropicalitat, amb molts aiguats molt intensos. Per tant, han d'anar movent-se de sud cap a nord durant les immediates hores i mica en mica aniran arribant cap a les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i de Girona.
1: La consellera Núria Parlon ha explicat que el temporal pot durar fins passada la mitjanit i ha demanat a la població evitar zones inundables i avançar la seva mobilitat en el cas que sigui possible. Parlon ha explicat que a partir de demà ha de continuar la pluja, però ja no serà pluja torrencial.
3: De cara a demà ens trobarem en una situació de pluges, però ja no s'esperen torrencials. Per tant, el missatge que sempre donem durant tota la nit d'avui, precaució en aquestes comarques que tenim a 5 de 6, pla Inuncat activat en fase d'emergència.
1: A hores d'ara hi ha tallades la C-12 a Xerta, la A-7 a Miami Platja en sentit sud, la T-302 a Benifallet, la TV-baixa 34-22 al Regués, la C-352 a les Franqueses del Vallès i per esllavissades la C-43 a Benifallet. Els bombers han rescatat diversos ocupants de vehicles atrapats per l'aigua a la sortida del municipi de Xerta, al Baix Ebre, per la carretera C-12 durant aquesta tarda. L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha defensat el sentit polític del seu retorn a Catalunya. Ho ha dit en una declaració institucional des de la Casa de la República a Waterloo i després que el Tribunal Constitucional hagi ordenat l'aplicació de l'amnistia i se li hagi aixecat l'ordre de detenció. Puigdemont considera que amb la sentència s'ha acabat el marge per manipular i retorça l'aplicació de l'amnistia. L'expresident ha assegurat que no va marxar a l'exili per defensar els partits polítics, sinó els drets de Catalunya, i el seu retorn serà de la mateixa manera. I els sindicats laborals preparen la vaga general pels salaris i l'habitatge anunciada aquest dilluns després de l'onada de protestes arran del cas Mari Carmen. I fins aquí el Notícies en xarxa. Gràcies per la seva atenció. Bona nit.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Ja marxes, Biel? Si tot just acabes d'arribar.
3: Sí, àvia. Ara aniré a agafar el bus, que he quedat amb els de la uni.
2: I no et surt car, això d'anar tan amunt i avall?
3: No, tinc la T jove i puc moure'm per tot arreu durant 3 mesos.
2: Això sí que és un bon invent.
4: La T jove permet als menors de 30 anys viatjar amb transport públic durant 90 dies per tota l'àrea integrada. Informa't en agent.cat/T jove o trucant al 012.
2: Ara entenc per què no pares mai per casa.
4: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
5: Ràdio Molins de Rei.
6: Aquest programa s'emet en segona audició.
7: L'hora de la sobretaula és el moment del concert, l'espai de música clàssica de la Ràdio Nostra, preparat i presentat amb molt de gust per qui els parla, Margarida Casadesús.
8: Bona tarda. Comencem, doncs, el concert de la sobretaula del diumenge i començarem amb un concert per a piano i orquestra. És el concert per a piano i orquestra número 1 de Ludwig van Beethoven. Ja sabem que potser el més conegut és el número 5, però esclar, per arribar al cinquè havia de començar per el primer. Observarem que la música, en aquest cas la música de Beethoven, potser no té aquella empenta, aquella força tan important que té cap al final ja de la seva gran carrera. Però, esclar, estava influenciat una mica per les músiques que hi havia hagut anteriorment i ell doncs ja va anar posant la seva gran personalitat. Sentirem doncs aquest piano i orquestra, aquest concert per a piano i orquestra número 1, que és el seu opus 15, la qual cosa vol dir que relativament era molt jovenet, amb els seus 3 moviments, Allegro con brio, un largo, o sigui, és lent, i al final és un rondó, Allegro scherzando. Sentim, doncs, ara aquest concert per a piano i orquestra que ens l'oferirà l'Orquestra Simfònica de Boston sota la direcció de Charles Munch, i el pianista solista serà el gran pianista Sviatoslav Richter.

Acabem d'escoltar el concert per a piano i orquestra número 1 a l'Opus 15 del gran compositor Ludwig van Beethoven, que ens l'ha ofert a l'Orquestra Simfònica de Boston sota la direcció de Charles Munch, i que el pianista ha sigut Sviatoslav Richter. I ara, per acabar el programa d'avui, busquem una música molt diferent, i buscarem la música, ara escoltarem uns fragments d'uns ballets, d'unes danses de l'òpera Faust de Gounod. D'aquestes danses, d'aquests ballets d'aquesta òpera, n'escoltarem doncs cinc fragments, que serà un allegretto, moderato maestoso, també un altre moderato con moto, un allegretto i al final la gran peça Allegro vivace. I aquesta ens l'oferirà l'Orquestra Filarmònica de Budapest sota la direcció de Janos Sándor. Sentim-ho.

0: Acabem d'escoltar aquests 5 fragments del ballet de l'òpera Faust de Gounod. Hem escoltat aquests 5 fragments per l'Orquestra Filarmònica de Budapest sota la direcció de Jano Sándor. Espero que el concert d'aquest diumenge hagi sigut de l'agrat de tots vostès.
1: I això és tot per avui. Espero retrobar-me amb tots vostès en el pròxim programa. Adéu-siau.

0: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se m'ha anat la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
1: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
0: Un kit d'emergències?
1: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
2: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: T'agraden els videojocs? Està l'última del que passa?
4: Opinions, ressenyes, debats, notícies. T'ajudem a trobar el proper videojoc que encaixi amb tu.
5: No importa si vas començar amb un Atari o vas viure la batalla entre Sega i Nintendo.
6: Jo no la vaig viure, però una partida del VLC de Pokémon no en guanya ningú.
5: El programa en català de referència sobre videojocs. No t'ho perdis.
7: Joc per Randa. Amb un equip de joves, i no tan joves, experts en videojocs, els dijous a les 8 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
8: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a bancsang.net/plasma.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: La cançó del dia, amb Fermín Arrecio.
2: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui ens ve des d'Argentina, des de Buenos Aires, per ser exactes. Són un trio de dones que es diuen Mugre i el tema es diu Sus Gritos. Sus Gritos forma part del seu darrer àlbum, que és d'aquest estiu, del juliol del 26, i és un tema que intenta transmetre un missatge de resistència, doncs, fent davant de la incomoditat, davant del tedi, i que ens intenta encoratjar a no llençar la tovallola abans que arribi el problema, sinó quan estigui el problema mirar de resoldre i convertir-lo en quelcom més creatiu. Elles fan punk underground, es diuen Marina Michi, Sofia Nara i Jadmin Esquivel, i no us dic res més que escolteu la cançó, que crec que us agradarà en el matí d'avui.

0: La tertúlia del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimarts 6 d'octubre la compartim amb el Xavi García. Bon dia i bona hora, Xavi.
1: Molt bon dia.
0: Salvador Prat, bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia.
0: Acosta't una mica més al... Perfecte.
1: Bon
0: al micro, bon dia i bona hora. Elisabet Alcalde, bon dia.
3: Bon dia.
0: Bon dia, Antonio Valverde.
4: Bon dia i bona hora.
0: I bon dia, Josep Genés.
5: Molt bon dia.
0: Bon dia i bona hora. Tenim teca avui, i per tant, el que sí que no ens pot acompanyar el José Polo per motius de feina, i el Paco Prieto, que tampoc el tenim aquí. Dimarts passat va ser Sant Miquel, per tant, doncs, no ens vam trobar. Episodi de pluges intens, per cert, Josep Genés al matí, que ens va deixar també imatge ja, malauradament, doncs, habitual a la vila, quan plou d'aquesta manera.
5: Bueno, diguem-ho clarament, va fotre en l'aire la Festa Major.
0: El dia de Sant Miquel.
5: Perdó per l'expressió.
0: El dia de Sant Miquel va fotre en l'aire, sí. Efectivament. I aquest cap de setmana que ens ha deixat també... ara anirem a la política, però que ens ha deixat també aquesta...
4: Però no us diré sin política, eh?
0: Com ho qualificaríem, Josep, el que ha passat a nivell meteorològic?
5: Bé, sense cap mena de dubtes, és bastant excepcional. Es podria parlar d'allò que en diuen el període de retorn de 100 anys.
0: Període de retorn de 100 anys.
5: Aquesta expressió vol dir que un fet, en aquest cas una precipitació molt alta, es produeix cada 100 anys estadísticament. I aleshores, si estiguéssim aquí, diríem, és que tocava.
0: Sí.
5: Fa 100 anys, no? El 1914, o... però no és això. I no és això precisament per l'estiu que hem tingut i hem de mirar el Mart. Això és una cosa que és poc coneguda, però el que li passa a l'atmosfera, el que li passa a l'aire, està directament relacionat amb el que li passa al mar. Aquest és el tema. I per tant, els que anaven observant el mar ja deien, ai, ai, ai, ui, ui, ui. Temperatura de l'Estartit,
0: sí?
5: Un d'aquests dies d'aquest estiu, 28,7.
0: L'aigua del mar, eh?
5: Aigua del mar. Mai, mai, mai vist. En temps històrics, és a dir, ni l'imperi romà consta això, no?
0: Caram.
5: Per tant, alguns científics, alguns meteoròlegs deien, estem entrant en el desconegut. Estem entrant en un moment en el que farà l'atmosfera no ho acabem de saber. I és el que hem viscut. Per mi és més rellevant que tot el rembombori mediàtic del Medicaid, i si convé explicaríem això del Medicaid,
0: sí,
5: de què ve i tal, és el d'ahir. Ni un sol model de predicció meteorològica, francesos, anglesos, europeus, suïssos, espanyols, americans, va ser capaç de preveure el que va passar.
4: Ara, això és lo grave. Sí, sí,
5: mitja hora,
4: sí,
5: a Granollers, mitja,
1: sí,
5: hora...
1: Sí, sí,
5: pràcticament 100 litres, mitja hora, una hora.
4: Porque lo que podemos prever, mira, podemos hacer cosas, pero lo que no se puede prever...
5: Allò, jo estava arribant aquí a Montserrat, enmig del diluvi, venia de Barcelona, i vaig dir, si això dura gaire, avui rebarem, sí, encara més. I arriba l'ES Alert. I estava parant la pluja allà.
4: Sí, bueno, això...
5: És a dir, això és la demostració
4: de
5: que,
4: de en aquest cas,
5: la no predicció meteorològica, la no avís meteorològic de Meteocat, perquè no s'havia previst en els models que el Meteocat consulta, perquè cap ho havia previst, quan Protecció Civil és capaç de reaccionar és quan l'aigat ja que s'ha acabat. Ahir, si arriba a entrar a terra el que hi havia en el mar, avui no fem res, aquest país. Avui no funciona res. La sort que vam tenir, diguem-ho així, és que les precipitacions de 300 litres d'aigua en molt poc temps van caure al mar i van enfilar cap a Occitània. I quan van entrar a la Provença Francesa ja no era tan intens. Si ahir aquest monstre meteorològic arriba a entrar, repeteixo, avui sí que estaríem davant d'uns fets absolutament històrics.
3: Per una altra cosa, que, com ha dit ell, del període de retorn de 100 anys, sí, moltes estructures estan fetes... els enginyers es fien amb aquestes magnituds, per fer, amb aquestes referències, per fer ponts, a vegades amb el període de 50 anys. I ara aquest període, està clar que aquesta xifra ha de canviar. No serà un període de retorn de 100 anys el que va passar ahir. Llavors, clar, doncs moltes estructures, ponts que no aguantaran les riades o ports que no... Els espigons doncs, no estan fets per aquestes forces de l'aigua, el que sigui. Veurem què passa, no? Mm-hmm. Però no aguantaran.
0: I tu que havies estudiat ciències del mar, això de la temperatura de l'aigua,
3: sí,
0: del,
3: sí,
0: mar...
3: Exacte. Jo, aquest estiu, quan van dir que al Mediterrani hi havia llocs que estaven a 30 graus, jo ja vaig dir, uah, la tardor que ens espera,
0: sí,
3: serà brutal, i a més no podem dir el què, perquè mai ha passat i no es pot, i no ho podem preveure, no? Mm. Però sí que és veritat que totes aquestes xifres amb les que s'estaven guiant per fer ponts, ports, carreteres, vies, el que sigui, Yo creo que habrán de cambiar. Si no cambian...
4: Eso es muy interesante lo que estás diciendo, porque eso es lo que tiene que hacer un Estado, un gobierno, una administración, de prever atendiendo a estas circunstancias. Otra cosa es que lo hagan o no lo hagan.
3: Pero... Bueno, igual que las zonas inundables se tienen que mirar de una vez, porque...
4: Claro, sí, pero...
3: Etcétera, etcétera. És que, no sé, hauríem de...
5: I recordeu que quan he arribat que m'heu preguntat i deia no s'ha acabat...
0: Sí, tu has dit, ai, espera't. Sí.
5: És que, clar, quina és la situació d'ara? El mar està en aquests moments a 25-26 graus, és a dir, ha baixat una miqueta. Però l'hivern ha d'acabar a 14-15 graus.
4: Con lo cual,
5: l'aigua del mar ha de baixar 10 graus d'aquí a un parell de mesos. Caurà molta més aigua, que no necessàriament ha de venir-nos a nosaltres, perquè això és una cosa molt important d'avui mateix. El vent ha tombat, el vent ha canviat de direcció, ja no és llevant, és sud-oest. Per tant, les masses d'aire seran molt menys humides, i això... Avui plourà a Catalunya, demà plourà, i a molts llocs, i en alguns llocs fort, dimecres i dijous segueix plovent, però res a veure amb el que hem tingut, perquè les masses d'aire que arriben són molt menys carregades d'aigua. I, per tant, no pot produir aquestes precipitacions de 3 litres per minut. Mm. És que, us imagineu, en un metre quadrat, podem dibuixar 4 rajoles de casa, aboqueu 3 litres d'aigua en un minut.
3: I un altre minut, i un altre minut,
5: i un altre minut. És que, clar, dius, escolti, això no pot ser. Doncs sí, això ha sigut, no?
0: Davant d'això, com podem estar preparats, per exemple, anem en clau local, amb les problemàtiques que van sorgint?
5: En clau local vam estar ben a punt de patir la grossa.
0: De sobrepassar,
5: Sí.
0: El dissabte o el dimarts?
5: El dissabte, al dia de la matinada.
0: Dissabte matí.
5: Els tres cotxes que s'han perdut a la Riarada no són res, perdó pels que evidentment han perdut el cotxe, comparat amb el que hauríem pogut perdre, al centre Vila i a la Granja. La Riera de Vallvidrera va estar al límit i, per tant, vam córrer un risc extraordinari. Les coses a fer són vàries. Jo obro, no sé si diu, una idea.
0: D'acord.
5: L'alcalde de Barcelona, en unes declaracions així, en una roda de premsa d'aquestes pomposes que fan aquests socialistes, va dir que gràcies a les actuacions de l'Ajuntament en la construcció de dipòsits pluvials, en fi, Barcelona no havia quedat en un metro d'aigua quasi bé a tots els barris. I és veritat. Ens ho podríem plantejar, Molins de Rei, la construcció d'algun dipòsit pluvial?
3: El pàrquing de la plaça del Mercat.
5: O la plaça dels Països Catalans.
0: Una broma. Plaça dels Països Catalans.
5: Què val, això? Molts diners. I la plaça d'entrada es perd i després trigarem un temps a recuperar-la i en tot cas es pot plantejar quin tipus de plaça es fa. Però tenint en compte que la inundació que es produeix reiteradament al centre vila, amb moltes dificultats d'actuació en el clavegueram, com estem comprovant, diuen els tècnics i l'Ajuntament, i es repeteix la situació. Un dipòsit pluvial francament important, és a dir, hauríem de valorar centenars, alguns milers de metres cúbics, que retinguin les aigües que baixen de Verdaguer, del barri de Bonavista, del barri dels Poetes, del barri de Riera Nova, i aquesta aigua, encara que aquí només hi va una part, tot això pogués aturar-se momentàniament a la plaça dels Països Catalans i no anés al carrer de baix, al carrer Molí. Aquesta idea, jo crec que si estigués en l'Ajuntament me la plantejaria. Demanaria, diguéssim, previsions d'estudis i a veure què pot significar això.
4: Però és que d'això se trata, és a dir, no podemos exigir a l'administració que atienda coses que són imprevisibles, com decía ell. Si és imprevisible, podem darle el beneficio de la duda de que no se podia fer nada. Però a partir d'esta situació, de les observacions que tu estàs planteando, de que ella misma dice, no, si és que quan hemos visto la temperatura del mar, ja se puede prever que algo va a pasar, i ahora que vemos lo que ha pasado, evidentemente se han de tomar medidas adecuadas. Por tanto, ahora es el momento de hacerse estas valoraciones que tú estás haciendo y que el ayuntamiento... de Molins o de cualquier otro, se plantee ante situaciones así, o el área metropolitana, efectivamente, ante situaciones así, ¿qué es lo más recomendable? Y a lo mejor quizás estéticamente no sería transformar la plaza de Cataluña, no sería lo más adecuado, o los países catalanes no sería más adecuado, pero a lo mejor es lo que hay que hacer, claro.
3: No, yo encara que sí, car, que deia el Pep, serà molt car. Més car serà, claro. Si no ho fem, no, potser, o a lo millor ens juguem alguna vida, o no ho sabem.
5: Parlant d'això, les últimes notícies són que podem tenir un nen de 12 anys mort a Granollers. Ha desaparegut després de l'aiguat d'ahir. No em consta que s'hagi trobat. Per tant, les quan val una vida humana, no?
3: Exacte. Per això dic que pot ser molt més car no fer-ho.
4: I luego, pues habría que plantear una cosa, que eso ya es un nivel no técnico, no es la conversación que estáis teniendo vosotros, pero sí a un nivel un poquito más mundano y más de día a día, quizás excesivamente las alarmas pueden generar una situación en la cual al final la gente no haga caso. No haga caso porque las alarmas suenan muchas veces.
0: Les alert.
4: A veces no se produce el efecto y en vez de hacer una labor pedagógica, lo que produce mejor es la labor contraria. Lo digo porque no sé el caso del niño, ¿eh? No sé el caso del niño. Pero no me extrañaría que el niño dijese, bueno, otra alerta más, da igual, salgo. No lo sé, ¿eh? Lo salgo con hipótesis plausible. Y entonces quizás habría que plantearse si las alertas, generar tanto miedo con las alertas es adecuado o hay que hacer otra manera de señalarlos, señalándolas, ¿eh? No digo que se tenga que prescindir de ellas, pero quizás con una manera más pedagógica. No lo sé, lo lanzo ahí.
5: Protecció Civil s'està fent aquests plantejaments i està, sí? D'aquí poc tenim modificacions substancials en el model de les S-alert.
0: Perquè dissabte veu fer cas tots de les S-alert.
1: Sí, sí.
0: A Xavier, vas quedar a casa.
1: Sí.
0: Sí?
1: Dissabte estava a casa, sí, afortunadament. Però jo tinc els meus fills que treballen en temes de producció.
0: Sí.
1: S'anirà per tot arreu. L'únic que estava és la meva filla, que està a Zurich, que deia que feia sol. Però no. La resta, tots...
0: La resta, tots repartits,
4: no,
0: eh?
4: No, pues mira, yo lo digo, asumo la culpa.
1: Difícil.
4: Yo no hice caso, no yo personalmente, pero mi hijo sí que salió cuando no estaba lloviendo. Entonces, es verdad, te digo una cosa, a las 10 menos cuarto de la noche fuimos a buscarlo porque ya nos daba miedo de que el tema fuese a más y fuese a más y fuese a más, que estaba aquí, estaba en el 85 tomando un café con los amigos, tampoco es que estaba de juerga, pero llegaba un momento que si uno salió a las 9:40 en Molins de Rey caía que vamos,
2: estaba el carrer de baix, vull dir que el punt perill de Molins de Rey,
0: sí, a la zona zero. No me lo digas encima eso.
1: Una cosa que em sorprèn és que hi ha hagut, no aquí crec que un cas en un pàrquing, però que la gent per salvar el cotxe escapa a morir-se, o sigui, no ho entenc.
4: És terrible.
1: Se deriva un punt d'aquells que diu, escolta, no, o no valoren la importància que té o el perill que té, o és que per anar a salvar un cotxe a un pàrquing un tio s'ha ofegat.
0: O un pàrquing o que passen per aquests
1: passos inundables. Cuidao amb el cotxe, cuidao amb allò. No
0: sí.
1: Clar, si van despistats les administracions perquè és un fenomen nou, la gent de carrer pues, també és un fenomen nou i la gent normalment compara amb el que li ha passat abans, però clar, ara no hi ha comparació.
3: Clar.
1: O sigui, veus el Besòs, escolta, que és un lloc, hi havia xespa, gent jugant a futbol, home, no dic que fotin barbacoes, però quasi, i de sobte veus que està al límit del pont. I això, el problema que té l'aigua, que jo no hi entenc, però per el que sembla, és que ve de cop. O sigui, no és allò que diguis que es va omplint... No, no, es veu que quan baixa l'aigua, baixa...
5: És la resposta al tipus de precipitació. És a dir, precipitació molt sobtada, molts litres en pocs minuts.
3: No heu vist aquelles imatges, a vegades, de rius que estan secs i de cop ve l'aigua?
1: Sí, sí,
3: com si fos
1: brutal.
3: Un tsunami, ve de cop. Sí, llavors la gent no...
1: És brutal. No és una mica... No, no per fer broma, però això no es pot fer broma, però si tinguessin que fer una imatge gràfica d'aquest fenomen climatològic, és allò del TVO i el núvol de dalt d'un tio, només, no? És a dir, l'altre lloc no plou, però sobre aquell paio cau tot el núvol, no? Pues és el que ens està passant.
5: Hi ha, com deia l'Antonio, per persones, col·loquialment i a nivell de carrer, sense ciència, ni tècnica, ni tal, detalls d'observació que poden ser molt interessants. Si el que s'observa és un enfosquiment molt potent de la llum diurna, com va passar l'altre dia, no caia ni una gota, ni tan sols tronava. Estava fent progressivament fosc, fosc, fosc, negre, negre, negre, dius a les 10 del matí, si sembla quasi bé la nit, no?
1: Sí,
5: això vol dir que el núvol que tenim al damunt ha superat, en principi, el que és la capa que separa la baixa atmosfera de la mitja atmosfera, l'estratosfera, la troposfera. I aleshores aquest núvol no és un núvol normal, que pot assolir els 10 quilòmetres d'altura, sinó que és un núvol que està a 12 o 14 quilòmetres d'altura. I amb un procés convectiu, que vol dir que el núvol s'està inflant, inflant, inflant, inflant, amb unes corrents d'aire cap amunt que de moment retenen l'aigua, i això al cap de minuts, per la gravetat, acabarà precipitant-se de la manera que ho fa. Per tant, si el que veiem és un ennegriment molt ràpid, o no tan ràpid, però en tot cas el cel es posa negre, negre, encara que no et sigui passant res ni arribi l'alerta, posem-nos en alerta.
4: Buen consejo.
1: Una, des de la meva absoluta ignorància meteorològica, no en tinc ni idea.
4: Es que al nivell de estas dos personas estamos hundidos nosotros.
1: Ah, sí, clar. És un tema una mica tropical, per entendre?
5: Sí.
1: Vull dir, són unos, molt exageradament, uns monzones.
5: Sí. Aviam, hi ha molts països del món, Estats Units, Centroamèrica, que el que es produeixen són això, les pluges tropicals que paralitzen la circulació, eh? És a dir, aquí moderem velocitat, en lloc d'anar 100, doncs a 40. Sí. No, és a dir, moltes autopistes i moltes carreteres de Centroamèrica, de Nord-Amèrica, tallada d'aquest tipus i també a Àsia, el que es fa és paralitzar, els cotxes paren tots, perquè, a més, aquestes precipitacions són de curta durada en general, llevat els monzons, que és una altra modificació de clima, a l'Índia, que duren dies per a les setmanes. I les precipitacions acaben sent de mils de litres, eh? I en un sol dia poden ser de molts centenars. Però, en principi, el que se'n diu el clima tropical té aquest tipus de precipitació, que és realment intensíssima i sobtada, i que, per tant, és convenient parar-se un quart d'hora. Però, clar, el que hem viscut no ha sigut això. Els núvols estan estàtics, hores i hores i hores, tempestes es regeneren contínuament, és a dir, sentim una col·lecció de trons i llamps que cauen, paren, al cap de 10 minuts torna a venir una altra entitat de llamps i trons, són diferents tempestes que es regeneren. Clar, aquest és el procés motivat per l'escalfament del mar i per la circulació de vents. Abans no sabíem gran cosa que com es movien els vents damunt dels nostres caps, no? Però ara sí. Tenim molts sistemes de preveure els vents que fan a la diferent altura, perquè els vents van en diferents velocitats i en diferents direccions segons l'altura en la que estan. Aleshores, gràcies a les observacions dels satèl·lits, dels globus i de tots els radars que tenim avui dia, podem veure en quin moment es produeix una convergència de vents de diferents direccions carregats d'humitat i que, per tant, en aquella comarca, en aquella província, en aquella ciutat, podrà concentrar-se la precipitació. És a dir, hem avançat moltíssim en aquests últims anys. Per tant, jo sóc molt confiat de que podrem encara millorar molt més la predicció i, per descomptat, podrem millorar molt més el que és les mesures de protecció que s'han de donar als ciutadans.
3: I de moment hem de tenir paciència, jo crec, perquè, per exemple, tu preguntaves si vam fer cas a les alertes...
0: Fora de micròfon... Ah, perdona, digues.
3: No, el tema de les alertes, sí. Nosaltres vam fer cas el diumenge al matí vam haver de tancar perquè ens ho va...
0: Parlem
3: de
0: la piscina.
3: La piscina.
0: Sí.
3: Perquè ho va marcar així Protecció Civil.
0: Sí.
3: L'Ajuntament va trucar a Protecció Civil, ens van dir que havíem de tancar i després, doncs, tampoc va fer tan mal temps el diumenge al matí.
0: Sí.
3: Clar, segurament molta gent va dir, i aquests per què tanquen?
0: Sí.
3: I ahir, per exemple, va fer pitjor temps i teníem obert.
0: Sí.
3: Llavors la gent es pot tornar una mica boja i es poden enfadar molt, però jo crec que s'ha de tenir paciència perquè això passarà fins que, com diu el Pep, es vagin
5: afinant
3: totes aquestes prediccions.
0: De fet, teníeu la presentació de tots els equips
3: dissabte a tarda. Ho vam poder fer perquè l'alerta va arribar a les 5, nosaltres, bueno, una mica abans de les 5, i deien que podíem estar fins a les 8, realment a les 5 acabàvem, vam fer de 4 a 5. No hem sentit les alertes, imagina't si sonen forts i tota la gent a dintre la piscina amb l'alerta, però allà hi havia el micro, i sí que jo la vaig veure perquè una companya meva em va dir, mira, hi havia un mòbil penjant amunt, diguéssim, i estava amb la llumeta, no? I dic, ostres, no s'ha sentit res. Però sí, ho vam poder fer perquè va ser...
0: Que és estrident,
3: em va sorprendre que no se sentís.
5: Aquesta és una de les modificacions que es faran. Hi haurà diferents tipus d'alerts i modificarà la intensitat dels sons.
0: Perquè moltes vegades no et dona temps ni a llegir.
3: Ah, sí, clar, dius, com ho apago?
5: Clar,
3: d'acord, i després dius, què deia, això?
5: Això acaba sent una anècdota divertida, no?
0: Sí.
5: Perquè aquell soroll et molesta, d'acord. I després dius, què deia?
3: Jo ara faig una captura a pantalla i apago, perquè
5: això és el que hem de fer.
4: D'on era?
5: Captura de pantalla, apagar-la i llegir-la.
1: Que sí, és cert que tant que critiquem els mòbils, per això estan bé.
4: No,
1: imagineu-se quan no portàvem ningú celular, que diuen a Sud-amèrica, com fas l'alerta, no? Però ara tot Déu s'entera.
4: Xavi, criticamos lo criticamos, però al final sempre decimos que la tecnologia puede dar muchos beneficios.
3: Segur que ha salvat vides.
1: La tecnologia és com el Jekyll i el Hyde.
4: Claro.
1: És a dir, té una part boníssima i una part horrible. És així.
4: Hasta la IA.
1: Bueno, la IA és aquí a tela marinera, però bueno.
0: Bé, tancarem doncs aquest primer capítol de pluges. En tot cas, hem d'estar pendents encara aquesta setmana, Josep, almenys fins dijous, deies?
5: Sí, amb el període, diguéssim, de pluges delicades, es ocuparà tot octubre i fins a la meitat de novembre. És molt rar que el desembre i l'hivern es produeixin precipitacions. I anar observant la temperatura del mar, com a un dels referents bàsics, i esperar que les properes, fins i tot els medicanys que es poden formar, no estiguin a Catalunya. En fi, que vagin a parar o a Itàlia, o a Grècia, o a Síria, o a Líbia, o a Tunísia.
6: Buen deseo, buen deseo.
5: Adéu, perquè, clar, avui hi ha diverses escoles que no poden fer classes. Avui hi ha CAPS, és a dir, centres d'atenció de la salut, que estan a mínims. Sí. Avui hi ha carreteres diverses que no es pot circular. Hi ha llaus i tal. Avui algunes poblacions estan aïllades. Sí. Accedir als rius, per exemple, és quasi impossible. Urbanitzacions, masies... És a dir, veiem, gaires vegades això, doncs, mare de Déu, sí que en tenim de problemes. Per tant, que no cal que ens plogui d'aquesta manera, que no arreglem res plovent d'aquesta manera. Que ho faci com a l'antiga.
0: Bé, Espanya decidirà el 29N, aquest és el titular del diari La Vanguardia que tinc aquí davant, amb fotografia de portada per Pedro Sánchez anunciant ahir la convocatòria d'eleccions. Antonio Valverde ja se li escapa el riure.
4: I, els del PP estan ansiosos.
0: Alberto Núñez Feijóo, que mira el rellotge, per cert, després de conèixer l'abans electoral. Fotografia de portada, el president del govern espanyol, del govern central, perdoneu, avança la convocatòria d'eleccions generals per intentar, diu el diari, aprofitar a favor seu les mobilitzacions ciutadanes sobre l'habitatge. L'executiu repescarà els decrets per als quals Junts ja no és necessari, expliquen. Feijóo afirma que Sánchez crida a les urnes per por de la corrupció i l'avançament deixa en l'aire, atenció, lleis com la reforma del finançament. Afegim també a això que UGT i Comissions Obreres convoquen una vaga general per l'habitatge abans de la campanya. Hi va haver mobilitzacions importants, per exemple, a la ciutat de Barcelona. Com veieu, doncs, aquest escenari que es va començar a dibuixar des d'ahir al migdia? Antonio Valverde, va.
5: El polític per excel·lència de la tertúlia
1: i del PP en aquest moment.
0: Et planteges...
4: Empiezo por el final. La huelga general es contra el gobierno, ¿no? Supongo.
1: Ja comencem, tu.
4: És que
1: ja se'n fa electoral.
4: És que és un absurdo, és un absurdo que
0: convocar una vaga general,
4: és un absurdo, i mira lo que te digo, és una falta de respeto a los trabajadores y a los trabajadores.
5: No, això ho han resolt. Els sindicats ja la convoquen.
4: Sí, però és una falta
5: per l'habitatge ja han afegit l'augment
4: sí,
5: del...
4: Lo sé, porque tengo un amigo, ya sabéis que yo soy muy raro, no? Tengo un amigo sindicalista.
5: Vale, però, además, fixa't en el detall, si no s'hi afegeix l'augment, diguéssim, dels salaris, la vaga és il·legal amb la llei, de vagues de la democràcia.
1: Sí.
5: La vaga seria il·legal i, per tant...
1: Això és per legalitzar-la.
5: Tot és un teatre del dolent. Perdó, Antonio, segueixes.
4: No, digo que és una maniobra injusta para los trabajadores, porque quienes no han hecho nada por la vivienda durante 8 años, y en este caso hablo de los sindicatos, lo que no pueden venir ahora es aprovechar una campaña electoral para apoyar a uno de los partidos políticos. Eso me parece deshonesto para los trabajadores y disfuncional para lo que tiene que ser el sindicato. Eso por un lado. Por otro lado, no veo la situación tan fácil como la ven muchos, ni del Partido Popular ni de otros partidos. ¿Por qué? Porque al final, esto del Frente Amplio o esto de fagocitar al resto de partidos, lo que va a provocar es que nos encontremos con un parlamento en el que otra vez los pactos sean muy complicados. El pacto PP-Vox es muy fácil, pero puede no llegar. El pacto PP-Vox-PNV-Junts, que sería la lógica ideológica, excluyendo el independentismo o el nacionalismo, sería una lógica, pues por lo que sea, aparentemente ese pacto no se alcanza. Pero claro, el ofrecimiento de Pedro Sánchez es fagocito a la izquierda, con lo cual mantengo una cuota de poder importante, pero luego nuevamente tampoco te va a bastar. Vas a tener que volver a pactar con PNV y Junts. Claro, cuando tú haces políticas socialdemócratas o un poquito de izquierdas, yo entiendo que Junts y PNV pueden votar a favor. Pero cuando tú haces políticas que cada vez más son de izquierdas, en el sentido que Junts y PNV no pueden estar de acuerdo, pues pasa como ha ocurrido la semana pasada con el decreto de vivienda. Entonces, no vamos a una situación fácil, porque no veo un escenario en el cual mayoritariamente, de manera clara, uno de los bloques ideológicos se imponga. Si fuese así, sería sencillo. Luego ya veríamos lo que pasa. Si impone la derecha, pues estupendo, gobernará la derecha. Si impone la izquierda, pues claramente gobierna la izquierda. Oye, luego ya veremos lo que pasa dentro de 4 años siguientes. Pero no veo una situación fácil, salvo que PNV y Junts se vayan claramente al lado de la derecha, porque para Junts y PNV y para todo el mundo, que se hagan políticas de medio derecha a medio izquierda, yo creo que es perturbador para todos. Y normalmente tampoco funciona económicamente y socialmente, con lo cual no es una situación fácil. Otra, por otro lado, estoy contentísimo de que tengamos la oportunidad de que Pedro Sánchez deje ya de gobernar, eso por supuesto. Pero no es tan fácil la situación.
0: Molt bé, més paraules.
5: No, a mi m'agrada posar les llargues.
0: Sí.
5: Sabeu que moltes vegades el decret Hello-Catil que aprovarà aquest matí el Consell de Ministres no arreglarà absolutament res.
4: Tu creus que PNV el votarà?
5: Sí, sí, aquest matí el Consell de Ministres aprovarà un decret.
4: Sí, però PNV tiene que aprovarlo en la Diputación Permanente.
5: I a la Diputació Permanent veurem què és el que passa. No sé, dependrà del contingut d'aquest decret. Clar. I de que hi puguin haver hagut negociacions o no entre el PSOE i el PNV, entre el PSOE i Junts.
0: Però és decret Hello-Catil.
5: Sí, jo li dic un decret Hello-Catil, que és una expressió d'un periodista que m'ha agradat molt. No me l'he inventat, allò. És allò que tens una mica... Em fa mal, no sé què, pum, un Hello-Catil que no arregla res, però sembla ser que el mal de dents o el mal de cap em baixa una mica.
4: La infecció la sigues teniendo.
5: Ara, exactament. Si continues amb infecció, ja estarà finalment si el metge, el millor, no? Bueno. Hi ha un detall posant les llargues. Sembla ser que el problema és que una part molt important de la població no pot pagar els preus dels lloguers. Sí, sí, podria no, ser que això sigui de resultat dels salaris baixos? Podria ser, per tant, convenient que aquests sindicats que ara convocaran una vaga perquè augmentin els salaris al 7%, s'ho haguessin plantejat aquests últims 11 anys, 10 anys, en els quals s'ha disparat el preu del lloguer i el preu de la vivenda, i no han convocat cap vaga general perquè pugessin els salaris? Seria interessant saber que en els últims 20 anys, 25 anys, doncs el preu de les coses pràcticament s'han doblat i els salaris només han pujat un 50-60%. Cada any els treballadors estan cobrant menys. I els sindicats no han dit res durant tots aquests anys. I ara aquests sindicats es posen al servei d'una línia política ideològica. Bé, en el món de l'educació a Catalunya que va passar el mateix, no? Aquests sindicats van dir que sí a el que proposava la Conselleria d'Educació i els mestres van dir no. Que aquesta és tota una altra reflexió del que està passant degut als moviments de la societat d'avui dia. Les organitzacions antigues, Solera, van perdent arrelament, van perdent socis, van perdent militants, amics, adherents, siguin polítiques, siguin d'una altra mena, culturals i tal, perquè l'individualisme està generant una fuita de les organitzacions amb tota una sèrie, diguéssim, d'estatuts i normes, i només quan de cop i volta algun fet dispara que la ciutadania s'ajunti per objectius, ara està passant a França, i és molt interessant el que està passant a França en aquest, avui mateix. Parèntesis, la policia s'ha negat a reprimir les manifestacions dels estudiants a França, i Macron aquest matí mobilitza l'exèrcit. A França ja ens té acostumats a revoltes. Per cert, que allà acostumen a triomfar, mentre que a Espanya sempre perden. Un matís important. Tot que està en cul parèntesis. Aleshores, el tema és el de dir... Perdonin, senyors de Comissions Obreres i senyors de la UGT, no hi havia motius per plantejar-se increments del salari durant tots aquests anys, que no s'ha convocat cap vaga per aquest motiu? I ara s'afegeixen, per poder seguir el corrent del que és la línia ideològica del PSOE, la veritat, és a dir, la credibilitat de les partits polítics, la credibilitat de les centrals sindicals i la credibilitat de moltes altres organitzacions va caient a la ciutadania, perquè no és seriós i no es creu res. Per tant, al final tindrem de president a qualsevol Trump, Milei o subnormal d'aquesta categoria.
0: Caram! Més opinions.
4: Quieres decir que gana Pedro?
0: Va, sisplau. Seguim, Xavier.
1: Bueno, jo crec que és la tormenta perfecta, no? En termes metodològics. Per què? Perquè primer hi ha un desencant i un pesotisme per part de la població continuat amb anys molt gran. No? Això ja ve des de la transició, perquè es va lluitar molt perquè hi hagués una democràcia i un cop va vindre la democràcia la majoria de gent va dir, bueno, ara això que ho facin els polítics. Clar, quan tu li dones el govern als polítics i passes de fer política, passa el que passa. Una degeneració absoluta d'un sistema de partits i d'oligarquies i de poders a un estat que no ha canviat massa. Han canviat els parlaments, han canviat els governs, però l'estat segueix molt igual. Molt igual a l'època franquista, no? Que és un problema pel PSOE, pel PP i per tot Déu. O sigui, és un país on l'estat enquistat encara mana. Aquesta és una. Això permet, o fa, moltes vegades, doncs, que hi haguin, més enllà del que es pugui parlar en un Parlament o més enllà del que pugui proposar un partit, l'estat ho nega i ho talla. Bé sigui per via judicial, sigui per via administrativa, el que sigui. Per tant, què passa? Estem en un moment ara de desencant per part del ciutadà, amb molta queixa, però una queixa poc fructífera, perquè es queixen però no es fa res. Saps allò que sempre s'està encaixant? Saps el, com l'enfermo imaginario, l'hipocondria, que sempre està malalt, però doncs igual. Què passa? Que sembla que el de la vivenda s'ha mobilitzat després de molts temps, a part de l'època del Podemos i tot això, quan van sortir, que va acollonir a l'Estat, s'ha de dir que l'Estat es va cagar a sobre quan va passar el del Podemos, doncs clar, ara s'ha tornat a fer per la vivenda. La vivenda és el símbol del desencant, és el símbol de la injustícia i és el símbol de que tot està molt malament. Què vull dir amb això? Cap partit, ni PPs, ni PSOEs, ningú, ha pres mesures sobre això i s'ha deixat portar per l'especulació i per la bondat dels partits, no de la gent. 8 anys sense fer res el Sánchez, té culpa, però la llei del sol la va fer l'Aznar. Després, és a dir, tots els polítics han estat, tots els governs, han sigut molt bondadosos amb el que és, anem a dir, la gran economia, i han estat bastant oblidats de lo que és la petita economia, és a dir, l'economia domèstica, la del tal. El fet de que no es pugin els sous i que pugi la vivenda, és que això és, per mi sí que és il·legal, i si no, amoral, perquè la gent té dret a viure. La vivenda no és un luxe, és una necessitat. Escolta, si vols pujar... pues, escolta, fiscalitza més a l'or, els llats, els, però la vivenda on la gent té, on les persones tenen que viure, evidentment la vivenda no pot ser gratuïta ni es pot regalar, però d'alguna manera forma part. El que és menjar i sostre, això ho haurien de blindar qualsevol partit del món, qualsevol, de dretes, d'esquerres, de centre, de món. Però què passa? És un país que especulem amb dues coses, no fem més, el totxo i el sol. Bueno, el sol depèn d'ara, igual s'apaga, no? Vés a saber. Què passa amb el totxo? Que el totxo ha sigut el niu, primer, del foc de diner negre més important del país, i dos, dels pilotassos més grans del món. Això han detectat gent de fora, i aquestes grans corporacions com els... Perquè hem de diferenciar una cosa. Una cosa és la persona que, pels seus estalvis, pel que sigui, té un pis... I el ioga és una manera d'anar guanyant.
4: O el que l'hereda, que mejor
1: hereda. O el que l'hereda, que això aquesta gent s'ha de protegir, s'ha de blindar, perquè forma part d'un patrimoni minúscul per viure. I una altra cosa són aquests tiros com el de la botella, que va vendre 1.200 vivendes a baix preu a un fons buitre. No?
5: Vivendes de promoció pública.
1: De promoció pública, sí. S'han fet autèntiques animalades. Això, al final, què fa? Que la gent reaccioni. Per què? Perquè si no té sostre, si els joves no es poden independitzar, si s'especula amb la vivenda, si tu estàs tota la vida pagant un lloguer i de repente... A veure, clar que han de pujar els lloguers, però el que no pot ser és de pagar 500 a pagar 2.000.
4: Ojo, que no s'equivoqués, que estic completament d'acord amb vosaltres.
1: No, si no busco polèmica, estic dient la realitat. O sigui, no, aquí, no, pringa tot que... Déu. Des del PSOE, fins al PP, els sindicats, tot Déu. És a dir... Al final, quan tanta impunitat, tant moral com legal, deixa créixer un monstre com aquest, al final la gent, independentment de l'ideologia política que tinguin, es queixen. I això és l'únic bo, crec jo. A veure, no és bo per un país que la gent estigui al carrer i tot això, però sí que és bo quan hi ha una injustícia i una immoralitat que es faci. Per tant, jo crec que tant dretes com esquerres haurien de respectar molt aquesta plaça del sol i tot això, per què? Perquè en definitiva això sí que estan escoltant o haurien d'escoltar el poble.
4: Un segon, sisplau.
1: I ja acabo. I fins i tot d'això hi ha la immoralitat d'aprofitar-se i fer política. És a dir, els polítics, perdoneu, però tot el que toquen és com la tinta, no? Tot el que toquen ho embruten. I jo crec, en aquest sentit, de que això, i ja acabo, el Sánchez, que és un tio molt intel·ligent, pot agradar o no, però és un tio políticament de lo més preparadet, ha sabut aprofitar. L'únic, com et diria jo, l'únic lloc on agafar-se per tractar de treure un millor resultat. Crec que ha agafat a la dreta el PP i tot això en un moment difícil, perquè el PP, siguent un partit de dretes, amb aquesta tirada cap a Vox... és molt tòxica, és a dir, seria molt diferent un PP, un Junts i un PNV a un PP en Vox, molt diferent. Per què? Perquè Vox el que vol en aquest sentit és una radicalitat a la dreta, i les radicalitats de dreta o d'esquerra mai funcionen. Jo crec que és un país que no ha d'haver radicalitat, que ha d'haver sentit comú, i sobretot una cosa, el que s'ha de fer, i tots diuen i no fan, posar la persona per davant de qualsevol altra cosa.
2: Salvador. Aviam, per mi el tema de la vivenda ve de finals del 1900, 90, sí, cap al 2000, quan es van començar a fer hipoteques del 100%. Hi havia una sèrie d'entitats bancàries que anaves allà, et feien la hipoteca del 100%, a més t'hi afegien el cotxe i t'hi afegien tot.
1: Sí, una vaixella.
2: I aquí, com deia el Josep, amb el temps, els que ja en teníem una mica d'això van veure que aquí era el desmadre. Llavors, totes aquestes entitats van patar, se'ls va rescatar amb diner públic, aquests pisos han passat a la Sareb. La Sareb tampoc no és massa aigua clara, i d'aquí, jo crec que d'aquí ve el problema de la vivenda i que cap govern ha sigut capaç de donar-li la volta.
1: Exacte.
3: Jo no tinc molt més a afegir perquè estic d'acord amb tot el que s'ha dit, amb tot, i bueno, simplement això, no? Insistim que això és una injustícia i que crec que ha trigat molt la gent a reaccionar, perquè ja fa temps que s'està especulant amb els pisos, que els sous són baixos i que no té cap lògica. Els preus tan alts dels pisos no tenen cap lògica si no és per a causa de l'especulació o de tot el diner estranger que ve aquí a comprar pisos que estan buits. Llavors jo sí que crec que això és el que està fent que després hi hagi gent tan joves com gent gran que la fan fora, com gent que s'apara i no troba lloc on anar a viure, que em sembla que és immoral també. I la veritat que crec que la gent ha trigat molt. Al final una gota ha vessat el got, però ja fa anys que és allò de dir, ostres, com és que ningú es queixa, no?, sobre aquestes dues coses, tant el sou baix com el preu alt dels pisos.
0: Val, paraules demanades, Josep i Antonio.
5: Un tema menor, si es vol, però que és rellevant, sobre els decrets Hello Catil. Només l'anunci dels dos decrets i aprovats en el Consell de Ministres, que després no han estat aprovats i han provocat aquesta... Sembla ser que no és veritat. En realitat això estava bastant preparat. Han portat aquesta convocatòria electoral. La dada és la següent. En 48 hores van ser retirades dels portals immobiliaris 4.500 ofertes de lloguer. Contundent. Aquests decrets no arreglen res. Al contrari, empitjorava la situació del petit estalviador, de la família que ha heredat dels pares, dels avis, un habitatge que el vol llogar, etc. I me'n vaig, com dic, a la mirada llarga. La Constitució espanyola diu todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna, més o menys, amb aquesta frase, i ara no recordo l'article. Si la Constitució diu això, no ens hem d'imaginar que són els poders públics els que han de garantir aquest dret? És a dir, per tant, les administracions, la més important de totes, l'Estat, i en tot cas es poden fer tot un conjunt de documents i de lleis per subrogar, per traspassar competències a les autonomies, a les àrees metropolitanes, un llarg, etcètera, als ajuntaments, i tot el conjunt d'administracions públiques endavant. Bé, és el que passa a Àustria, és el que passa a Anglaterra, és el que passa a punts suspensius. Els països escandinaus, i ara no em dieu que tu sempre...
4: Sí, és veritat. Te digo porque es verdad.
5: Sí, pues sí, resulta que sí. I en canvi, aquí no va així. No som únics, amb això, evidentment, Catalunya barra Espanya, que dic jo. No som els únics que no han fet els deures. I aleshores, l'administració, com heu dit, ja no vull repetir-ho, en realitat, què ha fet deixant de fer? Ha traspassat als privats aquesta competència. Ha traspassat als privats, per tant, al petit estalviador, a la família, al petit propietari, al petit promotor, aquesta realitat. Això no només és immoral, és que això hauria de ser perseguible penalment. I amb això, què està passant? Està passant que els únics articles de la Constitució que es compleixen són aquells que garanteixen la unitat d'Espanya i aquells que garanteixen el manteniment del poder econòmic de les elites econòmiques que dominen tot. La resta d'articles i la resta de drets que la Constitució diu que es refrenda, no importa molt poc els gestors polítics que hem tingut durant aquests 40 anys. D'aquí que si la capacitat crítica de la ciutadania fos la que caldria i la que desitjaria, aquest règim tindria els dies comptats. Per descomptat, s'han fet aquelles polítiques preventives perquè això no passi. D'aquí el control dels mitjans de comunicació, comprant diaris, comprant mitjans de comunicació mitjançant el deute bancari, i d'aquí la política educativa de fer que els estudiants no desenvolupin gaire la capacitat crítica. Llegeixin poc, estudiïn poc, estiguin de festa sempre, i així es garanteix un... Franco parlava de 40 anys de paz. Aquest règim electoral hauria de parlar també de 40 anys de tranquil·litat. Però és que és la continuació d'aquell. Perquè tot és un canvi de decorat.
4: No, no. Ahora que has dicho Franco, me he acordado que mañana, ayer, solamente contrató a un procurador que se llama Francisco Franco.
1: Hostia, quina por, ¿no?
4: Sí, supongo que será un señor mayor que le pusieron el nombre. Bueno, mira, voy a decir tres cosas. Primero, yo creo que la gente del Sol, de la Plaza del Sol, no son honestas.
0: ¿No?
4: Son gente tendenciosamente ideológica. Pero sí que es verdad que la protesta y la razón última, sustancial, material de protesta por el precio de los alquileres y la situación de la vivienda es legítima y es honesta. Pero justamente la gente de la Plaza del Sol, no. O sea, aclaremos, no nos dejemos engañar. Gente que va con la bandera de la Unión Soviética no puede ser honesta. Más claro no te lo puedo decir. Los que se manifiestan con la bandera de la URSS son unos sinvergüenzas. Claramente. Ahora,
0: va, que no van bien, a ver.
4: No, pero dejémoslo claro, porque si no nos engañamos.
0: ¿Y para qué?
4: Pero la realidad del problema es correcto. O sea, la realidad es cierta.
5: Esta no lo sabía.
4: Pero se les ha visto manifestar, por eso lo digo con claridad. Segundo, es verdad que el derecho a la vivienda está en la Constitución, pero no está entre los derechos que son ejercitables directamente. Pero nuestra Constitución, lo he dicho algunas veces, no es que no las inventáramos de repente, es que tiene como antecedente las constituciones más modernas de Europa en el año 78. Por tanto, en ese momento, la idea que tenían todos los constitucionalistas del mundo era que había una serie de derechos ejercitables directamente por los ciudadanos, por ejemplo, el derecho a la libertad, el derecho a la seguridad, algunos derechos, y otros que eran principios y deberes de del Estado que debía proteger, pero que no se podían ejercitar directamente. El derecho a la vivienda no se planteaba en ese momento que el derecho a la vivienda se pudiese ejercitar directamente por el Estado. Y eso que nuestro Estado es un Estado social y democrático de derecho. Es decir, lo más avanzado que había en el 78 está en nuestra Constitución. O sea, que no nos equivoquemos. Nuestra Constitución es la más avanzada del año 78. La más avanzada del año 78 puede ser la más retrógrada del año 2026. Claro. Pero en el 78 era la más avanzada. Y ahora hace lo que se puede. Yo sí que creo que los gobiernos se han equivocado porque no han tomado nunca un análisis integral de la situación. Es decir, en los estados en los cuales hay salarios muy altos, pero los pisos también son muy altos, el efecto es el mismo. Es decir, la gente vive como vive, porque evidentemente, si a ti te cuesta 3.000 euros la vivienda, aunque ganes 5.000, sigue siendo mucho dinero con esta vivienda. Pero claro, el efecto psicológico y el efecto es diferente. Nosotros hemos hecho, primero, poca construcción de la vivienda, lo que dice la derecha, es verdad, pero por otro lado, evidentemente, salarios bajos. ¿Por qué creo que se produce esa situación? Pues porque yo creo que hay una realidad que nos negamos a atender, y es que en España se trabaja mal, se trabaja poco y se produce poco. Y como España es un mal país en ese sentido, la situación económica es la que es. Y vamos dando tumbos y nos aprovechamos de algunos ciclos económicos, pero en realidad jamás conseguimos un país en el cual las empresas funcionen no por monopolios, no por chanchullos, no por negocietes, sino funcionen porque producen y generan riqueza. Y luego el Estado, aclarémoslo, el Estado nunca genera riqueza. El Estado no es generador de riqueza. El Estado, como mucho, es distribuidor de riqueza. Entonces, como el Estado no es generador de riqueza, las posibilidades que tiene la administración de proporcionar servicios y de construir siempre depende de cómo funciona la sociedad civil privada. Y si la sociedad civil privada funciona con bancos monopolistas, con bancos que engañan a los clientes, con lo que dices, con las hipotecas y con las divisas y con las subordinadas y con la cláusula suelo y con 5.000 cosas. Si funciona con empresas que son monopolistas, que lo que buscan es coger un enganche al lado de la administración, con sobornos y corrupción, y no hacer nada más y no generar riqueza, pues tenemos el Estado, o la nación, barra Estado, nación, como quieras definirlo, que tenemos.
1: Yo
4: esa es la realidad que veo.
1: Jo, d'una manera molt simple, perquè no soc polític i no tinc una bona... però els fets són els fets. Jo crec que és molt curiós que, per molt moderna que sigui la Constitució del 78 o molt recent, que mai s'hagi canviat res, és molt greu.
4: No, sí que s'han canviat coses, poquites, bueno, però...
1: detallets, però profundament, quan ha hagut un problema, no s'ha tocat la Constitució. La Constitució és com el comodín dels polítics. La Constitució no ens deixa. La Constitució no ho diu, doncs canvia-la. Jo crec que la Constitució s'ha d'anar, igual que un país que de referèndums ben pocs. És a dir, tenim una vagància democràtica, aquest país, històrica, no? Som uns ganduls políticament, ciutadans, polítics i tot d'això. I dos, un exemple de lo que és una aberració, que jo crec que aquí l'Estat o la moral tindria que canviar. L'altre dia vaig veure un individu que està comprant àtics, bueno, àtics no, zulos, podríem dir jo, a Madrid, de, sí, que són àtics, i el paio els compra, doncs, jo què sé, a

0: molt poc i uns altres moltíssim, perquè aquesta descompensació és el que mata. Jo crec que moralment aquell paio que parlava de que era un inversor i que estava molt bé i tal, aquest tio no té cor. Perquè evidentment, i pitjor és quan compren un edifici i algú vivint i encara el foten fora. Això ja no és que sigui moral, això per mi és un crim. Per tant, aquesta llibertat que té aquest món de les, no dic immobiliàries, del món de la vivenda, és una vergonya pel país. Una autèntica vergonya moral, ètica, i sobretot jo crec que afecten a... Hi ha gent que es suïcida, eh? Cuidao que estem parlant de les riades, però hi ha una riada de merda amb aquest tema de la vivenda, que un senyor d'Hospitalet es va suïcidar, que era un sabater, ara una noia també tal. Cuidao perquè no és conscient. La gent que té molts pisos o té molts calés, mira, la gent rica mai entendrà la gent pobra. Mai. Saps per què? Perquè no han tingut la necessitat. I sí, clar, han d'haver rics, clar. Jo crec que amb el mercat lliure, sí. El que no crec és un mercat salvatge. És molt diferent.
1: Pero ese no es el que está, ese no es el que hay en España. O sea, es que habláis una realidad que no existe. Te estoy diciendo que la Constitución española dice que es el Estado social y democrático de derecho.
0: Y algo que yo he dicho que es mentira.
1: Y hasta 8 años gobernando la izquierda.
0: Amigo,
1: o sea, ¿qué me dices?
0: Amigo letrado. Amigo letrado. ¿Y algo de lo que yo he dicho que sigue falso?
1: ¿Hay algo que falso? No, porque has hecho apreciaciones subjetivas. El que tú opines que una persona no tiene que ganar el dinero que pueda sacar es una apreciación subjetiva tuya, ni es falso ni es verdadero, es tu opinión. Yo puedo estar en desacuerdo.
0: ¿Tú no estás de acuerdo que la gente cobra menos del que debería de cobrar?
1: Sí, pero si, si lo he dicho. Si he dicho que se equivoca,
0: no
1: los gobiernos se equivocan.
0: La especulació és immoral, no estàs d'acord? No estàs d'acord que hi ha gent que es suïcida per la vivenda?
2: O que hi ha gent que treballa i ha de viure amb una autocaravana.
1: Me estás respondiendo, me estás haciendo preguntas que yo no he contestado que no.
0: Pues ja està.
1: Claro,
3: un son, Josep.
2: A més, hi ha gent que treballa, que té un sou, a vegades no són baixos, són, bueno, baixos, sempre són baixos, sí, però normalets pel país, no? 1.400, 1.500, i viuen en un aeroport o viuen en una autocaravana, això no és normal.
3: No, anava a dir que agraeixo molt aquesta darrera intervenció del Xavier, perquè m'ha fet llum en un misteri que jo tenia. No sabia que hi havia una moda de comprar àtics a Madrid.
0: Sí. Ja, no,
4: i per Instagram et surt...
5: Era un pillo.
4: No
0: ho deia per la Lluç, que té la marinera, també.
3: No sé si he de demanar perdó per l'acudit, però si algú no l'entén, doncs... Tu has parlat d'àtics de 30.000, bueno, i aquí hi ha àtics de 6 milions d'euros.
2: Allà sortien unes quantes, de cases.
0: Sí, home, i tant.
3: No, en tot cas, deixem l'acudit.
4: Ens queda un minut i mig.
3: I és una altra cosa, això de la mirada llarga. Si el que fem és una mena de discurs basat en que un carrer està bé, ni els bancs no estan bé, les empreses no estan bé, el país no produeix i tota una sèrie de negativitats, és a dir, tothom és dolent, tothom ho fa malament, el problema que porta això és a dir que no sabem qui és el culpable real de la situació. Com es distribueixen les responsabilitats. No fem servir la paraula culpabilitat, fem servir la paraula responsabilitat. Amb la qual, com que és un problema de tots, o fins i tot és quelcom còsmic. És que, clar, la natura és així, no podem fer-hi res, no? Plou molt, això és la natura, no podem fer-hi res. No, sí. Hem de preguntar-nos per què passen les coses i quin és el responsable que estiguin passant aquestes coses i què podem fer per modificar-les si les coses no ens agraden. Per tant, a mi no em varen els discursos que Espanya és un país que no produeix i altres coses d'aquest tipus. Aquí hi ha responsabilitats molt potents i són les elites econòmiques i polítiques que han dirigit aquest estat durant aquests 40 anys.
1: Hombre, Josep, o sea, no, 10 segons. Josep, hombre.
4: No, ara no.
1: No social, por una vez que socializo algo, que es la responsabilidad, tú me lo dejas, me metes en unas élites.
4: Fins aquí el debat.
0: Una cosa molt breu.
4: Jo 5 segons.
0: 3 segons. Quan hi ha culpables i hi ha gent que calla, és còmplice d'aquesta culpabilitat.
4: Xavier, Salvador, Elisabet, Antonio, Josep, gràcies, bona setmana.
2: Gràcies.
0: Adéu.

0: Bé, tens el to? Sí, val, som-hi. 2, 3, 4. Això no és un programa de ràdio convencional. Només una de les moltes excuses perquè un grup de persones amb un evident retard madurativo pugui reunir-se per beure cervesa i fer el que ells anomenen unes risses, sense pretensions, des d'un racó d'aquest diamant anomenat Baix Llobregat. En un món dominat per fills de puta, un petit oasi setmanal on repassar l'actualitat, lluny de l'opinió d'experts i encara més lluny de la remuneració. Un programa d'humor que no fa riure, però que ens dona ganes de viure. Benvinguts a La Riota.
1: Bona nit, amics i amigues. Torna el podcast Onés, torna a La Riota. Fa quasi bé 7 anys començar una d'aquestes introduccions així. Bona tarda, bona tarda, bona tarda. Tornem a fer programa. Nosaltres seguim amb la immunitat que a Carles Puigdemont li han aixecat. Seguim fent de xerinola, de festa i sense fre. Mentrestant, el Jan passeja per Barcelona amb una nova presidència sota el braç amb el lema Estimem el Barça i aquí mana la meva cigala. Noves reaccions de la Covid i de les vacunes. Avui ens visita un convidat que no està molt bé del terrat, però que és entranyable. Doncs bé, quasi 7 anys després estrenem temporada amb Puigdemont, a punt de tornar per internar... Doncs està a punt de tornar per sacsejar aquestes i la política catalana després de molts anys a l'exili. Efectivament, el Jan segueix manant al Barça i gràcies a Déu a cop de cigala i una mica de deco, per què no dir-ho. I per últim, el convidat que tenim avui aquí segueix no estant molt bé del cap. Vaja, estem exactament igual o pitjor que fa 7 anys, però nosaltres ens tornem a veure a La Riota, un programa d'humor on diem més el que toca i de ben segur que fotrem la pota.
2: Abans de bombo clat.
1: Abans de tot, saludem els nostres estimats col·laboradors a la meva dreta, Marc Llibre, sí. Més a la meva dreta, Àlex Audinain, els piuets, el nostre estimat, que torna, el tornem a tenir aquí, Ferran Badia, i a la realització, Pol Sadó. Com dèiem, convidat familiar idoni per donar el tret d'inici a una nova temporada. No direm lo de les ganes i la il·lusió i les noves idees, perquè no és veritat, vale? Però sí que us podem prometre l'addicció que tenim a la ràdio i l'addicció que us tenim a vosaltres. Ara sí, rebem el nostre convidat, com Déu mana, cervesa jarana i torra catalana.

0: El nostre convidat d'avui és la tercera vegada que ve a la Riota, i això vol dir tres coses: que no anem sobrats de convidats, que ell tampoc va sobrat d'entrevistes i que jo personalment l'he presentat ja dues vegades. Per això avui he pensat que era millor no tornar-lo a presentar, perquè ja el coneix tothom, gràcies a l'Exitós Podcast i una mica a la tele, i perquè qui per casualitat no hagi vist els dos programes de la Riota amb Marc Serrats, cosa que repeteixo, m'estranyaria molt, ja té les eines suficients per conèixer-lo, com per exemple la Viquipèdia. Què passa? Que jo sóc un patidor de mena i penso sempre en el benestar dels altres, i he entrat a la Viquipèdia, al Marc Serrats, per veure si la gent que no ha vist mai la Riota amb Marc Serrats tindrà informació adient i adequada sobre la persona que ens visita avui, i ostres, un cop dins, la veritat que jo hi ha coses que no sé si pel pas del temps o què, però no recordava. Així que el que farem avui és repassar amb ell la seva Viquipèdia, que ens confirmi si actualment és la persona que diu ser en aquesta mena de Rincón del Vago per catalans. El primer que diu la Viquipèdia és que et dius Marc Serrats Palomares, això continua així.
1: Sí.
0: Vale. Diu que vas néixer a Barcelona l'any 1990.
1: Hospital General de Catalunya, que forma part del terme municipal de Sant Cugat.
0: Perfecte. Com a descripció general, diu que ets, a banda de persona humana, que es dona per fet, però veiem com està el món, jo...
1: Que soc què?
0: No, diu que, a banda de persona humana...
1: Ah,
0: que
1: a banda
0: no...
1: de persona humana.
0: Sí, diu que ets guionista, humorista i cantant català.
1: Lo de cantant crec que ho han posat per una cosa que vaig fer aquest estiu.
0: No cantes, eh?
1: Ni tan sols, és a dir, he tret un EP, però no hi canto a l'EP, vull dir que no.
0: No,
1: jo no diria tant.
0: El Canet, ni amb un featuring,
1: no,
0: lo de Pons...
1: Bueno, no puc descartar-ho. No puc descartar-ho.
0: En quant a la teva formació, diu que vas estudiar comunicació audiovisual a l'universitat.
1: En sèrio posa cantant?
0: Sí, no, no, mira-ho ara mateix, cantant català. M'ha agradat el matís com... No és anglès.
1: No, cantant de sota canta com jamaicano, saps? Com...
0: Cantant jamaicano.
1: Això ja ho van intentar els Pirats Son Sistema, sí, de cop i volta, saps? Com... No. Traieu-lo de cantant, sisplau.
2: Heu de parlar, hem de parlar amb el management.
1: Home, una cosa és tenir un grup de música, l'altra és ser cantant.
0: De la teva feina diu que treballes actualment a Media Pro.
1: No treballo a Media Pro.
0: Va ser bona experiència, per això?
1: Va ser una experiència magnífica, Media Pro, sobretot l'etapa de fer promos de partits de futbol.
0: Ah,
1: aquella etapa va ser molt
0: bona. A més, tots molt futbolers.
1: I a més, que jo soc una persona que m'entusiasma al deporte rei, que m'agrada dir-li a mi. I vaig gaudir molt aquells 3 anys de fer promos de per un canal que ja se sap que emet aquells partits de futbol.
0: Clar, era, sí, com, sí, era com una redundància.
1: Farciment del, sí, pollastre, sí, tota l'estona. Vaig gaudir-ho molt.
0: Imagino que com a humorista i guionista, no com a cantant, surt el llistat de persones que han estat una influència per tu. Te la llegeixo. Ernesto Sevilla.
1: Sí.
0: Ignatius Ferrai.
1: Sobretot.
0: Miguel Noguera.
1: Sí, sobretot, Bill, també.
0: Bill Hicks,
1: sí.
0: Roger Peláez. Peláez, perdona.
1: Un respecte pel Roger Peláez, encara que ell no manté cap a mi, però jo sí que li professo molt amb ell.
0: Perfecte.
1: Sí, sí.
0: Magí García
1: és, bueno, és coetani, clar que li professo admiració.
0: Pepe Rubianes,
1: sobretot.
0: I Serge Tankian.
1: Serge Tankian, cantant de...
2: Veus?
0: Ja sortia l'hora.
1: Ha sortit de System of a Down.
0: I afegiries o trauries algú?
1: Jo afegiria dos persones més. La primera és Crash Bandicoot.
0: Hòstia,
1: de la saga de videojocs,
0: brutal,
1: Crash Bandicoot.
2: Però és un nino, no?
1: Sí, bueno, és un nino. Sí, que ets un gilipollas. Què vol dir que és un nino?
2: Bueno,
1: no som tots ninos, clar, d'alguna manera. Clar, clar, clar,
2: no estem tots en videojocs.
0: És,
2: no,
0: és una guineu amb pantalons, clar, clar, amb levis.
1: Jo espiritualment m'hi sento molt identificat, el Crash Bandicoot.
0: Doncs et ficaré en Crash
1: Bandicoot. Per tant, s'ha de posar. I... Jim Carrey, La Màscara, específicament.
0: No. A mi no, és que total. Em sembla brutal.
3: Una cosa, perquè són del mateix moment i la mateixa tensió.
4: Bueno, sí, totalment d'acord amb la intervenció d'Esquerra Republicana.
1: Perquè li copio al Magí, saps com? No sé, jo al Magí... És a dir, m'honora que me'l posin la gent de Viquipèdia referents. Clar que és un referent al Magí.
3: No, totalment, però...
0: Sí, que no té...
2: El fiquen com un home de 90 anys.
1: Ara busca el Magí a veure si posa referent Marc Serrat.
0: Ara ho buscaré. Com a reconeixements, diu que tens un premi Núvol. No sembla
1: I des de,
0: gaire.
1: No, i des d'aquesta setmana, bueno, l'altre dia em van donar el premi a millor proposta de comèdia pel Vaques Flaques de la temporada 25-26.
2: Bravo.
1: Pel Teatre Barcelona.
0: Marc, el que
1: ja
0: visca,
1: tinc dos premis.
0: El que visca no tens és el premi Crit. Vas estar nominat però no el vas guanyar, perquè és veritat que he estat buscant i els nominats era un nivell molt alt.
1: No, és que vaig trucar i vaig dir que no hi aniria.
0: Ah, Vale, perquè digues que els nominats eren Camputades i la iaia Angeleta.
1: I clarament no tenia res a fer.
2: Va guanyar la iaia, no?
0: No ho sé qui va guanyar.
1: No, però és que el Premi Escrit són uns premis per creació de creadors sí. de contingut, que és un terme que a mi em sembla increïble. Crear contingut. Tothom està creant contingut tot el rato a la vida.
0: Ma mare.
1: Saps el que, la meva mare crea contingut. Sí. Jo vaig dir, ja sé el que voleu dir amb el creador de contingut, però crec que jo...
0: No
1: pinto res aquí.
0: Esta no és mi fiesta.
1: I, per tant, no vindré. Llavors, no sé si em van treure de la categoria o senzillament no vaig guanyar, que ja no anava a guanyar. De fet, jo crec que estava nominat per donar-li importància al que guanyés després, que ja estava, com suposo, tancat.
0: Val, sí,
1: per hem agafat ja aquest tio que està a la tele sí. Te'l posem aquí perquè no guanyi i guanyi.
2: Nosaltres no estàvem nominats, però també vam dir, no vindrem.
1: Sí. Però veu anar-hi, no, vosaltres?
0: No. I per acabar, diu que ets pare d'un fill nascut vora l'inici de l'any 2025.
1: Vora l'inici, vol dir al final del 2024, que això ho diu la Wikipedia. Vora l'inici del 2025.
0: T'ho juro que acaba així la teva Wikipedia.
1: És a dir, va tenir un fill l'any 2024, no?
0: Exactament, però li han volgut ficar poesia.
1: Què és aquesta literatura aquí? Vora l'inici, com si estiguéssim al medievo.
0: És el principi de...
2: Sant Joan Guimarà. Sí.
1: Vora l'inici del 2025.
0: Si algú s'ho vol revisar...
1: I ara vora... Vora el finals d'octubre del 2026,
0: sí, sí.
1: És a dir, al novembre en tindré una altra.
0: Qui vulgui afegir-ho...
1: Ja és novembre, hi ha una cosa que es diu novembre que no cal parlar aquí a Cindetons.
2: Això es pot retocar, és que demà ho ficaré jo.
0: Sí, no, demà jo.
1: Entreu aquí, sí, per sí. favor, entreu aquí, fiqueu el que us dongui la gana.
0: I canvieu cantant.
1: Ja està tot malament.
0: Cantant per artista.
1: Exacte, artista i creador de contingut.
0: Dos fills vora algun... lloc i ja està.
1: Dos fills per algun lloc, físicament.
0: Físicament.
1: Se'ls va deixar algun lloc.
0: Doncs ja està. Benvingut a la Riota una altra vegada. Ara miraré el del Magí, mentre no ho xerrà.
1: Sí, clarament no hi serà.
2: Em sembla bé.
0: No.
2: És una pregunta
3: crec bona. Crec que no hi ha internet, per això.
2: Com estàs, Marc? Estàs content?
1: Jo estic molt bé. Moltes gràcies per...
2: Home, el plaer és nostre.
1: Moltes gràcies per això.
2: Per aquesta tarda vespre que estem passant vora les 12 de nit.
1: Així veig gent, també. Exacte. Que jo no veig gaire gent.
0: Ja, m'agrada molt, veure gent.
1: M'agrada veure gent.
0: Sí, sí.
2: Nois, com esteu vosaltres?
0: Jo no gaire bé, ja ho saps. Estic
2: una mica com amb una grip, oi?
0: No sé exactament. És que no he anat al metge, aleshores no tinc diagnòstic.
1: Tu encara estàs fent allò de soldat?
0: No, deixa...
1: O ja estàs dedicant-te només al mass media?
0: Va tancar l'empresa, em van finiquitar i aleshores ja vaig agafar una mica...
1: Has dit, vaig aquí a agafar rodatge amb el...
0: I de moment porto un any que mantinc, veurem...
1: Jo amb aquesta veu crec que...
0: Sí, no?
1: Que tires.
0: Però jo és que crec que sóc més d'una veu per la COPE...
1: Bueno, però pensa...
0: Sí, no, és pasta.
1: Mira cap on va tot, mira cap on va tot políticament. Tu guarda aquesta veu, faries ideals, però guarda la veu, guarda la veu.
0: Ara això amb el tabac que fumo, tranquil, que no ho perdó.
2: Àlex, tu com estàs?
3: Molt bé, la veritat, content.
1: Són tot veus increïbles, aquest programa. Són tot veus increïbles.
2: Això va pujant i baixant.
1: Sí, sí, sí. Hi ha unes textures tota l'estona.
3: I a més, depèn del programa... Varien.
0: Sí, exacte, és veritat, mai som els mateixos. Sí.
2: Dos preguntes ràpides, Marc, abans de començar. De l'1 al 10, em dius, estic content. Grau de felicitat.
1: Grau de felicitat ara mateix.
2: De l'1 al 10.
1: Et diria que un 9.5.
0: Uau.
1: És a dir, sé que no queda bé perquè els comedians sí hem d'estar malament.
0: És veritat que has d'estar deprimit.
2: Com els restauradors.
1: Jo penso, i em fa patir això també, d'aquí el mig punt que no li sumo, em fa patir que crec que...
2: Et fotràs una hòstia.
1: Crec que ja està.
2: Clar.
1: Crec que ja està. Llavors ara només em queda perdre-ho tot.
0: Clar, és baixada, ja.
1: I tinc 36 anys, llavors. Clar. Hi ha molt de marge per perdre-ho tot.
0: Ja, el Cris ho va perdre abans tot, eh? Vull dir, sí. Ja li portes 3.
2: Jo,
0: ja.
2: vaig anar a l'Aquàrium de Barcelona amb l'Àlex i vaig prendre el fill.
1: Vas perdre el fill?
2: Sí. Sí,
1: una cosa. Te'l vas trobar així.
3: Va
2: sonar per l'altaveu.
3: Els dos minuts més llargs de les nostres vides.
2: Sí, va ser molt fort, tio. Fins que l'Àlex em va venir i va dir però nadie se lo habrá llevado, jo plorant a quatre potes.
0: Com dient ningú vol el teu fill.
1: I vas reaccionar plorant en comptes de buscar el teu puto fill.
2: No, plorava.
1: El buscaves plorant.
3: El vaig trobar jo,
1: No. Sí, clar, sí, és la putada, sí. Perquè el posen allà a la cinta aquella transportadora i no saps el nen
0: és que ell treballa amb nens i t'has convertit en una mena de buscador de Quidditch. Però de nens,
1: ja, no? Ja saps com pensen, no? Ja saps com pensen.
0: Es pica la
1: pell.
2: Se'l van trobar i li van regalar com 74 pòsters perquè perdés la por del moment de peixos i quan va arribar a casa li va dir a la seva mare mira, mama, i van dir, ostres, el pare que és generós avui amb tot el que...
1: Sí,
2: l'Aquàrium va dir no, m'ho han regalat perquè m'he perdut.
1: Vaya snitchy.
3: Però és que el Carles no ho va explicar. i li va caure una bronca.
2: Clar, clar, vas tenir que dir que va ser l'Àlex, eh?
1: Home, però això s'explica.
2: Nosaltres, Marc, ja ho saps, som la Riota, i segons el diccionari, Riota, riure, rialles, que provoca una cosa o persona ridícula. Aquell moment on Marc Serrats ha sigut la Riota d'un lloc, s'ha volgut fondre, ha dit...
1: Home, n'hi ha diverses... N'hi ha diverses, no...
2: M'ho imagino.
1: No en falta, ni en vindran més. Però si vols alguna relativament fresca, et diré que fa uns mesos, farà un any gairebé, el grup de música Doctor Calypso, sí, suposo que pel rotllo que soc cantant. No.
2: El grup estàs una mica obsessionat, amb aquest tema.
1: Sí. No, que de veritat, que això anirà més, eh? Lo de la música, no us penseu que...
3: Ho esperem. Que ho has canviat tu, vaja.
1: Sí, sí, sí. Doctor Calypso, una de les persones dels 23 que són Doctor Calypso,
0: són molts, eh?
1: Molta gent allà dalt, sí, molta gent.
0: Em
1: va contactar i em va dir, hòstia, Marc, estem fent... Farem dos concerts de comiat, una altra vegada, i ens agradaria que abans de començar el concert, per al 62, ens fessis com un monòleg introductori, vale, en el que ens fessis un roast canyero, vale, a Doctor Calypso. El dia anterior ho fa el Joel Díaz, i ens agradaria que ho fessis tu l'últim dia de tancament. Qualsevol cosa que necessitis saber de la banda, me la preguntes i jo te la dic. De fet, ja et passo uns quants insights de coses que...
0: I si no,
1: mira
0: la Wikipedia,
1: que està tot... Segur que està tot perfecte. No entendràs res perquè com poesia, però ho explica però... tot. Són vora 36 persones.
2: Ho han deixat vora 5 vegades.
3: Però tu què els vas dir? No, jo vinc a cantar. Jo soc cantant.
1: Mi, deixeu-me, dona'm un micròfon per cantar i ja està. No, jo, hòstia, vaig dir, hòstia, Doctor Calypso, tio. Sí, no, sí. Dic, per favor... Gratis? Jo vinc gratis. Per favor, Doctor Calypso. I vaig dir, quan puc passar-me? I la persona aquesta, el Ferran, que crec que toca, no sé, la trompeta o alguna cosa, el Calypso, el que sigui. Toca molts pals, el Ferran. Em va dir, no, volem una cosa salvatge. Volem una cosa salvatge, wow. Volem que vagis a fondo. De fet, et començo a dir coses. I em va començar a dir, pues, aquest és camell. Aquest ha estat en no sé què. Em comença a explicar coses
2: fortes,
1: molt sucoses, de la banda.
3: Tu no tens codi ideontològic, o sigui, tu...
1: Jo dic, a mi si em diuen una gent com Doctor Calypso, que sé que és gent curtida, que sé que és gent treballada, em diuen salvatge, i jo em poso en aquell codi i dic,
0: totalment,
1: salvatge, per favor.
3: Però no han enterrat a ningú, no?
1: Jo hi ha preguntes que no les faig, jo, perquè...
3: El
1: xèrif, algú ha enterrat. Un dels dos cantants que tenen Doctor Calypso, que això és una de les coses que vaig dir. Vaig dir, hòstia, és heavy com tenim dos cantants, la vostra cançó més famosa és una instrumental de 10 minuts.
0: No tenen pilotes a ficar una mica de lletra, no?
1: Em va passar tot d'informació molt, molt suculenta, molt, molt, molt gruixuda de la banda, i vaig dir, vale... Jo tinc el vistiplau d'una persona a dins de la banda.
0: Salvatge.
1: Jo puc fer el que m'estan demanant, l'encàrrec, sí, que el puc, sí, fer. Vaig, preparo un guió.
2: T'han donat un equip per...
1: 10 minuts de roast a Doctor Calypso abans de començar el bolo. Toquen els taloners, no sé què. Jo estic al backstage amb Doctor Calypso. Allà dintre passa tanta gent fent tantes coses. És com la cantina de Star Wars, de cop i volta, allò. Saps com? És arts de molts llocs i els hi posa una puta biquinera. A mi no m'han posat biquinera en lloc mai. Doctor Calypso tenia la seva biquinera allà, totes les històries.
3: És com la ja TikTok, de sobte.
1: Era un scroll, però davant dels teus propis ulls. I dic, això estarà molt guapo avui. Això estarà molt guapo, ja veuràs, perquè aquí hi ha un ambient de la hòstia. S'acaben els taloners, la gent darrere del taló sento com sento sorolls de Rude Boys, vale? I de cop el diuen, senyores i senyors, amb una veu de merda, de puto NPC, senyors i senyors, Marc Serrats.
2: Silenci.
1: Murmullo.
2: Pilota al peu.
1: Surto jo amb un foco de merda que em semblava un puntero láser, saps?
3: Potser era un
1: puntero láser. I començo a tirar el meu d'allò. I ja comença... Tira, passa! Que ens estàs fent patir tot de tios, amb unes curres, amb unes patilles que els arriben quasi aquí al nas. Tot d'ultres d'aquests, de futbol de barri, que defensen molt el barri fins al dia que hi ha un desnonament, saps? Que no poden anar-hi perquè és molt d'hora, saps? I tots, crits, no sé què, violència, a saco, jo començo a dir tot el que m'han dit que podia dir.
2: Clar, clar.
1: Perquè el no sé què és... La meitat dels d'aquí teniu farlopa, què us passa, tal, tal... Però Es van encenent allò, una violència, no sé què.
2: Clar, pensant que els estaves...
1: Jo dient, jo estava allà pensant, no faré... Ja, el primer minut ja vaig pensar que els 10 minuts no arribaria a fer-los, perquè no em podia sentir ni els meus propis pensaments. Dic, això ha sigut una equivocació.
2: Clar.
1: Això ha sigut una equivocació. Hi ha hagut una cadena molt llarga de gent que s'ha equivocat fins a portar-me a mi en aquest lloc. Vaig fer 3 minuts i literalment vaig cridar, doctor Calypso!
0: Ja sonin les trompetes.
1: Vaig sortir, vaig saludar el mànager, em diuen, molt bé, jo, perquè diguis molt bé, tu no has vist el que ha passat aquí, saps? Però tu no has vist el que acaba de passar, que tinc aquí tot de...
2: Quasi et volen pedres,
1: de putos skinheads que em volen matar.
2: Clar, sopa de venuts, o sigui, volien matar.
0: Això depèn de quin context, i en aquest en concret, potser és que és positiu, vull dir, que genera aquesta violència...
1: Sí, però, és a dir, jo vaig fer el mateix efecte de que si els hi haguessin posat, pues, no sé, pues, un nazi, de veritat, allò, com un pelele de nazi, allà, com que se li poden tirar...
0: I la gent saps amb pals com si fos una
1: pinyata. Saps el jorobado de Notre Dame?
2: Sí, sí.
1: Quan l'agafen i tiren verdures, era allò, jo era el bufón que anava a tirar verdures.
2: I una pregunta.
1: Era quasi molt... No.
2: Li vas preguntar algun dia, Joel, com li van el dia abans?
1: De puta mare, el Joel.
0: Clar, perquè és un públic, et diria, és un públic entregadíssim.
1: El Joel li va anar molt bé, sembla ser. I llavors he sentit llegendes, perquè quan passen aquestes coses, la gent parla després i explica llegendes. I una de les coses que m'han arribat, que gent que hi havia allà, estaven dient, però per què està dient aquestes coses?
0: No van entendre el concepte de Rose.
1: Per què està dient aquestes coses? Per què està dient coses que sabem tots,
2: però
1: que no es poden dir en veu alta. De cop i volta, gent
2: allà hi havia famílies,
1: que esmorza Choca Crispis amb Speed, vale? dient, home, però jo crec que el Marc no hauria d'estar dient... Potser l'humor l'hem de dosificar, no? Aquí.
0: Ara jo he esmorzat Speed amb Choca Crispis.
1: Ara jo estic fent el pogo amb el mandibuleo, saps? I total, que va ser una experiència molt desagradable per tothom. Jo no crec que hi hagués ningú que s'ho passés bé.
0: Ningú va quedar content. Ningú... Bueno, el mànager que et va dir molt bé.
1: El mànager m'ha dit molt bé, però me'l vaig trobar mesos més tard al Cruïlla.
0: Et vaig enganyar.
1: I em diu, què? Diu, te'n recordes de mi? Soc el mànager de Calypso. I li dic, sí, un dels pitjors bolos de la meva vida. I em diu, ja. Com volien dir.
2: L'únic que has de resar és que no tornin un altre cop.
1: No,
2: per tornar a marxar.
1: No. Jo ja he decidit que... Jo per això m'he fet cantant ara.
0: Clar,
1: perquè si anem a Rolex, que... a Rolex o a Setas. El que no pot ser és obrir amb comèdia algo que la gent no està esperant.
2: 100%.
1: T'ha servit com a moment
2: ha sigut perfecte. A més, avui començaré a escoltar Doctor Calypso.
1: Vull dir que se'm va demanar fer allò, se'm va proporcionar aquella informació, se'm va dir que fes aquells tipus d'acudits, ho vaig fer gratuïtament, vale? I després vaig anar a casa molt ràpid a dutxar-me molta estona. Em vaig dutxar molt, assegut així, amb el genoll així.
0: Em vaig
1: estar dutxant així 20 minuts.
2: Revisant els papers, la documentació, en què he fallat.
1: No, però no sé què he fet malament jo davant d'aquesta bona gent.
2: En fi, anem al que això ho faixa, seguir obrint el convidat.
3: Bueno, Marc i nois, la gent està...
0: Molt perduda. Tots?
3: Sí, ara ho explicaré. La gent està molt perduda en el tema de l'amor, vale?
0: És veritat.
1: De l'amor? Sí,
3: la gent no està bé.
1: La gent no està bé.
0: Estic veient la Isla de les Tentaciones i l'amor a finiquita.
2: Ha tornat?
0: Sí, ja.
1: Ara ja fan una temporada molt llarga.
2: No s'ha inundat,
3: no? El dia que marxin anirà a fer un roast.
1: Exacte. Hola, m'han demanat els de la Isla de les Tentaciones que
0: facin roast.
1: I la gent dient, home, però que no digui que aquí tothom pren cocaïna, perquè no es pot dir.
3: Doncs avui, per fer una oda entre aquest amor que tenim la Riota i Marc Serrats, no?
0: Sí, això és veritat.
3: Hem fitxat... Bueno, farem un cançó feixat temàtic i portem un pare de família. No? Ets pare de família?
1: Soc bona pare de família.
3: Enamorat de la seva dona, també, no?
1: Correcte.
3: I anirà ajudat pels nostres experts, que hem portat avui el Marc i el Carles, que com tots...
0: Els hem portat perquè venen sempre.
3: No? No, sí. Que som uns experts en l'amor.
0: Sí, home, m'ha anat sobre.
3: Sota el meu pare, eh? Sí. Doncs res, vull que participeu i hi dirà la resposta, però a partir d'aquí vosaltres podeu estar d'acord o no.
0: Podem ajudar una mica.
3: Ajudar.
0: Vale. Som els assessors de l'amor. Som Miriam Sánchez i Pipi.
2: Som els assessors del cronista.
1: Per aleshores, un moment. Aquest funky town de fons no queda bé. Hem de posar de fons una cosa una mica més d'amor. De follar no, tio. És que ja comencem malament, perquè
2: clar,
1: el follar
2: sexe,
1: hi ha un moment que...
3: No, jo sé...
0: Que creu-me que no.
3: Jo sé que no. Vale. Perquè jo no sé d'amor.
2: És que l'Àlex parla d'amor, però és sexe.
1: Ah, va, no, és de no, follisque, la secció.
0: És un pervertit.
3: No, no, no, pensa que jo també... O sigui, m'heu d'ajudar a mi i a tota l'audiència.
0: És possible perquè... que estiguis per una secció per ajudar-te a tu?
3: Sí, a mi. Vale.
1: Clar, bueno, és que la teràpia són 60 pau per hora.
3: A més, ja et dic... Els tècnics també estan enamorats.
0: Sí. Si
3: està tothom enamorat, aquí menys jo.
0: Menys tu.
3: Clar. No. Llavors, també parlarem de com està tractant l'amor als tècnics.
0: Sí, sí, estan deixadors.
3: Estan xungos, però bueno.
0: Bueno, va,
3: ja començo amb la primera, vale? Què prefereu? Què preferiu? Bueno, què prefereixes?
0: Clar, sí, primer. Ja
3: què prefereixes? Que la teva parella expliqui públicament com ets al llit? O que expliqui com ets com a parella, com a persona.
1: Que expliqui com sóc al llit, perquè tothom dona per fet que serà una cosa ridícula. I en canvi, com a persona, jo crec que encara puc amagar una miqueta, que no sóc profundament ridícul, també.
3: Val.
0: Jo estic amb ells, que com a persona sóc una merda. No, no sé.
3: Tu, Carles?
2: A mi m'és igual. Pots explicar el que vulgui. Sí, no, al llit, també.
1: És a dir jo si follo amb algú, vale? I després surto amb aquesta persona...
2: No,
1: si jo follo amb algú i després inicio una relació amb aquesta persona, al cap d'uns mesos dirà, no follava tan malament.
2: Clar.
1: Saps? Vull dir, perquè és molt pitjor tot l'altre.
2: Sí, clar, exacte. Per el que el criticava el primer dia, això ha quedat... Uns crits, un gaudi,
1: Clar, és com, abans la Lorena diu, Marc, anem a follar, perquè és que tot el que m'estàs oferint és molt pitjor.
2: Clar.
0: Xarrar i tot, no me'n
1: t'ha
0: convençut.
1: No.
3: És pitjor tenir una parella, una novieta avorrida, o que sigui una mica imbècil?
1: Pot ser avorrit i imbècil,
3: Sí, sí, no.
2: Hòstia, és bona, aquesta,
3: És bona, sí, sí.
1: Què és pitjor?
3: Sí, que sigui avorrida o una mica...
0: A mi avorrir-me m'agrada, a vegades.
1: L'avorriment crec que és un pilar fonamental de l'estabilitat en una relació. I aquesta barra te la regalo.
3: Ja, penso, a mi m'afolta un vídeo sobre això,
0: Perquè no vull ser rapero. Perquè...
1: No. Avorrir-se és meravellós, per tant, jo crec que és pitjor que sigui...
2: Jo no vull imbècils.
1: Una mica imbècil.
3: Una mica.
1: Bueno,
0: clar, però és que...
2: Ja comencem amb la vara mesurar una mica.
1: Si tu ja saps el que vols que contestes,
3: no
1: ens facis la milonga de tal.
3: No, m'ha dit imbècil, no sé, he dit una mica.
1: Una mica imbècil, partint de la base que ho som tots, per tant, anem a transformar i diem molt imbècil.
0: Has dit...
3: Si tu has de fer la pregunta...
1: És millor que sigui una...
2: No, però estic amb el Marc, el molt imbècil, qui fa la vara de mesurar? Jo prefereixo avorrir. Jo prefereixo
1: avorrir. Vora molt imbècil.
0: És molt avorrida?
1: És molt avorrida?
0: No, és que és important.
3: No, he dit avorrida o una mica imbècil.
1: No t'escuis com si això t'hagués arribat per burofax, cabron, que t'ho has inventat tu. Digues.
2: Jo ho tinc clar, molt avorrida.
1: Estem fent avorriment contra imbecilitat. És avorriment contra imbecilitat?
2: Sí, sí,
0: jo diria que sí.
1: Ho podem reduir, això?
3: Però no he volgut fer-ho tan evident. He ficat una mica imbècil o avorrida.
1: Jo et dic, és molt millor que sigui una persona avorridota.
0: Totalment.
2: Sí.
3: Bueno, doncs ja ho sabeu.
1: És més, és que a mi... Ara és molt...
2: És que
1: jo a dins de... És que no, al revés, és que jo que sóc una persona així molt dixaratxera, però jo a dins de casa, quan tanques les portes...
2: Ets com un baix...
1: Ho trec tot de sobre i treballo molt l'estímul baix.
0: Em passa el mateix, jo al bar soc la puta hòstia i arribo a casa i soc un tio molt avorrit.
2: Jo a casa de dilluns a divendres deixo molt que desitja.
0: Sí, és veritat.
2: Molt,
3: m'imagino l'audiència prenent nota.
2: Jo a vegades me'n vaig a dormir un dimarts i penso... Déu-n'hi-do.
1: Jo crec que...
2: Déu-n'hi-do les dues hores que t'has marcat a casa.
0: D'aquest programa sortiran autèntics triomfadors.
1: No, però és que jo crec... Però perdona un moment, perdona, perquè sé que el que s'hi és una cosa ràpida.
0: No,
1: que jo crec
0: no.
1: Que això és inclús una mena de discurs sociopolític que hauríem de defensar. És a dir, s'està defensant molt des de la manosfera que els homes han de ser grans triomfadors i grans actius i s'han d'estimar a si mateixos i valorar i
2: no, res,
1: hombre
2: res,
1: de gran valor. No. S'ha de fer una reflexió col·lectiva de que el millor que pot fer un tio educat en els paràmetres que hem sigut educats nosaltres és agafar consciència de que som bastant uns basuretes,
2: sí.
1: De que som bastant basures i que podem aportar una miqueta aquí, podem treballar una miqueta
0: però
1: més.
0: Però, un moment.
1: Jo tinc una cosa bona
2: i és que no ronco. Què vull dir? Explicaré perquè què vull dir, perquè quan acabo les dues hores aquestes de puta merda, de qualitat, i em dormo, ja no faig soroll.
0: Deixes descansar. Clar.
2: Deixo descansar, perquè si després de les 2 hores de merda que he ofert, comences a sentir... Llavors ja és aquell moment on la teva parella d'admini et diu ojalà li entri un ictus ara dormint.
0: Soc aquest tipus de persona.
1: Jo vaig a dir una cosa, a mi se m'ha demanat ja, o se m'ha valorat la possibilitat ja...
0: Vols dir exigit?
1: No, perquè he trobat una cosa que ha funcionat bastant, que són els parxes aquells de...
0: Sí?
1: A mi m'ha funcionat.
3: Que és dormir al sofà.
1: No, però a mi ja s'ha fet la reflexió de... Marc, no creus que t'hauries de comprar la màquina aquella per dormir?
0: Vaig fer-me jo la prova del son, esperant que me n'adonessin, i em van dir que no era suficient. I es veu que foto amnees de gairebé un minut, es veu que no. Es veu que el meu...
1: L'estan intentant matar.
2: Amnees d'un minut cap als Jocs Olímpics.
0: No, és que em vaig tenir aquesta sensació, però m'ho va pintar en plan, no és ni un problema, és que és una virtut.
2: Clar,
0: estàs perfecte. Que... Dir,
2: increïble, tio.
1: Que això ho faixa.
3: Hi ha frases que es diuen molt en l'amor, no? Sí. Una d'elles és, si t'agrada algú, has de fer el primer pas. Veritat o mentida?
1: Jo crec que és mentida.
0: Home, depèn si el primer pas és el que va fer Rubiales.
1: És molt important el pas. És molt important el pas.
0: El primer pas de Rubiales va sortir fatal.
1: Jo d'entrada et diria mentida amb excepcions. Però...
3: A tu no t'ha anat bé, algú com que... No, allò d'embullat.
1: És una frase que jo he dit. Jo he dit a algú de nit.
2: Llença't.
1: No, però si t'agrada, llença't, ja veuràs que no sé què. I des
3: que és el pitjor que pot passar.
1: Des d'una òptica reflexiva et diria... No.
0: No ho facis.
1: No. Perquè jo moltes vegades, quan jo li dono aquest consell a algú, estic pensant... Igual el que jo vull aquí és... quedar-me a veure què passa, saps?
0: Clar. El tema és que quan algú et pregunta què faries en aquest cas, normalment t'ho pregunta perquè té tanta inseguretat que ja probablement sigui un fracàs. Aleshores, el meu consell sempre és no ho facis, perquè si tu ja mateix no estàs convençut, vull dir, hi ha alguna senyal a rebut.
1: I si hi ha opció d'algú, creu-me que ho hauries notat una mica més, se t'hauria fet saber.
2: Clar. Jo el 2007 li vaig dir per Messenger, quan ens veiem et donaré un petó, i va ser l'últim cop que m'he llançat a la meva vida, per tant no...
1: El 2007,
2: sí, 2007.
0: Haveu quedat pel petó, no? En plan,
2: bueno, vam dir, ara ens veiem, que sàpigues que t'he de dir una cosa molt important, zumbido, vale? I potser donar
1: portes 20 anys amb la teva parella.
2: Sí, els faré ara aquest estiu.
3: Però, no pensa...
1: Però... Jo porto 12.
2: Vol un trago vici.
3: No, però és que encara, potser que els consells, Carles, està una mica...
0: Obsolet.
2: Tot torna, eh?
3: Sí, tot torna.
1: No, clar. Feu-li zumbidos de Messenger fins a fregir-li la torre.
0: 20 anys de felicitat.
2: Zumbido de Messenger ara, el 2026, és quasi agressió.
1: No, pràcticament.
0: Un lila.
1: Ja no se puede hacer nada. Habrá que firmar un contrato al final para hacer un zumbido de Messenger.
3: Vale, aquesta, va, que és més controversial. Mirar el mòbil de la teva parella és una invasió de privacitat, encara que sospitis d'alguna cosa?
1: Si sospites d'alguna cosa, sí. Si estàs mirant el mòbil de la teva parella perquè, jo què sé, estàs buscant una foto que necessites per fer-li un àlbum pels 10 anys, no és una invasió.
0: Jo matitzaria més.
1: Ara, si quan estàs buscant la foto te la trobes menjant-se un rau...
2: Llavors has de fer...
1: Llavors has de fer...
2: Tan importada, tan importada.
0: I tot depèn. Si tu, per exemple, la teva feina...
3: Llavors li poses a l'àlbum, no?
1: Li poses a l'àlbum.
0: Si la teva feina és ser investigador...
3: Bueno,
0: no, és una que ens tens.
2: Jo no freqüento.
1: Jo d'entrada crec que no s'ha de mirar el mòbil de ningú.
3: La pregunta era si justificava.
1: No justifica res que sigui una invasió de la privacitat de l'altre.
3: Totalment.
1: A no ser que aquesta invasió de la privacitat sigui el moment de cagar i tens un fill ja, que aleshores cagar es converteix en territori comanche. No sé, Carles, tu com ho portes a casa teva. A casa meva cagar... ja no és un moment individual.
0: No pots tancar porta i estar tu sola amb els teus pensaments.
2: Hi ha una llei de Murphy que et poden estar una hora sense molestar, però quan vas a cagar t'obren la porta.
1: Jo cago amb la porta oberta i que allà passi, pues, que hagi de passar i tal, i el que sigui, perquè jo no vull...
0: Que vingui a saludar qui vulgui.
1: No vull que el meu moment, que fins ara era un moment de com de santuari, gairebé...
0: Sí, clar, és la
1: llei. No vull que això sigui un impediment a la dinàmica familiar.
2: Ara ja sé per què volies que...
0: Jo no vull trencar una família.
2: Ara ja sé per què volia que parlessin de com folla.
1: Sí, perquè, clar, com cagues molt pitjor. Com cagues molt pitjor. Maco, comença a passar... Jo recordo que quan vivia amb els meus pares, l'olor de merda del meu pare quan sortia em semblava molt ofensiva. Era com, uah, papa. però què et passa, no?
2: Sí,
1: què està passant?
2: Jo també tinc aquest record.
1: I ara estic començant a notar que em comença a olorar la merda com la del meu pare, tio.
2: I jo et puc afegir un detall?
1: I t'ho juro, i és com, ja estic decrèpit.
2: I jo afegiré un detall. El meu pare llegia el diari, vale? I el diari em feia cosa. de la pudor, o sigui, ja, perquè aquell diari després el veia al moble del menjador, i l'havia agafat amb les mans, però jo ja veia una cosa que...
0: També dic una cosa, si era la Vanguardia no era culpa del teu pare, la pudor.
1: No, jo el que feia és que si el meu pare acabava de cagar, jo m'havia d'anar a rentar les dents a la cuina. Si no, d'alguna manera, hi havia un moment que tu senties que t'estaves raspallant amb essència de merda.
2: Sí, sí, era una cosa
1: pare.
2: Molt forta, tio.
0: No, jo el meu pare, la veritat, que en aquest
3: sentit... Esteu fatal. L'últim àmbit de l'amor, el sexe. Dite't el cul, sí o no?
1: Jo no et diré que no.
3: Vale.
1: Jo crec que treballar cul és una cosa que va molt bé per obrir la ment.
0: Jo no, sí. no ho he practicat, però perquè no...
3: no
1: està bastant guapo, eh?
0: No, sí, tothom ho ha recomanat.
1: Sé que amb aquesta cara ningú vol imaginar-se la situació. Vull dir, jo sóc conscient de la imatge que tinc i sé que salteu aquesta part, però la meva dona em va comprar fa temps, això. Ei!
0: Però la meva pregunta és, vosaltres que, per exemple, sí que ho heu practicat, abans de fer-ho amb la vostra parella...
2: A mi no. És a dir, no m'agrada.
1: A veure, és una cosa... Àlex, no sé tu com ho fas, però és una cosa bastant subtil.
0: Sí,
1: no,
0: sí, no,
1: no
0: ja...
1: No pensis que faci fotre el ganxo, saps?
0: Ja, ja treuen el
2: flot. No, però el que diu el Marc m'interessa molt.
0: No, jo anava a preguntar...
3: La bola negra,
0: Sí, la bola negra. No, jo anava a preguntar que si els que ho heu practicat... prèviament ja havíeu provat vosaltres sols...
1: Jo et diré una cosa...
0: No, però o sigui, fots una palla i dius, pues, provo de sobre, pots dir-te, culpa, tens dues mans.
1: Per mi és un sí. I el tema és que em va venir el flashback molt de gran, i això ho vaig explicar al podcast Himalaya, no sé si...
0: Sí, hem anat.
1: A mi em va venir un flashback, farà com uns anys, de que potser en un parell d'ocasions, jo recordo com en un moment d'adolescència, però jo això se m'havia oblidat, i de cop de volta com... Paf! Em va venir com un flash de jo a la dutxa, ficant-me el mànec del desatascador del desatascador pel cul, déu-n'hi-do. I llavors pues, vaig dir, hòstia, pues, si jo això ho feia igual...
0: No, si funciona això un dit,
1: si
0: també.
1: Això,
2: un dit llisca, vull dir.
1: Jo crec que s'han de provar coses.
0: Doncs mira, ara quan arriba...
1: Si ara ens escandalitzarem aquí.
0: No.
3: Està guapíssim, Marc.
0: Està guapíssim.
1: A veure, un moment, que som tots gent gran ja aquí.
3: Per acabar, ells només pel Marc aquesta, després de sentir els nostres experts, amb quin dels dos tindries una cita?
1: Amb quin...
3: No,
0: una cita, Marc. No, bueno, no ho sé, però podria...
3: No, ells s'ha de justificar amb el que vulgui.
1: Amb quin dels dos?
2: Una cita homosexual, vols dir.
1: Hòstia,
2: No, bueno, clar.
1: Hi ha vegades que matisar més una cosa no la fa millor, la fa molt pitjor.
2: No,
1: saps?
2: Tens raó.
1: És a dir, una cita... És a dir,
2: No, m'estan parlant de sexe.
1: Sí, però tu has vingut aquí com amb una... Com amb uns pòstits. No, mi faltava un pòstit aquí.
0: Homosexual no, superhomosexual.
2: Ah, vale, ja. No he subratllat res.
0: Molt.
2: M'he quedat clar. Vale.
1: Amb en Marc Llibre.
0: Gràcies.
1: Amb en Marc Llibre, perquè a mi em van els Macarres. El Macarres.
3: I ara mateix també.
1: Ara mateix també, perquè no vull blanquejar l'extrema dreta. No hem vingut aquí a blanquejar l'extrema dreta.
2: I ara sí, parlem de la vida i ens anem a Barcelona el 1990.

0: Per això no fem programa a l'estiu, Marc, perquè l'aire no ens arriba més. Aviam, Marc, com hem dit aquests dies, aquest programa tres vegades, ja fa 7 anys de la primera. Així de bones a primeres, creus que hi ha alguna opinió que defensaves fa 7 anys, aproximadament, i que ara et faria vergonya escoltar? O, millor dit, t'has convertit en algú que has odiat, no ho sé, algun...
1: No.
0: O segueixes creient que ets aquell Marc Serrats amb uns ideals més o menys...
1: No, soc molt millor molt que millor. El de fa 7 anys. No.
0: Però bueno, però
1: sí que entremig he fet un anunci per una marca de cerveses. Vaig fer uns reels per una marca de cerveses, que no direm el nom, no. I no vaig quedar tampoc gaire satisfet.
0: Per un tema d'alcohol, de promocionar...
1: No, per un tema de que no he de dir que no m'he de fer publicitat.
0: Ah, vale.
1: Però ja està. Més enllà d'això, la resta de coses, jo crec que intento ser el més coherent possible dins de la puta merda de
0: món. Sí, de dilemes morals, on vivim, sí.
1: I tots els dilemes morals que hi puguin haver. És més, conforme van passant els anys, intento implicar-me cada vegada més en coses una miqueta més...
2: La percepció que dones des de fora és aquesta, de que continues bastant...
1: Sí. Jo, és a dir, ara diré una cosa, és molt, molt frívol, però la trajectòria de Calle 13... Vale, crec que és una trajectòria en la que emmirallar-se bastant. És a dir, Calle 13 fan dos discos de reggaeton marraníssim.
2: Sí.
1: Una cosa molt de anem a treure el cap aquí, i quan ja tenen aquests dos i tenen una audiència més o menys fidelitzada, van polint amb els baremos que sigui, però van polint el discurs, van anar a llocs més interessants.
2: Fins a acabar en Residente sent una mica...
1: Fins a acabar fent Residente amb una col·laboració amb una veu de Julian Assange, de fondo i no sé què. És una trajectòria que em sembla molt interessant. La trajectòria de George Carlin, un dels còmics que no estan a la Viquipèdia, però s'hauria de ficar. George Carlin va començar fent televisió gairebé familiar, diria comèdia molt d'estar per casa, i amb els anys va anar com radicalitzant el seu discurs. I hi ha una frase que diu a Billboard de George Carlin, diu, anava perdent audiència a cada especial que feia, perquè anava deixant gent enrere, gent que no el volia seguir aquí. Aleshores, jo... si bé no estic en el moment d'anar-ne perdent, crec que estic en un moment en què de moment em vaig guanyant, però ja farem el giro. Ja farem el giro. Jo em sento molt sòlid amb com ho estic portant tot plegat.
0: És el moment de dir que Marc Serrats, aquest divendres 2 d'octubre, estarà a Molins de Rei a la Penny, al Teatre de la Penny, fent Vaques Flaques.
1: Vaques Flaques.
0: Estem acabant aquest Vaques Flaques.
1: S'està acabant ja.
0: Marc Serrats ja no té Vaques Flaques, vull dir, no? La teva vaca ja...
1: No, però...
0: No parlo
1: de la meva,
2: parlo de Oques Grasses.
0: Exacte.
1: Hi ha molta gent que diu que ho confon. M'han arribat a dir com Oques
2: Grasses. Oques Flaques o
1: Oques Grasses.
0: O sigui, t'esperen amb crocs i amb l'ukelele que hi ha del cantant, no? Doncs escolteu, abans de tot, aneu-hi.
1: Sí, perquè Oques Flaques l'estem acabant ja.
0: Estem acabant ja, i doncs res, a la Penny a les 9 de la nit, si no m'equivoco.
1: A la Penny a les 9 de la nit,
0: correcte. Divendres.
1: Divendres.
0: Us convidem a tots a treure tíquets i a veure Marc Serrats.
1: Correcte.
0: Vaques Flaques està acabant, tens alguna cosa nova que...
1: Sí, és a dir, a Vaques Flaques l'acabarem en algun moment, després hi haurà un temps d'escriptura i construcció de show, i d'aquí un any o potser un any i mig sortirem un espectacle nou, però sí que la setmana de Cap d'Any, que tampoc puc allò apretar molt la info, donar-la molt detallada, una cita homosexual. no puc donar-la molt detallada, però la setmana de Cap d'Any... el dia 13 d'octubre anunciarem una cosa que farem la setmana de Cap d'Any, molt totxa, que em fa molta il·lusió, perquè crec que és algo que pot sentar un precedent i marcar una tradició nadalenca a Catalunya, i que fins ara hi era però només a la tele. I, bueno, això, estigueu pendents, perquè el 13 d'octubre sortiran les entrades d'una cosa que em fa molta il·lusió, i són moltíssimes entrades i m'agradaria poder omplir.
2: Has triat el 13 per no fer-ho el 12? O...
1: Perquè em van dir que el 12 era festiu. Clar.
2: I que has anat malament, està tothom...
1: La promoció cultural és com l'horòscop, vull dir, tothom pot té opinions sobre el tema, però ningú, no és una ciència. Això funciona o no funciona, i vaig dir, pues traiem-ho un dimarts 13, jo crec que ningú mai ha dit res dolent sobre aquesta data.
2: Exacte, tot anirà bé.
0: Hi ha algun tema a dia d'avui, que a més hi ha molts temes socials, sobretot, on la crispació és enorme, que et costi fer comèdia? Tu sempre deies que amb les desgràcies de gaudies, i ho has dit a moltes entrevistes. Hi ha algun tema que realment, quan vas a escriure o vas a fer un monòleg, a dia d'avui diguis, uf, línia vermella perquè de l'humor a ofendre o realment a carregar-me algun tema?
2: L'homosexualitat.
1: Que em costi d'escriure, no. Que em costi d'intentar fer acudits, no. Que em costi que funcionin, sí.
3: A dia d'avui, doctor Calypso, ja no vols tornar a treballar.
1: Em costa molt obrir per doctor Calypso. És on posaria jo la línia...
3: És a dia d'avui.
2: És la meva red flag.
1: A dia d'avui és la meva red flag.
0: Vale.
1: No, a veure, últimament estic intentant tontejar una miqueta amb provocacions que s'apropin a algo que tu podries pensar que és un discurs racista o que és un discurs homòfob o que és un discurs sexista, i estic intentant fer aquest exercici com de risc de semblar que vaig a fer una cosa
2: i reconduir-ho,
1: i t'he de dir que podria funcionar-me millor algunes vegades del que em funciona.
0: La gent es queda amb el principi d'aquesta curva, potser, a vegades.
1: Me'n vaig adonar a la Fira de Tàrrega, al setembre, vam anar a la Fira de Tàrrega a actuar uns quants còmics, a fer una ronda de comèdia, i jo anava amb un text que no m'havia... Clar, un criu a casa no tinc gaire temps per anar a provar material als Opens i tal. Llavors vaig anar amb 10 minuts de material nou i el vaig provar a l'Ateneu de Tàrrega davant de 440 persones. Vale. Material fresh i fresh.
2: Ja,
1: vale?
2: Ja, ja, ja.
1: Hi havia un bloc en el que parlava de conduir, en el que hi havia un moment determinat, que no explicaré aquí, però feia servir una expressió obertament racista.
0: Vale.
1: Vale? La gràcia era que el personatge que estava dintre el cotxe tenia una actitud racista cap a un ciclista senegalès que estava no sé què. Era una història que jo plantejava allà. Vale. Allò va matar absolutament l'ambient del teatre.
2: O sigui, vas notar dir,
1: va ser una punxada increïble. 15 minuts de silenci absolut al teatre de Tàrrega.
0: Nosaltres preocupats,
1: ja veníem.
2: Què fas per reconduir-ho? No, jo tenia un cosí que era ciclista.
0: Què fa? Sortir corrents?
1: Sortir corrents i dutxar-me. No vaig saber reconduir. Ho vaig reconduir el dia següent, vaig veure que allò no havia funcionat, vaig canviar el text i vaig fer una cosa que s'adaptés potser al marc mental que jo creia que podia haver-hi en aquell teatre. Però després vam sortir i vam estar parlant amb la gent, perquè realment els còmics i còmiques no sabíem el que havia passat. No estic, i això és tirar-me una mica el rotllo, i també és veritat, no estic acostumat a punxar en teatres tan grans, no estic acostumat a que em vagi malament.
2: Yeah.
1: I va ser com, què collons ha passat? Per què m'ha anat tan malament? I estàvem parlant i va haver un cap a saltar i va dir, bueno, Marc, és que tu no ets conscient de l'ambient polític que hi ha aquí ara mateix, i segurament gran part d'aquest teatre, que és Fira de Tàrrega, que no t'havien vingut a veure tu directament, que era potser gent d'una demografia, d'un estatus social X, o que d'una ideologia política Y...
2: Però és complicat, tu. Triar.
1: No van entendre el com donar-li la volta a això, perquè per ells, ells ja són racistes de normal.
0: I
1: la gent que no ho és tampoc volien riure perquè no semblés que validaven aquests postulats racistes. Llavors, hòstia, vam fer una reflexió de dir, primer, he de provar el material més vegades abans de fer-lo en un teatre gros, he de mirar quins temes diu i traçar-los molt bé perquè no hi hagi,
2: sí, que no hi hagi confusió,
1: sí. Hermètic. I tercer punt, ens ve una sobre grossa.
2: Sí. La reflexió
1: ens ve una sobre molt gorda.
2: L'altre és un acudit i ja està, però clar.
0: Anava a dir que Tàrrega...
2: Marca un precedent d'una cosa que realment...
0: Tàrrega és un lloc amb molta immigració, amb molt treball, a més... i amb 7 descons dels 25 que traurà d'Aliança Catalana. Vull dir, o sigui, és un còctel molotov, és d'aquells territoris...
1: Sí. I això, però és que això ens ha passat, girant al Vaques Flaques amb l'Àlex Vila, ens ha passat també anar a diversos llocs, que hi ha molta predisposició, hi ha molt riure, hi ha molt no sé què...
0: Però hi ha un tema
1: en particular que allò cada vegada està rient.
0: Sí, no, és caldo de cultiu.
1: Tema estrictament polític.
2: Sí, sí. Immigració, sí, sí.
0: Veurem. Necessito que miris a càmera. Marc Serrats. Ha arribat el dia on Marc Serrats...
1: Quiere ser millor.
0: Exacte. Ha arribat el dia on Marc Serrats fa acudits amb intel·ligència artificial?
1: No. No faig acudits amb intel·ligència artificial. Només la faig servir per buscar notícies.
0: Perfecte. Seguim.
2: Ja està, eh?
0: Ja està, era una prova de foc.
1: Però li he demanat a una intel·ligència artificial que provi de fer acudits com si fos jo, i va ser com... Ui, ui, ui, ui, ui. I de fet li vaig dir a la intel·ligència artificial... No, li vaig demanar a una...
3: No ho feia bé.
1: No ho feia bé. però ho intentava. Que el qual em va sorprendre, perquè sóc una cosa super... Si ho compares amb tot el llibre, sóc una cosa un poc residual. Però li vaig demanar, fes-me, per provar, dona'm 7 o 8 idees com si fossis Miguel Noguera.
2: Hòstia.
1: I em vaig cagar a sobre, sí. Perquè evidentment eren dolentes, era material dolent, sí, sí, era el Noguera en un dia...
2: Però la
1: cabrona tenia l'estructura de la incongruència, i va ser com bastant... No s'han de fer servir això per fer acudits, perquè és perillós.
0: Correcte. I anem acabant. T'has convertit en pare, i aquí jo volia arribar i perdre...
2: Convertit.
0: T'has convertit en un personatge de monòleg teu ja, fent de pare, t'has descobert... en quin punt et trobes, Marc?
1: A mi, el Magí em va dir una vegada que quan eres pare s'havia de vigilar a nivell de comèdia perquè et desapareix el cinisme. De cop i volta t'has de creure realment les coses per educar una criatura i has de... I a mi... Sí que és cert que m'ha augmentat molt la tendresa, m'ha augmentat molt la meva capacitat d'expressar les emocions, d'això, d'entendrir-me amb el nen, de fer coses que m'haguessin semblat ridícules en un altre moment.
2: Sí, et passa només amb el teu o ara ja és amb...
1: No, jo pillo nens pel carrer i els abraço. Muy bonito el niño.
2: No,
1: passa en general que m'agrada, doncs m'agraden els pares, m'agraden els crios, com interactuen, és una cosa molt màgica. No, i hi ha un punt inclús de gairebé com una mena de transcendència còsmica, de veure els ulls d'un nen no enterar-se gairebé, o anar aprenent com cosetes, que se li va com canviant la mirada des que és bebè fins a que va com creixent, es porneja diferent. Però no crec que m'hagi desaparegut el cinisme, perquè me n'he donat de manera encara més consistent de la farsa o de lo performàtic que és absolutament tot, començant per la paternitat. La paternitat és una performance permanent. Tu li has de transmetre unes coses al teu fill que, o valorar si li transmets o no, però que tu de cop i volta veus que tu no te les acabes de creure gaire, el respecte, el silenci, el no sé què. Vull dir, també estic en un moment de dir, a veure, si jo estic ponderant i predicant en favor del caos...
2: No diguis paraulotes quan jo fa 5 minuts et vull dir, me cago en la puta.
1: Gràcies per treure'm el tema aquest. Jo sóc una persona molt mal parlada.
2: Mal parlada
1: en tots els contextos. Quan el meu fill diu una paraulota perquè ens l'ha sentit,
0: jo parlo molt malament, li faig...
1: Jo no tinc l'autoritat. A vegades sí que m'he intentat, doncs jo què sé, l'altre dia no sé...
2: Parlo d'inventar-te paraules amb l'ansia, has dit...
1: Sí,
2: capullo,
1: això t'anava a dir. L'altre dia, no sé si va ser jo o la Lorena, perquè la Lorena també cada vegada parla pitjor i crec que és culpa meva, saps? La Lorena va dir, no sé què, de puta mare, saps? I salta, de puta mare! I vas dir, no...
3: Com riguis,
1: a mi fa molt riure, això. Com que bruta la cara, no sé què, com una altra cosa, per despistar-lo, i funciona, i no l'estàs validant tampoc que digui allò, però tampoc estàs fent la cosa de no pots dir paraulotes.
2: Clar, és que aquest és
1: el tema. Perquè si no entres en aquella cosa, dir, no diguis collons, saps? Vull dir, no pots cometre aquesta equivocació.
0: 100%. Marc, ara si tanquem l'entrevista, s'acaba el món com quan vas venir el 2020-2021,
1: que
0: estàvem en un procés d'acabar-se. Tens un búnquer privilegiat, estàs en un lloc on no et passarà res segur, ni a tu ni a la teva família, però has de salvar a un personatge d'aquests tres que et donaré.
1: Vale? Salvar-lo, l'he de salvar.
0: Ara venim tu al búnquer amb la teva família, vale, mentre ens estem morint de Covid, vale, o de qualsevol altra malaltia. Pilar Rahola?
1: Sí.
0: Bertín Osborne?
1: Sí.
0: O Vito Quiles?
1: Salvo Pilar Rahola, perquè d'algú hem de menjar, tio.
0: Clar, com els uruguais.
2: I és la de la grossa, que reparteix il·lusió. A mi això m'agrada.
0: Doncs perfecte, ens anem a la secció del Marc. I can't know.

0: què ens portes avui?
1: Aviam, portava una mica de guió, però ens el petarem, hem acordat això. La idea és una mica que fem una tertúlia, però basant-nos en la idea a Twitter. Vull dir, opinar de tot...
2: Fa dos anys que no en tinc, però sí, sé però més o menys com funciona.
1: Funciona. És una idea salvatge, cadascú, ningú té ni puta idea de res, però tots podem dir coses. Aleshores, jo aniré proposant certs temes, vale. I m'agradaria una mica que, entre tots, diguéssim...
0: Però una cosa, els tens o els aniràs com...
1: No, estic, me'n recordo.
0: Ah, vale.
1: Perquè fa mitja hora els he escrit.
3: Però una tertúlia com, Carles?
2: Hem d'anar a buscar la barra o hem d'anar com a desenvolupar... El que surti.
1: Vull dir, jo ara proposaré... Bueno, és més, si voleu us pregunto jo.
4: Tu manes, Marc.
1: D'acord? Aviam, comencem parlant per el tema per mi candent i que a tu ja a més ens ha tocat de prop, que són les entrades d'Oasis.
4: Sí.
2: Sí.
1: Els germans Gallagher, els Matamoros de Manchester...
4: Sí.
1: Les hem comprat, ell i jo. Hem hagut de passar una sèrie de filtres molt heavies, que el primer era tenies que registrar-te a la pàgina web d'Oasis, per tant, ja deixaves fora...
4: Bretxa digital?
1: Clar, tota aquesta gent despistada o gent que no es manega bé. El segon era rebre un codi...
4: O gent que no té ordinador.
1: Exacte. El segon era rebre un codi, per tant, ja era l'atzar qui feia un altre filtre, i el tercer filtre era purament econòmic perquè es podien comprar d'entre el 26 al 30, que és final de mes, i valien entre 200 i 600 euros. D'acord? Mira, li pregunto ahir primer, tu ficaries algun filtre, filtraries d'alguna manera per comprar entrades? Vull dir, deixaries fora a algú, en plan...
2: Del meu...
4: Sí, està bé, està bé.
3: Sí, a ciclistes senegalesos...
2: Sí, i homosexuals.
4: Homosexuals no poden entrar tampoc.
2: Gent de Tàrrega tampoc, i fans de Doctor Calypso no poden...
4: Ojo la llista quan acabem el programa, eh?
2: Ni els membres de Doctor Calypso. Sí, no, tio, què va? M'agrada molt, que hi hagi gent que es despisti i acabi el meu show.
1: Això molt
4: això,
1: no?
4: Això, a veure, nosaltres ens ha passat amb molt poca mesura.
2: Veus algú aixecar-se i marxar i dius... És que no havia...
1: No era el que venia buscant.
2: Gràcies per marxar. Això ens va passar al Fes Humor Cunit, quan estàvem amb l'Alta Flipamenta, per a fot anys d'això. Vam actuar allà al Fes Humor, fèiem l'Alta Flipamenta, la fèiem gratuïta, a l'aire lliure i no sé què. Cunit és un lloc preciós, és un lloc maquíssim, i a més és un lloc on també hi estiuegen molts guàrdies civils aragonesos i militars. Clar, jo a l'Alta Flipamenta hi havia tot un bloc parlant sobre la ETA i sobre matar guàrdies civils. I va haver pues, tota una sèrie de gent
1: que venia amb la seva cabra.
2: No crec jo que fossin socis afiliats d'Arran, justament,
1: no crec.
2: Que es van aixecar i van convenir a marxar. Molt noble, també t'he de dir.
4: Sí, marxar i no trencar la cara està bé.
2: Està molt bé. Per tant, jo m'agrada la gent

0: fills i tal, bàsicament qui sustenta la cultura d'aquests llocs és la gent gran.
1: Sí, vale? Sí, sí, sí.
0: I hi ha un combo que a mi m'agrada molt, que és el combo de matrimoni gran que ha vingut, però només un dels dos tenia ganes de venir i l'altre ha sigut arrossegat a el que fos que volia anar a la seva parella. Normalment és el senyor que no volia fer res.
2: O a el que fos, que es fa al poble.
0: Sí. A lo que sigui.
3: Qualsevol acte.
1: Sí, molt emprenyat.
0: Llavors jo, que tinc una mica de masoquisme, m'encabrono molt en fer com un, en jugar com el match point, no? És a dir, aquest espectacle ha d'anar suficientment bé com perquè aquest senyor...
1: El reconduïm.
0: Com perquè aquest senyor estigui connectat amb nosaltres. Clar. Però també pot anar suficientment malament com perquè sigui la senyora que digui m'he equivocat, Francisco, no hauríem d'haver sortit de casa.
1: Tenia raó, Antonio. Parlem d'una altra polèmica ara, no sé si heu vist per xarxes socials, s'ha enfadat tothom molt amb el cantant d'Oques Grasses perquè va fer la playlist del Piro Musical de la Mercè.
0: I per què s'han enfadat?
1: Perquè diuen que hi havia poques cançons en català i perquè en general era com una mica una fumada, vull dir que la gent, hi havia Imagine Dragons, hi havia coses que la gent no ha comprat. Jo us preguntaré a cada un tres cançons que estarien al vostre Piro Musical.
0: Tres cançons que estarien...
1: A la playlist del Piro Musical, si us ho demanés l'Ajuntament de Barcelona.
3: Me vas a baix.
2: Que complicat, tio.
1: No, bueno, podeu passar.
0: The Hardest Button to Button, de The White Stripes.
3: M'encanta inventar-se.
0: Després, molaria molt pirotècnia amb Chop Suey de System of a Down.
1: Vale.
0: I després, ni que sigui per desconcertar... People Equal Shit de Slipknot, saps? Com de cop...
1: Creus que agradaria això a la
0: gent? No, perdona, rectifico. És a dir, Hardest Button to Button agradaria molt perquè és una cançó molt...
1: Sí.
0: És comercial, diria, fins i tot.
1: Sometimes of Swing,
0: sí. I té un tempo molt marcat i això va molt bé pels petardos. Chop Suey, crec que és de System of a Down, és de lo més comercial que té, és molt coneguda i la gent veure-la en pirotècnia l'agradaria. I l'última és una cançó que és de Korn, però és una versió d'un altre grup, però és una cançó que es diu World Up, de Korn, que té un punt així com fanquero, que està molt guai i no deixa de ser Korn. Jo ficaria aquestes tres.
1: Hòstia, mola molt. Conec a poca gent del meu entorn que li agradi Korn. De fet, jo els conec perquè li agradava molt al meu pare, que és una cosa que segurament ningú ha dit.
0: Pues, ningú ha dit que el seu pare... El teu pare té 42 anys, oi?
1: Opa, jo sóc del 90, igual que tu, tio. Imagina't l'edat que té el meu pare. El meu pare, de fet, es va jubilar l'altre dia i és un tio que en el seu dia escoltava Korn.
3: M'he quedat sense paraules després del cartell de la Primavera Sound que ha fotut el Marc Serrat. No conec cap grup.
0: Cap d'aquests grups estaria al Primavera Sound.
3: Pues imagina't. Anava a dir, Marc, que ara tota la gent que està... I torno al tema d'abans amb música, que està enfadada amb Oasis, et diu, fa Oasis, escolteu, i diu un altre nom, un altre...
1: Blur.
3: Sí, no, que era com...
1: Són els de Song 2, que es va fer molt famós, pel FIFA 98, és la cançó.
3: La de Kane. Vale, sí.
1: I eren com, bueno, era com...
3: Vale, no els escolta i vaig passar.
0: Però el propi Damon Albarn, que és el cantant de Blur, que era el cantant de Gorillaz, també, ja va dir que Oasis va guanyar la batalla al minut 2, vull dir que deixem aquesta batalla...
1: Sí, una batalla que realment no...
0: I tot i així, jo soc molt més de Blur que de Oasis. A mi Oasis sí que en una relació valoro molt l'avorriment, en la música no, i a mi Oasis em sembla un grup de música avorrit.
1: És un... o sigui, fan música, a més, molt, molt comercial, però tenen una cosa molt guai que a mi és pel que vaig a un concert, i és que tenen 20 himnes, tio. I a mi, el rotllo aquest de cantar... A mi em posa... Soc molt futbolero, soc molt de grada.
0: És que és això, és molt de grada, és un grup
1: de grada. I a mi això és una cosa que...
3: Tot el que vingui de Manchester, Turbie, són anglesos, són els típics anglesos, fills de puta, que no sé què...
1: Trec l'últim tema, no sé si esteu seguint La Travessa. Coneixeu La Travessa de la Laura Escanes?
0: No l'estic seguint.
3: L'he vist que es va presentar ahir, no?
0: No l'estic seguint, però puc opinar sobre
1: és un reality show que pretén ser d'aventures. A mi em costa molt perquè l'Àlex és de la meva corda, que ens hem criat veient Aventura en Pelotes. Exacte, que et deixaven amb boles enmig de l'Amazona i espavilat. I vaig veure ahir el primer capítol de La Travessa VIP i vaig al·lucinar, vull dir, van amb unes North Face tot 120 euros, unes tendes de campanya. Per començar, saps on fan La Travessa?
0: A Mallorca.
1: A Mallorca.
3: Sí, clar, és molt heavy.
1: A Calella per la Bruixa, és una cosa. No, és molt greu. No ho sé si us agrada aquest tipus de format i m'agradaria que diguéssiu algun famós català que us agradaria veure en una teòrica.
3: Perquè jo, un problema, una pregunta molt...
0: No, la parella o només un?
1: El que tu vulguis. Per exemple, a Mallorca a mi em sembla que que ho passin malament a Mallorca, o portes a Pilarín Vallès i Jordi Pujol...
0: Anava a dir els mateixos, Jordi Pujol i Pilarín Vallès a La Travessa.
1: És impossible, no? Perquè, mira, la primera ruta fan 8 quilòmetres, a mi em sembla.
3: Mare meva, però si és el que camino per anar...
2: Bueno, mare...
3: Perquè una pregunta, Marc, és VIP?
1: És VIP, està el Jair i la Neus...
3: Ah, o sigui, és aquesta, però una pregunta...

0: però una pregunta. Vale, però una pregunta. Tornen a participar aquests o és que fa com 9 mesos que escolto això?
1: No, que ho anuncien des de fa 9 mesos, exacte.
0: Ah, vale, però és la primera vegada que participen aquests grups, eh?
1: Ahir va sortir el primer capítol.
0: Vale.
2: I que això van rodar-ho l'any 97,
0: eh? Vull dir, quan Mallorca no tenia...
2: A la travessa? No.
1: No.
2: No. No, perquè no, perquè no. Vull dir, potser em tindria un impuls de dir, ah, que divertit.
1: A mi em faria gràcia veure't, per allà.
2: Et faria gràcia veure't? No, perquè no puc oferir... Què faria? Però és que aleshores ja em trobaria...
1: És que et vaig veure un vídeo...
2: Dono joc, intento ser el més autèntic de la travessa...
0: Soc la persona que soc a casa avorrida.
2: Soc la persona que soc a casa avorrida. M'ho prenc, si soc extremadament competitiu. Jo, si vaig a la travessa, voldria...
1: M'ho prenc com una relació homosexual. Com si no
2: company
1: fos Frodo i Sam.
2: Tenim una cita gay
0: a Mallorca, tio. Mare meva.
2: És molt fotut perquè estem fent...
3: No, no, la teva dona, mama, nanos, mira que anem a veure el papa sota la mansa dels capítols.
2: Estem fent tot el rato aquesta broma de la cita homosexual,
1: no,
2: fent referència
1: merda,
2: a lo que, a lo que sí, ha passat abans,
1: ha passat
2: i quan clipegeu això per fer talls de 3 minuts quedarem com si fos això intereconomia, saps?
1: Sí.
0: No, pues, hòstia, Joan Laporta molaria veure la travessa,
1: sí,
0: no? Per exemple.
3: Cecilio G, seria guapíssim.
0: Cecilio G, sí, també.
3: Perquè ell sí que seria un repte.
0: Gutjan podria fer un part.
2: A Cecilio G li dones un cotxe i us arriba fins la Panadella i és un repte. També. Vull dir que
0: no
2: arriba, poden passar moltes coses.
0: No arriba a la Panadella.
2: S'ha venut el cotxe per peces abans.
3: Jo el porten, potser.
2: Tindria aquesta pulsió de voler-hi participar i ràpidament me la baixaria a mi mateix de dir, Marc, no és la teva puta història, ja. No ho facis, no vagis a la travessa, i no hi aniria. No hi
1: és que
2: aniria.
1: A mi com a un repte personal sí que dic, hòstia, m'agradaria, tot i que no em sembla,
0: aquí el tema és que...
1: no em sembla un repte personal els de Mallorca. I
3: aquí qui guanya el que fa millor temps?
1: No, bueno, són diverses etapes i van descatalogant a parelles.
0: Però són proves, eh?
3: Però per arribar tard, no arribar...
1: Sí, a més després hi ha un punt que hi ha atzar, que es veu que troben unes cartes, i et donen més temps, li pots treure temps a un grup, vull dir, que aquí sempre guanya...
0: Tornem al dilema aquest de, no sé, jo portaria, que sé, Josep Maria Mainat amb la seva dona que el va intentar assassinar, o sigui, que Espanya faria això,
3: Hi hauria una molt bona...
0: Espanya faria això.
1: Faria això,
0: aquí estem portant els tiets, bueno, guai, però Espanya faria...
1: Són amics, els tiets, clar, ho seran sempre, però que els fotis a Mallorca.
0: Espanya portaria ja 5 parelles que...
3: No, si parlem de parelles de Catalunya, en digui el pare, però que hagi de...
2: Clar, però... La caixa, ara,
0: No, clar, teràpia de barrancs, eh? Una prova, o sigui...
2: Espanya farien això. Clar. I el problema és que aquí ara estem intentant
1: copiar-ho,
2: però sense perdre aquesta cosa nostra de no baixar el barro,
1: sí,
2: de no baixar el fangar.
1: Però és que costa molt, perquè el que no surtis pretén ser una mena de salvament al seu dia, no, perquè són conceptes diferents, i al moment que van dir una cosa de Ter Stegen gairebé ens foten a la presó, vull dir.
2: Ah, bueno, sí, el que no surti aquí... Sí, però perquè sempre hi ha aquesta doble vara de medir, aquesta doble moral catalana escarosa, de dir, no, és que ara agafarem això, volem una televisió que creï contingut...
1: Serem valents...
2: Serem valents, apostarem per l'entreteniment, no sé què. I a l'hora de la veritat, si tu vols competir contra Telecinco... O et baixes al mateix fang que Telecinco, que no funcionaria, perquè aquí som gent que critiquem el piromusical de la Mercè perquè no hi havia prou cançons en català. No volem això. No ens diguis que no ens intentis fer creure que tu ja saps el que volem, perquè no sé què. No, sí, la gran cita ha funcionat molt. Sí, ha funcionat molt perquè la gent vol la comidilla, però si tu li poses la gran cita en castellà a un altre lloc, molt més...
1: Més hardcore,
2: molt més Cárdenas de friquis
1: associats.
2: Sí, Paco Porras... Perquè aquesta gent que consumeix això li agrada molt més l'altre. I aquí estem intentant jugar com a dos...
1: Sí, estàs
2: com a dos
1: bandes, que al final no...
2: Ni una cosa ni l'altra. I a mi em sembla una mica una equivocació, però tampoc sóc jo programador de tele, m'entens el que vull dir? I aquestes coses estan funcionant. Pues si funcionen, deixa que la gent ho vegi. Ara, deixa que ho vegin, però mai podrem competir amb la baixesa moral de Telecinco.
1: A mi m'agradaria.
2: No podem.
1: I jo
2: principalment perquè a TV3 no he vist encara ningú drogar-se.
1: Ja.
2: No he vist encara
3: ningú...
2: No
3: ho has vist?
2: Bueno, quan feien, no sé, el Zona Franca, potser una miqueta, però
1: sí,
2: en general no...
1: Però tu no has vist a Ramon Pallicer explicant que...
2: No, i és un altre concepte. Ja, sí. És a dir, Telecinco és hereva de tot el que en el seu moment havia sigut el boom de Cròniques Marcianes, de portar aquí degenerats mentals i no sé què, i que sigui això el circ dels horrors, sí. Vale? I a més, vexar-los públicament, de dir, opérate, puta, no sé
1: que
2: què.
1: Que ells
3: gent portant, és veritat, un nan...
2: El Galindo, el senyor allà com estrafet, no, no, que semblava el cuato...
3: La mujer barbuda, l'home elefant...
2: Era això, era això, era el circ dels...
1: O sigui, el problema no és portar un nan, portaran un nan i el pagaran en públic.
2: Sí, i li deien, ah, tu, no sé sí, què, i el Boris Izaguirre, el Boris Izaguirre, que ara és com a la Dalí del progressiu, no sé què, clar, clar, estava allà, dient-li, nano de mierda. No,
1: sí, ara clar. És un intel·lectual, pràcticament.
2: Això, així ara,
0: tio. Clar, és Premio Planeta, sí, sí.
3: Estava a la taula, no tenia res a veure, i he vist un clip que li deia, no, estaven parlant dos, i deia, tienes menos posibilidades que Galindo jugando la NBA. Oh, sí, ah, i el nen
2: sí, estava allà. Ja estava allà, tio.
1: No, i l'obligant a aplaudir.
2: Però és que era això, sí, sí. I el Xavier Sardà era un domador de bèsties que sí, estava sí, allà.
3: Cardenas sí, també és el que va lligar la llanxa.
1: El Cardenas era una persona.
2: I el Cardenas va fer com el foraster, però d'anar a vexar persones discapacitades per arreu del país. Va fer això, bàsicament. I això, ara estem...
1: És una mica el que està fent el Juan Dávila o no?
2: Bueno, si és una miqueta
1: oi,
2: això...
1: És que jo crec sí. Que va per aquí, una sí, mica. Sí, sí, és diferent el concepte, però la idea realment és...
2: És de dir, no, ho portem a l'extrem, perquè al final és el que la gent... I hi ha un punt que sí que és el que la gent... Perquè la gent és molt dolenta. La gent, és molt dolenta. Llavors, hi ha un punt aquí que la nostàlgia també juga una molt mala carta, perquè si estem dirigint, ni que sigui a nivell de... contingut o cultura, sí, sí. La societat cap una banda, que després no, però si fem veure que la dirigim cap una banda, no podem anar arrossegant totes aquestes coses... que algú tingui una puta idea original i que es pugui fer alguna cosa a TV3 que no sigui còpia d'algú i que funcioni sense copiar coses que no sabem fer.
1: Totalment.
2: El que tu deies del com si fos ahir, no, del que no sortir d'aquí, el mateix, el dia que es tiren un cotilleo de proximitat, totxo,
0: comunicat de veritat, del capital
2: i no,
0: Barça.
2: I no una còpia dient no sé què de l'Aitana o de no sé qui, aquell dia s'agafa un telèfon i la immensa polla que el Barça té ficada a dins de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals s'obre així com amb uns pinxos per dintre i sí, diu, sí, sí. Queremos cabezas, clar. Aquí. I és el que
1: per
2: passa.
1: Per aquí s'ha de ser valent i dir, no, ni cabezas ni hòsties. Han donat una informació que, a més, era veritat.
3: Sí, era veritat.
1: Sí.
2: Però llavors, ves, quan tots aquesta gent que diuen de fer televisió valenta i contingut, llavors es fan caqueta a sobre sí, sí, sí. I diuen, no, que ens han vingut a tocar la cresta. El que va passar amb el Zona Franca, el que ha passat mil vegades, sí, sí, sí, sí, el que va passar amb el Pepe Rubianes, com va dir, me cago en mi puta Espanya, i no sé què.
0: 100%. Bueno, Marc, ara sí, arribem sí. Al final d'aquest programa... Senyor Serrats, ha sigut un plaer tenir-te aquí. Vindràs una quarta vegada. Divendres, tothom a la Penny.
2: Tothom a la Penny.
0: Marc Serrats, sí. Alta Flipamenta, no? Vaques grasses.
2: Oques
0: grasses i que us canta la cançó
2: sí,
0: de Sobretu.
2: Sí, Vedells Raquítics.
1: I ara sí. Després ve Doctor Calypso.
2: I bueno, serà.
0: Per tancar el bolo.
2: Veniu amb la vostra cita homosexual.
0: Ara sí.
3: I si podeu venir amb bici i sou de Senegal...
0: Visca Marc Serrats, visca la ràdio, visca la Riota. Ens veiem la setmana que ve.
4: La Riota. Parlem més del que toca i sovint fiquem la pota.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.

cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.